0: find me.
1: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
1: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
1: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No me'n facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si et dona el testament trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals, però no redacció en ja punts ja pas.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públic aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser

0: possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
1: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
0: Rússia ataca aquí i fan un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
1: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
0: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
1: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
2: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
1: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
0: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
1: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
0: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
1: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Mora Bank Andorra, 88-116.
0: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
3: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i, m'atreviria a dir, que molt perilloses.

0: Into the Groove, un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar tres concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè, després de l'atac al líder de Hamas, no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar de llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Només sempre al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del matí de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Maiol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després a Gora Esportiva amb la ressaca alegre de la victòria del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una Gora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns. Què et sembla?
0: No et perdis per ser als matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant La Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé, està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella.
2: Oh, i tant.
0: Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no. En tot cas,
3: esperem que sí.
0: Esperem que sí, n'hi haurà que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
3: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, ayer a un, per arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris escenaris aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelissimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. Meva. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure sí, sí, Rafael amb aquesta bona energia.
3: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu, amb
0: 83 anys, eh?
3: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
3: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
3: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners... Mira, l'Ara ja m'està aixecant les celles a aquestes hores.
4: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
4: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions?
4: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
4: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
4: Bueno, a veure, no passa res. Millor, ja ho haurem viscut tot, eh?
5: Gairebé millor, eh?
4: Que està als 83 treballant.
0: Sí. Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
4: Jo prefereixo marxar abans, tu.
5: Està,
4: tu. Sí. Marxo
0: abans, jo plego. Està. Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la tercera edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino estava gravant això al mig del bosc?
4: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
4: No, no, ha quedat molt bé. Després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
4: No, m'ha agradat, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
4: M'ha agradat molt.
0: Tant si és al mig de la Diagonal com si estem al mig del bosc o a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I a aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
4: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
4: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no?, habitual, on es veu que hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins a veure el punt just on va caure i on va morir.
5: Jo és el que havia pensat d'anar-hi, eh?
0: Veure, he de confessar que jo també.
4: Crec que tots, eh?
0: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
4: Som uns morbosos.
5: Què ens passa?
4: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet, allò.
0: Que...
4: I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que van allà i fins i tot expliquen la gent de Collbató que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest,
0: i que
4: hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
0: Jo, de veritat.
4: Treballadors, eh? Allí. Bon dia.
0: Bon dia. Camí de Mango.
4: Miri, perdoni.
0: Es van
4: preguntant. Clar, es deuen anar preguntant entre ells.
5: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
0: Home, recordem com es va fotre Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
4: No, és que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi han hagut desgràcies.
4: Sí.
0: Si és que el món no pot anar millor. Un quart de 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Amb quina bona notícia ens haguem al matí.
4: Que la plec del Caragol de Lleida ha tancat
0: Apa,
4: una
0: Marta,
4: nova edició de Recu.
0: Molt bé. Desertora.
4: Però he estat molt connectada allà, sí, perquè m'ha enviat molts vídeos i he estat molt
5: no,
4: connectada.
5: No, això no val,
0: que
5: no val.
0: Això no val.
4: Mireu, però ja veuràs, Lara, ho expliqueu, perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
0: A veure, Lara.
4: Més aplaquistes que mai i més oferta per als visitants. Aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplaquistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Mare meva, pobre caragols.
4: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Pèrdrix.
7: Els visitants que han vingut a la Plex s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
4: Sí. Pobrets, pobres.
0: Sí, clar.
4: Però
0: ara hi ha totes les closques allà, pobres.
4: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
4: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
4: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi, si no em conviden, no hi vaig.
4: Pues mira que deia.
0: Perquè amb el que parlem aquí de la plec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners directament.
4: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls-hi amb els teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que
4: no
0: ens convidin algun dia.
4: Estan escoltant perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta exprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs a Esterri d'Àneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure els relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, no un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
4: Carta
0: manuscrita.
4: Fa anys.
0: Doncs jo fa 3 setmanes.
4: Aquí.
0: Ah, mira!
4: No, jo n'he dit 3 anys.
0: Ah, 3 anys.
4: Aquí? D'amor, eh? Una carta d'amor. Ah, potser per
0: Sant Jordi. Jo no he dit res, no he dit res. Jo dic que vaig escriure una carta... És que no s'escriuen cartes manuscrites.
4: No,
0: estic... Haurem de començar a escriure cartes manuscrites.
4: O que ens anaven vint, els oients dels matiners.
0: Vosaltres en deixeu dibuixets allà a la taula de l'ordinador.
4: I després no els valores.
0: Home, fill, que...
4: Bueno, és que...
0: També falta que escriviu la meva vida en vers allà, en els pòssits que tota la gent del suplement veu allà a l'ordinador.
4: Però era una obra d'art que et vam deixar.
0: Una obra d'art boníssima.
4: Allò, d'aquí uns anys...
0: Valdrà diners.
4: Allà un imperi.
0: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa doncs, que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
9: O sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... Mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal, entiéndase, no es que esté mal que me pase nada, pero estoy muy triste.
0: Doncs normal, si sí, se't mor la mare, evidentment. No pot ser més meridianament clara, Sara Carbonero, en aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable...
4: Sí, però molt ben explicat.
0: Sí, perquè jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que, almenys en aparença, és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
4: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula el malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i, com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven, i una vegada més Dulceida ha sortit del pas i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida deia això.
10: Sí, sí, sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
0: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament.
4: Sí,
0: és que
4: sí.
0: ens agrada que la gent
4: estigui... Ens encantaria que s'odiessin, però no són, i en tu i nosaltres, vinga, que tomi, no?
0: No, es porten bé. Ja està, no passa res, que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què. No, bé, està bé, molt bé.
4: Està bé.
0: Avancem?
4: Sí, sí.
0: Però és que estàs aquí, que vols mal rotllo.
4: Sí. Tota la Dària que es porta així
0: una mica de... Favor, de veritat.
4: Safareig, saps?
0: 7 minuts, 2:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio, malrotllera?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Divendres passat ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
0: Meravellosa.
4: Que ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
11: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
12: Tot està en pau, no?
11: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: Potser molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu? Em sona aquesta melodia? A on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies,
1: que
0: a veure
1: fort,
0: com hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 25 de maig comencem el dia amb la lluna encara a verge després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners.
0: Prou bellesa i equilibri ens falta avui si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, la nostra bufadora d'aniversaris. Qui bufarà espelmes avui, Lara?
1: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders. Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me dame el papel.
3: 93-201-7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem, els matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
3: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
4: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
2: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
3: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
2: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
3: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
2: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
2: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
3: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
6: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
2: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
3: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega n'és un dels integrants.
7: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts a aquestes hores, com sempre. Saludo Marc Jurado, bon dia, Marc.
8: Què tal, bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dilluns i ànims que hem de treballar.
9: Som-hi.
2: Com tu i a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
8: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra explica La Vanguardia, un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i Idees.
9: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
8: Altres temes de portada. Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz. És el tema d'obertura del País.
9: I el periòdico fa un exercici de... i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros, més sense límits de preu.
2: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de la UDEF d'aquest cap de setmana.
9: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
8: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
9: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
8: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
9: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
8: Afegeix que si les sospites descrites per la UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
9: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
8: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
9: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
8: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
9: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
8: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
9: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
2: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de dos quarts de 6 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
10: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
2: A veus?
10: Ho veiem al País. L'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile meta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
2: O que hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
10: Correcte.
2: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
10: Sí, sí.
2: Tastant Nova York a Barcelona.
10: Sí, a Huerta Gràcia, un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV, que el copropietari del local...
2: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
10: Sí, sí. Sí, sí. Sí, si no veus aquella dins, Bagel Boy, jo vens per velles, no entres.
2: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
10: Sí, sí, no et porta a pensar que hi trobaràs allà un bagel ple de salmó. A veure, doncs això, llegim el web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó, insisteix en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
2: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
10: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és al municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, va mestre periòdico.
2: Uns arquitectes avançats.
10: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò a La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
2: Veus? Escolta'm.
10: Vinga.
2: Si és que...
10: Abans feien les coses bé.
2: Ara. No hi havia Bagel Boy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
8: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria, tenir tanta temperatura en un mes de maig, recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana, de nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol, això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
2: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial, jo hi vaig entrar a llit i vaig pensar... Compte que comença a fotre calor de veritat,
10: sí,
2: eh?
10: Ha fotut el ventilador ja, eh?
2: Jo és que tinc aire corrent a casa. Obro una mica la finestreta i passa això com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
10: Calor.
2: La Marta i jo som de calor, per tant, som
10: sí,
2: feliços
10: però...
2: de la vida.
10: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
2: No, però d'aquí un mes...
10: Estarem a l'aigua, remull.
2: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta, aquestes hores, que en 4 minuts arribem a 5:45, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
10: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant. Va venir a Barcelona,
2: no
10: teníem els Javis, sí.
2: Ah, no ho sabia.
10: Ningú no ha parlat.
2: No, ningú ha publicat res a xarxes.
10: Ningú ha publicat res. També hem tingut els Javis a Canes que han triomfat i volia recordar res. Un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé. I quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
11: He came to my mind, you know, because it's like we are together on this, we did this together. And it was a very complicated year for us, and having this together is very beautiful.
2: Està bé, perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
10: I tant,
2: recordem
10: any que complicat.
2: Que els Gavis han tingut ruptura, però que, malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
10: Això em sembla admirable.
2: Segueix unit. Han de fer... Aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No tothom seria capaç, de seguir amb aquest
10: i
2: ritme.
10: I que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb los chunguitos.
2: Carmen, voy a tener que emborrachar. Que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix.
10: Vinga.
2: Després de festa. Però què passa amb los chunguitis?
10: Doncs los chunguitis, que els tenim aquesta nit a Rasmatàs, ho faran amb una gira única, es diu el Reencuentro 50+1, i celebrem doncs, tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu, ara ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns. El concert és a les 7 del vespre, com dèiem, a la sala Rasmatàs.
2: Hi ha més coses, en aquest cas?
10: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
2: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
10: No és una xunguita.
2: Es queda clar, no?
10: Avui, si sou d'un altre registre, que no sou de los chunguitos...
2: Oh, no, pot ser de chunguitos i de música clàssica.
10: Sí, el que passa és que per hora no ens acaba de quadrar.
2: Ah, no, està clar.
10: Però, bueno, podeu comprar entrades si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són 2 hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els xunguitos a la sala Rasmatàs de Barcelona.
10: Som un programa que té de tot, nois, no, agenda cultural.
2: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus. Durant molts anys ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
12: Bon dia, matiners. Avui movem el dial entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
13: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison. El que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
14: Hola, bona nit.
13: Tu diràs.
14: Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11.
13: Sí.
14: M'ha agradat moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
13: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo i aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
14: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
2: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
15: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses, els puristes, de, no, els sorolls i això, doncs... Aquests braçalets acompanyaven. També diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa, està bé, segurament. Està
2: bé. És com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc, els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
15: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
2: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers. El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugarawa no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. També tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
15: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa a Moizawa?
2: Home, per favor.
15: Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços, la veritat.
2: I tant que sí. Escolta, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar. Perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Freddy,
10: has anat
2: no, sembla...
10: molt tard, no?
15: No, he dit que ben treballat.
10: No, vull dir que la broma...
2: És el subdirector del matí de Catalunya.
10: No, però
15: no passa res.
10: No, però perquè tu, Maiol, normalment ets molt ràpid a agafar-les.
15: Perdó.
2: Maiol, a partir de les 6 del matí, avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
15: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són una anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals. De fet, 364 dies, perquè...
2: Són... Dada Maiol.
15: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella.
10: Ara pillaré jo, eh?
15: Amb el Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació. I hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Agora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
2: 25 de maig.
15: Està d'aquí 7 mesos, Nadal.
17: Hòstia, mare. Moment, és que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona. Ja,
15: a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
18: A la taula del
15: Freddy. A la taula del Freddy.
17: Com?
18: Sí, sí.
15: Això mateix, a la taula del Freddy ha aparegut un barret de Pare Noel que el Freddy em diu, ja només veure'l ja fa calor.
17: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
15: No. El Freddy desconeix l'origen d'aquell barret. Pregunto. És un misteri que ja veurem.
17: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
15: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat, deu ser cosa dels del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
17: Haurem d'investigar entre suplement i el Matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
15: Vinga, va.
17: Dada Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, fineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
15: Doncs avui, que segueix sent notícia Zapatero, una dada sobre expresidents.
17: Oi.
15: Zapatero, zapatillas.
17: Sí, molt bé, Maiol.
15: Molt bé. Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
17: Hosti, jo sé el català.
15: Euros any. Saps el català, sí?
17: Més o menys, no?
15: Vale, demà ho comprovarem.
17: Val.
18: Euros any.
17: Euros l'any.
15: Sí, perquè no cobren còpecs, cobren euros.
17: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000?
18: 50. 50.000 és més, no?
17: Sí, eh? Sí,
18: 100.000.
17: Jo dic 100.000.
18: 100.000, em moro.
17: Menys. Mira la cara del Maiol.
18: 85.
17: Més, molt més.
18: Més? Molt més.
15: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any. Són...
18: Aviam, tu has
15: dit 30.000 i 100.000 i la mitjana...
18: Si fem una forquilla...
15: Heu fracassat tots, no passa res. Són diners que teòricament haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
17: Feta la llei, feta la trampa, perdona.
15: No, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret a més a dos treballadors i un xòfer. I són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic. I que, de fet, tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades i, ja veurem en el cas de Zapatero, sí, il·legals.
18: Uau!
17: Lara, alguna cosa més a afegir?
18: No,
15: l'apunt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
17: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
18: Dit,
17: jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del Matí de Catalunya Ràdio els matinets.
15: La
17: indignació
15: antipolítica de l'Anna Garcia, la concessió al populisme.
18: Estic
15: enfadada,
18: ja.
15: No, després guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
18: I serà culpa meva.
15: Per gent com l'Anna Garcia.
18: Sí, home.
17: Nois, relaxeu-vos una mica de te, una mica d'estiraments, que encara ens queden...
18: Aquí sí que no passo, eh?
17: No, tu trepitja, no et preocupis, que encara queden 8 minuts pels matinets. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
19: Senyores i senyors, bon dia.
20: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: Estàs confonent correlació amb causalitat.
18: No,
21: és un
18: no,
21: problema de primer
18: no,
21: de filosofia,
18: no,
21: de lògica,
18: no,
21: de la
18: ja
21: lògica.
18: Ho sé.
21: Que és?
18: El mateix
21: que
18: la IA.
21: Que tots els pobres siguin delinqüents.
22: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
23: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
24: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
25: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
20: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
26: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
20: Amb Ricard Ostrell.
27: Em van passant coses.
26: Sí.
28: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
29: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
30: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
31: Com volguem dir si volien aprendre algo.
30: Sí, vaig dir que no el coneix. Sí, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
32: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Però automàticament dic que m'haig de pensar.
20: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
33: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
34: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
33: Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
34: Estimar és molt revolucionari. I és la força que ens pot salvar.
33: i sabem celebrar els bons moments.
34: Pa-da-pam!
0: Uau!
33: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
34: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
20: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
33: La tarda dona molt de joc.
20: Els matiners.
1: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
3: ¿Ballena?
1: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
3: Los objetos que no dejan pasar la luz. ¿La gafas de sol?
1: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
3: Inmigrante.
1: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
3: 12 y media.
1: ¿De dónde viene el azúcar?
4: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
1: ¿Quién pintó la Gioconda?
3: DiCaprio.
20: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
3: em sembla fort.
2: Poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
3: Estem fatal.
2: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
5: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem, els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei, una bandera ens agermana, va, paura.
2: Boníssim, per cert.
3: És boníssim.
2: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
3: Quanta energia.
2: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 minuts d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per tots tres.
3: Sí, moltíssimes gràcies.
2: Agrair-li des de la ràdio. Escolta'm, que vam rebre un paquet.

0: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
1: A les 4 i mitja.
0: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
1: Sí, més o menys. Aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
0: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
2: sí,
0: no es pot
2: molta aguantar. Bona energia.
0: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
1: Pues 2 i mitja, tanquem el mercat i a partir de... entre que laborem i no laborem, pues a 3 i mitja, 4 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
1: Sí, a l'Àlex, que té 10 anys.
0: Sí.
1: I res.
0: Ah, val. Dic, que no sé si...
1: Alejandro.
0: No sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
1: No, l'Àlex.
0: I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
1: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li han deixat el mòbil perquè l'he deixat a casa dels avis.
0: Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners. Una abraçada. Adéu, Vanessa, adéu, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora.
0: No?
3: A veure, tinc una bona notícia.
0: Ah!
3: Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
0: Oh, no m'ho dic, però no l'hem matat.
3: Però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
0: Sí? Ah!
3: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests moments.
2: Ah, molt bé!
3: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Oh!
3: I llavors...
2: necessitaven un gall.
3: Sí, necessitaven un gall.
0: Quin panorama!
3: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
0: Perfecte. Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
3: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
3: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
0: Jo estic molt bé, Eloi, jo estic molt bé.
3: Quin susto, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
0: Tot bé. Vale,
3: escolta, per cert, que tot flueixi igual, doncs.
0: Deixa'm que digui adéu a la Marta Garcia i a la Lara.
3: Ai, adéu, Marta, adéu, Lara.
0: Marta Vian, a Lara Garcia, adéu.
2: Adéu.
0: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
3: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir de dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
3: Adéu, fins ara.
0: Una abraçada, estimat. Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
4: Molt bon dia, com estàs?
0: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
4: Sí, no sé d'on ha sortit.
0: Ja.
4: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
0: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
4: Exacte.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
5: Sis en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
6: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

0: els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: cantant de Sant Feliu de Llobregat publica el seu quart disc d'estudi, titulat Nexo.
1: Un disc del que ja n'havíem sentit alguns avançaments, com aquesta cançó que sona de fons, Me acuerdo de ti. Moliner publica nou material després de 2 anys, impulsat per una aturada d'any i mig sense concerts. Moliner publica 10 cançons, connectades entre elles, d'aquí el títol Nexo, on dona molta més importància a les emocions i també la connexió amb els seus seguidors a través de la música.

0: Entre les cançons inèdites d'aquest nou àlbum hi ha la que sentim ara mateix, T'escriviré, que ens parla de deixar-se portar i que el Nil va escriure a Cadaqués, i un tema en català que ens parla d'una història real d'amor adolescent que crec que a la Laia li encantarà. Llàstima que no sigui aquí, espero que ens escolti mentre ve de la Renfe.
1: Sí, si algú pateix per la Laia, està encallada en un tren.
0: Exacte,
1: sí.
0: Però és que és una història d'amor emmarcada a on? A la muntanya, i es diu Bona nit.
2: Amb el Bona nit mirant el cel, ens atrapava la son.

0: esperant.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: L'hora del conte, estic mirant el monitor de la Laia, que ens porta aquest compte d'història d'Instagram. Es diu La història que no sabies, i veig que aquí al capdavall, al capdamunt, tenen un post sobre Orient Viaix d'Urgell, aquest nom que Lleida es torna a posar de moda, perquè és un nom de la zona.
3: No només a Lleida, jo em conec a Barcelona, sí.
2: Ah, també, nats aquí, tenen, tenen lleiditis, Bé, avui comença...
4: Orient Viaix?
2: Sí, és el nom com d'una baronesa, comtessa.
3: Mira,
2: una...
3: és la comtessa que va convertir l'amor en una estratègia política.
4: És un nom femení, Orient Viaix.
3: Sí.
2: Els Aurem, no? Algunes noies.
3: Aquesta que coneix jo diuen Aurem Viaix.
2: Però aquest viaix té com un viaix de gènere. Bé, doncs...
3: Va, que encara no us he dit el nom del compte.
2: La història que no sabies.
3: La història que no sabies, exactament. De fet, veu d'un podcast que és en català, hi ha un episodi nou cada diumenge, justament sobre històries, barreja curiositats i història, d'acord? És la Natàlia Moreno aquí darrere d'aquest compte, i la veritat és que, a més, combina forces d'imatges tan històriques com recreades amb intel·ligència artificial.
2: Clarament, aquí no enganya.
3: No, però n'hi ha que són històriques,
2: Sí, sí, no, però clarament aquí no te la juga. Vull dir, les que són IA és claríssim.
3: És claríssim, exacte, ja, no pretén dissimular-ho. I m'agrada perquè això, com us deia, més enllà de... Són episodis concrets de la història, o bé, a curiositats, per exemple, 5 coses que no sabies del barri xino de Barcelona, no? Per exemple, la història del barri més mític, contradictori i estigmatitzat de Barcelona, i, per exemple, en diu, no?, que va ser un nom inventat per un periodista, això de barri xino,
2: Que ho va fer el Francesc Madrid. La gent no ha vingut al nostre país, que n'hi ha molts, escoltant el programa, no va haver-hi xinesos, o no va haver-hi una onada de xinesos. És una manera de parlar.
3: Ah, exacte.
2: Que també té bastant de debat sobre què volia dir exactament amb aquest nom, que ara es diu, i ara és el Raval, també em vull dir pels nouvinguts.
4: Jo crec que un bon despectiu, no?
3: És a dir, sí, mireu,
4: aquests que venen de lluny, doncs, què és el més lluny que tenim tots a la ment? Xina, no? Doncs...
3: De fet, en aquest article periodístic que es va combatejar aquest barri, doncs es deia que la mina és la gran taverna del barri xinès, deia, perquè el districte 5 com Nova York, com Buenos Aires, com Moscou, tots tenen el seu barri xinès. Doncs una mica com per dir, fent el paral·lelisme amb grans ciutats del món.
2: Si fos la Chinatown d'aquí sense ser-ho.
3: Exacte,
2: sense
3: ser-ho.
2: La mina que hi té a veure.
3: Parla d'aquí, perquè el reportatge parlava d'això, i llavors en aquest cas doncs parlava també del barri, això, xino, perquè a més no es deia xinès, és el barri xino, no? Sí, sí, sí. Així, com castellanisme. També ens parlen de, però no només de, bueno, hi ha moltes més curiositats, però llavors, per exemple, paraules que no sabies que venen d'una persona. Aquest també m'ha fet bastanta gràcia. La nicotina es diu així per un tal Jean Nicot, que va ser un diplomàtic francès, etc.
2: I l'ajudava una científica que era la Tina.
3: De veritat,
2: és com, no. Com Marie Curie i el seu marit.
3: O el sandwich, que no sé si sabíeu.
2: Era un comte.
4: El comte de sandwich.
2: Sí, un baró, un duc.
3: Exacte, comte de sandwich, sí, sí.
2: Comte, qui ho havia dit?
3: Es deia John Montagu, però era com que era comte, doncs li deien pel seu nom del comtat, diguéssim, comte de sandwich.
4: Menys el Núñez, que li deia Sangus.
3: Ah, és veritat. Sangus. La guillotina...
2: Carles Núñez i Navarro també era un dos científics.
4: Exacte.
3: La guillotina no porta el nom de qui va guillotinar, sinó de qui...
2: El marquès de Guillotenc.
3: No sé si era marquès, també era marquès.
2: Estic donant títols nobiliaris una mica random, però vull dir que...
4: Bueno, això també ho fa Josep la Ignas, espanyola,
3: Josep Ignas Guillotent, es deia, era metge,
2: De la plebs no era.
3: No, però era metge, diguéssim.
2: A veure, burgès no ho devia ser, perquè llavors s'acabaria... Ah, no, clar, que eren burgesos, eren els bons.
4: Anastasista, una mica, sí. És veritat.
3: I en Boicot, sabíeu que Boicot ve d'un senyor que es deia Charles Boicot?
4: Ah, sí?
3: Sí, és interessant,
2: també. Bueno, com els condons, també, la gent que es diu còndom ja està marcada per tota la vida, pel científic que els va inventar.
3: Diesel també ve d'un senyor que es deia així, o fins i tot saxofon, l'instrument que porta el nom d'Adolf Sax, que va ser un inventor belga que volia fer un instrument i va fer el saxofon. Vull dir que tot és molt interessant. Ja us dic, moltes converses, aquests comptes que ens donen converses de sobre taula, trobo que són
4: essencials. Per cert, he buscat quantes haurà enviat ja a Catalunya. N'hi ha 82.
3: Veus?
4: La majoria són al Segrià i a la Noguera.
2: Quin és el lloc més allunyat de Ponent on hi ha Aurem Viaixes?
4: Doncs mira el Maresme.
2: N'hi ha quatre. Aquestes tenen lleiditis,
4: Sí, sí,
3: no. Potser tenen família. La que conec jo és veritat que la mare és de Lleida.
4: Ja pot ser.
2: De fet, ara que ho dius, a mi em fa molta gràcia portar de cognom, un cognom que només és de Lleida, terra en la qual tinc un contacte, crec que nul, però portar-lo tota la vida em fa com riure.
3: Un cognom o un nom?
2: El meu cognom... No, el nom és germànic. Sí, no, el meu cognom és només quasi només ni a Lleida.
3: És veritat, és veritat. No, doncs podries anar-hi de visita un cop a l'any per retre homenatge al teu cognom.

0: Cat.
1: El fil una mica de la salsa i de tot allò crocanti, avui a l'espai de consells sexoafectius de la Laura per a altres persones. En quin caire d'aquest tema entrem?
0: Mira, avui és un dels dies en què no aplico a la meva vida personal absolutament res del que diré a continuació, però jo us ho he de dir perquè penso que és realment el millor que podeu fer. El que
2: sí, és la teoria.
3: És el correcte, però tu
0: és
3: no estàs en el camí.
0: Però jo mai ho faig.
2: Ja.
0: Perquè jo ho ventilo tot.
3: I avui va... La següent pregunta serà per què no ho fas.
0: Bueno, avui va sobre què dir i què no dir quan estàs coneixent algú.
1: Hosti, noi. A mi això de donar exemple sempre m'ha semblat molt presumptuós, eh? Vull dir o saps coses o les fas. No li exigiu a la Laura les dues.
2: Què dir i què no dir quan estem coneixent algú?
0: Però no a aquesta persona, sinó a l'entorn, vale? Vull dir, hi ha com tota aquesta...
3: Què irejar i què no irejar.
0: Cosa de la comentata i del safreig i d'explicar-li a les teves amigues i als teus amics més propers he quedat amb algú i ha passat això... Jo ho ventilo absolutament tot perquè és de mala educació tenir el mòbil sobre la taula mentre tu vas tenint la cita i tal, perquè jo, si no, aniries fent minuto resultado. Com tu creus que m'acaba de dir això? Ara m'està mirant d'aquesta manera.
2: Això, si jo ho faria.
3: La Laura retransmetria en streaming la seva pròpia cita.
0: I ja, bueno, tampoc això. Això seria la gran cita.
2: I demanar-li a la parella al davant un moment, que vaig a reproduir això que m'acabes de dir.
3: Que estic fent un Twitch aquí.
0: A mi a vegades m'han vingut ganes de dir, un moment... Bueno, fins i tot ho he fet, he anat al lavabo i he enviat una nota de veu a alguna amiga meva dient, tu creus que m'ha de dir això? Què representa que ets a fer amb aquesta situació?
2: A la desena vegada que he anat al lavabo, la parella em costa allà. Aquesta noia té alguna mena de problema. Sí.
0: Llavors, jo no m'ho aplico perquè jo ho ventilo absolutament tot i després té conseqüències dolentes. Per això jo us vinc a donar consells perquè no ho feu, vale? Llavors, què dir i què no dir? Per exemple, coses que es poden dir, que crec que s'han de dir... Doncs una mica de titular del que ha passat, no? Has tingut una cita amb una persona, t'ha agradat, no t'ha agradat, quatre detalls bàsics sobre qui era, d'on ha sortit, si us heu agradat o no, si hi ha hagut petó o no, si es morreja bé o no, i detalls del que pugui haver passat a continuació. Detalls fins a on? Jo penso que està bé preservar la intimitat de les persones. És a dir, clar, a vegades ens hem hagut de controlar amb les meves amigues perquè hem començat a explicar històries de persones amb diverses disfuncions sexuals i amb... experiències rares i traumes i tal, que hi ha una fina línia entre coses que són saludables d'explicar, perquè potser algú altre s'hi troba i així doncs, tens l'experiència compartida de què pots fer en aquesta situació, normalitzar temes i tal, i coses que formen part de la intimitat de la gent i que no has de per què explicar una taula amb 10 desconeguts.
2: I que segurament carrega aquella persona... cap a l'esquerra, carrega cap a la dreta. Això.
3: Aquella persona no voldria que tu ho expliquessis, ja. Sobretot, no?
0: Exacte, no? Que dius, després no saps a on arribarà aquesta informació.
3: Clar. És que et volia preguntar, Laura, això és diferent si aquesta persona amb qui tu has tingut la cita és coneguda del grup d'amigues amb qui tu estàs compartint aquesta informació?
0: Jo crec que és indiferent.
3: Sí, però home, si és coneguda, has de callar més, no? No?
0: Clar, aquí entra una mica el tema de la secció d'avui, que és que quan s'ajunten les persones d'un mateix entorn i hi ha intercanvis sexuals entre gent que es coneix i amics,
2: malament.
0: Amics i tal, no sé què...
2: Malament.
0: El lema sempre és la mínima informació possible.
2: Sí, clar.
0: Però s'ha de dir, perquè jo estic a favor de que hi ha vegades en què justament compartir que t'has enrotllat amb algú d'un cercle proper et pot proporcionar una informació valuosa, com per exemple, s'està veient aquesta persona amb altra gent, perquè si és col·lega d'un col·lega teu segurament ho sabrà. També que t'avisin una mica de les red flags, i que et diguin, mira, vigila amb aquest, perquè aquest sempre fa això,
3: clar.
0: Juga aquest joc, bla, bla, bla, bla, però després t'enganxaràs els dits perquè ja ens el coneixem.
3: Essencial, això està bé que t'ho diguin. Essencial, sí.
0: Però sí que hi ha un punt que compartir massa aquesta informació amb els cercles que els dos teniu en comú, hi ha un punt de rum-rum i de safareig que a mi també m'ha jugat males passades, que llavors tothom et pregunta per això. I tothom, i amb aquest tal, i no sé què, i tal, i públicament, i allà davant seu, i tal, que dius, feu callar la puta
3: clar,
0: boca.
3: No, no, no, no, no,
0: que esteu trencant tota la màgia.
2: Totalment.
0: Bueno, doncs això, que hi ha un equilibri molt fràgil aquí amb la gent que teniu en comú. Jo ja us dic, com que ho ventilo tot després...
3: Pilles.
0: Pillo perquè se'n fan comentaris molt estranys davant de l'altra persona.
3: I no et passa mai que l'altra persona s'enfada una mica? Com de dir, jo no hagués agraït que no expliquessis tanta cosa? O
0: ningú
3: no?
0: M'ho ha dit mai explícitament, però estic segura que sí.
3: Com han pensat?
0: Segura que la gent ha dit, aquesta tia no pot callar o què? Inclús que m'he carregat una mica històries perquè les he explicat massa aviat i llavors l'altra gent s'ha ratllat i ha dit, bueno, pues ja està, perquè és que això se m'està fent massa bola i no ha passat gairebé res amb aquesta tia.
3: Crec que s'ha de diferenciar si ho expliques en un cercle realment molt concret de dues amigues o si tu ja vas a tot el grup gran, no?
0: Clar, jo m'he de controlar. Jo us dic que estic donant els consells que m'hauria de donar a mi mateixa.
2: Oients, expliqueu-nos si us heu trobat en situacions com aquesta, que heu estat, jo què sé, parelles d'amics amb parelles d'amigues i aleshores la informació ha anat pululant que no vegis.
0: Bueno, i el joc del telèfon, clar, que hi ha coses que no saps si s'han dit bé, o sigui, si són correctes o no.
3: Les heu interpretat igual perquè va arribar per un cantó una cosa i dius, però la mateixa cita o no? Perquè una ha tingut una impressió i l'altra una altra.
0: Però bueno, també està bé que es posin en comú el feedback, clar, això també a mi m'ha funcionat molt. Que si jo m'enrotllo amb un amic d'un amic i després aquest amic veu que no coincideixen les expectatives... Clar. De futur, amb aquesta persona, t'avisi, que t'avisi.
2: També hi ha gent que llença merda perquè sí, i penses, ep, aquí hi havia una informació distorsionada, no?
0: No, però tenint en compte que tu tens amics, bons amics, que són honestos amb tu, si tu estàs enamoradíssima, clar, i voldries tenir alguna cosa més amb aquesta persona, i ella veu que l'altre ho ha fet per fer, perquè, mira, perquè aquell dia tenia el dia divertit, està bé que t'ho
3: diguis. Que t'avisi, que et digui vigila, perquè aquesta persona no s'ho ha pres igual que tu.
2: Sí, sí.
0: Llavors, aquí entra també la informació digital, vale? Jo sóc molt de passar un pantallazo. I més des de que hi ha l'opció d'enviar pel WhatsApp, allò que només ho pots veure un cop, per tant, saps que estàs...
3: Clar, això sí que segura. És una bona... Això ha sigut una gran cosa,
2: gran
3: de WhatsApp.
2: Sí. Sí.
0: Clar, perquè si no aquella captura de pantalla no saps on arribaria.
3: Sí.
0: Si ho pots enviar, que no has pogut veure una vegada, doncs tu a la teva amiga li dius, mira què m'ha dit, mira com estan en aquesta conversa, mira aquest like, aquest story, mira aquesta interacció digital, bla, bla, bla, bla. I llavors això està bé perquè t'ajuden a interpretar correctament aquesta informació, perquè si tu estàs sol a casa... menjant-te la olla de què voldrà dir aquest missatge, què voldrà dir aquest like, tal, no sé què, t'inventes unes pel·lícules que està bé com a mínim construir-les conjuntament. Tu després pot ser de l'ulo igual i seguir pensant que tot el que estàs veient a través de la pantalla vol dir que aquesta persona es vol casar amb tu i vol tenir 8 fills i tal, vale? Que és el que a mi em passa habitualment. Però si tens algú que t'estigui dient, a veure, això que m'estàs explicant, perquè jo primer ho explico verbalment, no? En plan, ai, és que estem parlant, jaja, no sé què... Passa amb captura, vale, jo passo la captura i llavors la meva amiga, la meva
2: que
0: mestra...
2: Que no, que això, Laura, vol dir això. Altra,
0: em diu, sí. Esteu tenint una conversa completament d'ascensor, o sigui, calla ja, perquè és que no hi ha res aquí on rascar, saps? Però clar, si tu et vols il·lusionar, et pots il·lusionar amb qualsevol merda.
1: Laura, si et passo jo la captura i tot el que diu la meva interlocutora és sí, no, ok, jaja...
0: No, clar, efectivament, Roger, conversa no estem anant bé. També hi ha un factor molt important, que és t'escriu o et respon.
3: Ah, això és bàsic, eh?
0: Clar, és que si sempre ets tu la persona que envia... Ei, què tal?
2: La proactiva, sí.
0: Home, potser això també està dient alguna cosa, però com que hi ha gent molt maja que sempre respon perquè li sembla de mala educació fer ghosting, cosa que em sembla molt bé, tu acabes interpretant la senyal molt més tard del que hauries. Llavors, a vegades una mica de ghosting, no dic molt de ghosting, però una mica de desinterès de dir, mira, és igual, no et contesto en unes quantes hores perquè no m'agrades tant, també està bé com per poder enviar aquesta senyal.
2: S'està fent l'interessant.
0: No, s'està fent l'interessant.
3: Els autoenganys aquí, els autoenganys fan molt mal.
0: Mentre estan parlant per altres grups, que compartiu, penjant històries, aquestes coses. Bueno, a vegades toca fer-ho.
1: És estrany, no? M'ha penjat una història però no he vist el meu missatge. Que li donava malament.
0: Sí, s'està fent l'interessant, bueno, a saco.
2: Li va malament només el meu WhatsApp.
1: El seu Instagram té un bug, el seu.
0: Llavors, a vegades, fins i tot hi ha gent que sap greu perquè et diuen, ai, ho has rebut, ho has pogut llegir, i és com, no, perdona, estic en un búnquer de guerra.
2: Perdona, és que te tinc arxivat.
1: A mi em surt el sin, el missatge de sin, a mi em surt. Què et surt a tu, el que t'he dit jo abans? Perquè jo he vist sin, el participi,
0: Roger,
1: sabeu?
0: Fas patir moltíssim.
1: Els verbs irregulars, sí, sí, so, sin, el participi, jo, a mi em surt. És bueno. Per si no l'has rebut.
0: Per últim, la cosa que sí hauries de dir, o sigui, d'informar les teves amigues, és d'on viu aquesta persona. Mm. Primer de tot, perquè per si et passa alguna cosa que sàpiguen on ets.
2: Exacte.
3: Molt bé.
0: I després també perquè això et dona molta informació de l'entorn. És a dir, és veritat que hi ha gent que no es mou gaire pel barri on viu, però si és una persona mínimament arrelada, sabràs quin tipus d'entorn té al voltant, com són els comerços del seu barri, quines entitats hi ha, qui poden ser els veïns, si hi ha algú que visqui a prop que et pugui donar més informació sobre coses que passen per allà, on podeu tornar a coincidir,
2: bona
0: aquesta
2: info.
0: Informació també.
3: Aquí obres un bon meló, que és aquest de l'estalquejada quan acabes de conèixer algú. Si vols, un altre dia fes-nos la secció aquesta de quan acabo de conèixer algú, fins a quin punt és saludable o quan ja és red flag, l'estalquejada que li fas.
0: Molt bé, tornarem a fer una secció on diré moltes coses que jo no m'aplico.
3: Exacte.
1: Sí, bueno, fins al punt que tingui les xarxes tancades o obertes o no.
0: No sabeu fins on he arribat, jo. No voleu saber.
1: Vista, vist, aneu al Facebook, allí la gent no se'n recorda i penja àlbum sencers, eh? Bé, consell pel 2026 sobre els dipòsits de la memòria de la gent.

0: els experts. ICAT. Alfons Gorina.
1: Un oient nostre, l'Esther, sí. Estava parlant de cinema al WhatsApp dels oients, que sí. Són gent molt entesa, i la pel·li Love Me Tender la van a veure amb un passi previ, que és una pel·li que n'havia sentit a parlar jo molt, molt bé. Diu l'Esther, a mi sembla genial l'actriu que fa de Clemens, és una pel·li d'un home que no accepta l'homosexualitat de la seva ex i mare del seu fill, i també la lluita d'ella per seguir sent mare i dona lliure. Diu, em sembla que està tractat amb molta delicadesa per part de la directora. Un drama molt tender, com diu el títol, molt tendre. Love Me Tender. És així de sensible, com diu la nostra oient Esther?
2: Sí, és sensible, també és dura, perquè sí. És això, és una dona que de cop descobreix que li agraden les dones, que vol fer la seva vida, però que això li costa la custòdia del seu fill o de la seva filla, ara no recordo si era, crec que era fill, i estar molt ben tractat realment, perquè no només és com a drama social, visualment és una pel·lícula molt ben dirigida, la Vicky Krims està increïble, però això ja no és novetat. Potser només li trauria uns minutets perquè dura 2 hores i quart i potser pel tipus de pel·lícula que és no ho necessita tant, però vaja, sens dubte, és una de les recomanacions d'aquesta setmana.
1: Ja teniu ja estrenada el blockbuster de la setmana, la nova pel·li de Star Wars.
3: Hey, never touch the buttons.
1: The Mandalorian en Grogu. Queda clar, al fons, que Disney, clar, 7 anys després, sense cap pel·li a sales, vol seguir munyint la vaca galàctica i porta aquesta sèrie de la tele al cinema. Però jo penso, tenint en compte, jo que no l'he vista, tenint en compte que la sèrie sí que està bé, no altres merdotes que han fet Star Wars, mira, em sembla bé que acabi, que no hi hagi més temporades i que culminem amb una pel·li. És la festa final del Mandalorian?
2: Sí, no, totalment. És veritat que és una pel·lícula que alguns diran que és un capítol allargat. Jo no acabo d'estar d'acord, crec que té moments de cinema realment potents, no només seqüències d'acció. Hi ha una escena, no diré res més, que és una escena muda, són 20 minuts, 25 gairebé.
1: Tants?
2: Sí, una escena, és a dir, és tot una seqüència on el protagonista és el Grogu i el Grogu no parla, com ja sabem, i és una delícia aquella escena, ja veureu, no vull donar...
1: Muda i sense diàlegs, però hi ha so.
2: Sí. Però ja veureu de què parlo, no?
1: És a dir, la gent s'emocionarà, la gent que ja li té estima aquest ninotet.
2: Oh, totalment, és... La millor creació animal de Star Wars des de fa moltíssim temps, no? I a mi m'ha agradat, potser perquè no tinc aquest llistó tan alt del tema Star Wars, no? Que la gent encara està esperant com grans pel·lícules. Jo crec que les grans de Star Wars ja s'han fet. Mira, una aventura ben feta, emocionant, trepidant, no sé, és que jo no li demanava molt més, és veritat que no hi ha una gran evolució respecte a la sèrie i que no és una pel·lícula que portarà de cop un nou univers ni res per l'estil, però està molt bé.
1: I parlant amb l'univers i sense fer spoilers, hi ha alguna connexió amb les trames principals, com aquell capítol que apareixia el Luke Skywalker fet a Mia, o és el Mandalorian amb el seu camí?
2: Més aviat el segon. Són ells dos complint missions i coses d'aquest estil, sí.
1: De Mandalorian en Grogu, avui li podeu dir adeu a aquest personatge del Pedro Pascal, en el qual mai se li veu, bueno, menys fins ara, el que veig el Roger, mai se li ha vist la cara en aquesta sèrie perquè porta el cap.
2: Doncs hauràs de veure la peli per comprovar-ho.
4: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
5: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
1: Cowgirl, aquesta pel·li catalana que ens arriba del BSN Film Fest fa una setmana, si no m'equivoco.
2: Sí.
1: I és una drama rural aquí al nostre país.
2: Sí, és com un contrast enorme, no? Passem dels blockbusters especials a la terra més propera, perquè sí, és un drama rural, però té molt de feel good francès, per entendre'ns, saps? Aquelles pel·lícules del camp franceses. El que passa és que no és tan anem a dir, tan bucòlica i en fi, tan, com et diria, tan pel·liculera com aquelles, sinó que té un punt més de drama, doncs, per exemple, reflectir com de difícil és viure al camp quan depens d'animals, depens del clima, depens de les collites, etc. Però a banda d'això, és una pel·lícula que té una miqueta més de història, no? La protagonista és la Isabel Rocati, que té aquesta vaca que és el seu mitjà de vida, i de cop se li apareix a casa un noi jove que no se sap molt bé d'on ve, que és el Carlos Cuevas, i que ni ell té mare ni ella té fill i estan com condemnats a trobar-se, i a més hi ha un altre personatge que és el del Pep Moner, que per cert està molt bé el Pep Moner en aquesta pel·lícula, que és com el senyor, el terratinent, que tot li va bé, per entendre'ns, no? I és la competència de l'Isabel Rocati, però a la vegada estan una mica enamorats per històries del passat. Per tant, escolta, una miqueta de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta això, de vida al camp. A mi m'ha funcionat bé i per això us la poso la segona.
6: Molt bé.
1: Si voleu anar a donar suport també al cinema català, s'estrena Cowgirl.
6: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
1: I ara, per tota aquella gent que no pot separar la imatge de l'actor John Krasinski amb el gym de The Office, heu de fer un nou exercici perquè segueixen havent-hi pel·lis de Jack Ryan.
2: Sí, això és una altra Mandalorian, en el fons. És una altra pel·lícula treta d'una sèrie de televisió de Jack Ryan, però en aquest cas no l'han estrenat en cines, la teniu només a Prime Video, i sí que podem dir aquí que sí que és una mica més capítol allargat, una mica més profund, o amb una mica més de pressupost, de allargada, òbviament, en quant a metratge. Si us agrada la sèrie, doncs tindreu allò un digne final, i el que passa és que a mi em passa, com a tu, Roger, que jo, Jack Ryan, segueixo veient a Harrison Ford només, o sigui, quan llegeixo les novel·les de Tom Clancy, a mi Krasinski és un tio que m'agrada molt per unes coses, però no li veig com aquesta mena d'autoritat o presència que tenia, doncs, Harrison Ford al seu dia, per exemple, per interpretar el personatge. Però vaja, bon cinema d'espies i d'acció, vaja.
1: Jack Ryan, coma, de Tom Clancy, dos punts, guerra encoberta. Recordeu que Tom Clancy sempre s'ha de posar, a mi em fa gràcia inclús que ho posen als videojocs. Tal videojoc i a sota de Tom Clancy, que feia llibres. Però ell li dona la prova del signe i cobra també, per posar.
2: Sí. Bueno, està mortíssim ja Tom Clancy.
1: Bueno, quan sortien jocs a la Xbox de Tom Clancy, cobrava. Sí. Bé, anem a més pel·lícules. Les catadores de Hitler, drama italià de la Segona Guerra Mundial. Per tant, a mi de partida ja m'interessa.
7: Prendete posto.
8: Non siate timide, si raffredda.
7: La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
9: Perché?
8: Solo tra un'ora.
2: Sì, aquesta és una pel·lícula que jo intento no recomanar, és a dir, no perquè tingui res en contra, però tenim tal quantitat d'història sobre la Segona Guerra Mundial que esdevé un gènere en si mateix, moltes vegades molt televisiu, o poc interessant, no? Sempre aquell personatge que va fer allò, tal, i dius, ostres, és que n'hem vist tant ja... Però...
1: És d'aquestes pel·lis que són molt formals en l'aspecte, que veig que al pòster ja hi ha dos esvàstiques perquè la gent s'impressioni.
2: Sí, una mica, però aquesta sí que l'he posat perquè aquesta val la pena. La història realment, que és una història real, és realment colpidora, no? Perquè és això, un grup de noies italianes que viuen molt properes a... Recordeu Valkyria, la pel·lícula de Tom Cruise, on hi havia aquell intent d'assassinat? Viuen a prop del búnquer on està Hitler i són segrestades, literalment, per tastar el menjar de Hitler per si de cas està enverinat. Per tant, cada vegada que es posen a menjar, pot ser que estiguin a punt de morir, no? I a partir d'aquí és una pel·lícula que parla més de les relacions que tenen entre elles, de les relacions que tenen amb els soldats nazis, que també hi ha allò de bé, no tots estan d'acord amb el que s'està fent. És una pel·lícula que està molt bé, perquè a més és molt distreta i sense frivolitzar, perquè òbviament és un tema molt seriós, però és una pel·lícula que es veu molt, molt fàcilment i més maca d'imatges que la formalitat que se li suposen al pòster, per entendre'ns. Per tant, bé, aquesta és una altra bona recomanació.
1: Les catadores de Hitler, que si voleu saber com es diu en italià, és le assaggiatriacci. Això vol dir tastadores. Anem ara a una comèdia que jo me l'he apuntada només pel fet que apareix Sacha Baron Cohen, una de les persones que més admiro jo d'aquest planeta, però això no vol dir que on surti Sacha Baron Cohen, moli o no moli,
10: Once upon a time, there was a man named Damien.
1: Arriba a Netflix, i l'Alfons, com sempre, ja l'ha pogut veure abans, perquè és el nostre crític. Ladies First, les dames primero, amb Sacha Baron Cohen, sí.
2: Sí, aquesta li agradarà molt a la Laia, perquè és una mena de Barbie a la inversa. És a dir, és el Sacha Baron Cohen, que tant li agrada al Roger, és com un superdirectiu d'una empresa que l'acaben d'ascendir i cada cop se li presenta un àngel, com si fos Que Bellos Vivir o Family Man, i li diu, ah, sí, doncs ara tindràs una visió del que és viure en un matriarcat en lloc d'en un patriarcat. I llavors, la que és la seva... el seu braç dret a la feina, que és una pobra dona, la que té absolutament martiritzada, és la superjefa, que és Rosamund Pike, que a més, una actriu que m'agrada moltíssim, i ell ha passat a ser allò el no-res. I no aconseguirà tornar a la seva vida normal si no puja per mèrits propis al capdavant de l'empresa.
1: No, tant... no em diguis que en aquest món paral·lel els homes tenen també un sostre de vidre. Allò que costa més, s'ha de mostrar més, no? Si ets home, sempre s'ha de mostrar més. En aquest món paral·lel, dic, és més difícil ascendir.
2: Sí, no, clar, o sigui...
11: Home, volaria tant...
2: Sí, evidentment, i està, i estarà clar, ell intentarà prendre dreceres, sí, per arribar més ràpid, no, a aquest, però descobrirà que no és possible.
1: Quina mena de dreceres, però èticament reprovables? O?
2: Clar, evidentment.
9: Segur, clar,
2: evidentment.
9: Clar, clar, és un home, a veure.
1: Laia, no dèiem allò que de ni masclisme ni feminisme...
9: Clar, però és que és un home, no pot evitar.
1: Home, vale. Bueno, llavors, la compres, la comèdia.
2: A veure, és divertida. També et dic, té algun moment de vergonyeta aliena, eh? També t'ho dic, però escolta, si teniu, esteu a casa avorrits a Netflix, te'l direu, mira, una hora i mitja que us passarà de meravella, la gent.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Anem a l'Espluga Calba, Laura.
2: Oh! És que va sortir fa molt poquet un reel de Som Tres Cats, que a vegades tenen bones sortides, sobre un community manager, un portador d'Instagrams, no, com ho va dir l'altre dia la meva amiga de la Sotana, la Clara? Gestor de comunitat, GC.
3: Molt bé.
2: De l'Espluga Calba, que és un senyor de 70 anys.
4: Unes ocurrències molt bones.
3: Molt originals i molt ben fets.
5: Soc un community manager senior.
6: Té el càrrec d'IMSD.
5: Idees més divertides. Porto les xarxes socials de l'Ajuntament d'una manera una mica més entretinguda que li agradi a la gent.
7: Un jiji continu.
6: Si hem de fer algun comunicat oficial per xarxes es fa, però a partir d'aquí, quan està inspirat, fa els posts aquests doncs, que són una mica divertits.
5: Per exemple, el servei de recollida de residus. Vaig fer un post que l'Ajuntament havia subcontratat la vigilància del dimoni. Un altre post davant de la botiga del poble, un pàrquing de tacataques, que de fet reflexava una realitat del poble.
6: Té un sentit de l'humor molt especial.
3: Al matí busco a veure què ha penjat, a veure què posat. M'agrada, m'ajuda a passar una mica l'estona.
8: Sempre millor que et coneguin per coses bones, simpàtiques.
5: La veritat és que jo m'ho passo molt bé. 76 anys que he fet ara fa poc.
2: 76 anys, la criatura.
1: Com es diu aquest home?
2: Doncs Walter, em sembla que li diuen, però Walter. No es diu així de veritat, però és com el seu sobrenom.
9: Josep Maria Cots, no és, em sembla?
1: Josep Maria
2: Cots. Sí, però surt allà entre cometes Walter, un nom així en anglès, que penso que divertit que li diguin així.
9: Ara em diré que un dels que surt del vídeo aquest reel és cosí meu.
1: Què dius ara?
9: Sí, perquè la meva avia és de l'Espluga Calba.
2: Ah. Doncs mireu, a mi m'impacta molt que un senyor de 76 anys hagi entès millor els codis de les xarxes socials que moltes institucions d'aquest país que l'únic que es dediquen a fer és comunicats oficials que no s'entén una merda, que ningú se'ls llegeix, i fotos que no tenen cap tipus de gràcia de molt bé, avui ens hem llevat a Blanes i fan 21 graus de temperatura. Aviam si comencem a aprendre a gestionar les xarxes socials.
1: Això ho anà de Centennial, com si fossis el senyor Barça.
2: No, però ho has de fer de manera espontània, reflexant una mica la comunitat d'aquest poble. Jo és que estic tan a favor del perfil d'Instagram de l'Espluga Calba, que us convido a tots a fer-hi un cop d'ull.
9: Visca
2: l'Espluga! És que és un estil digital que, a més, penso que als joves ens pot fer molta gràcia, perquè és com aquesta fina línia entre la vergonya aliena i la tendresa, que dius, que divertit que és aquest senyor, i, en canvi, la gent de la seva edat, jo crec que deu pensar, doncs molt bé, perquè així és com jo penso i com el que a mi m'agrada rebre, no? Per exemple, el segon post que veiem al perfil Instagram de l'Espluga Calba és un petit poble de Lleida surt a Tres Cats, i no és de crims. És que sí, és absolutament el millor. La següent foto que em va fer infinita gràcia també és una foto on surt l'Espluga Calba, borrosa així com foto de paisatge de lluny, primera plana, o sigui, primer la cosa enfocada que surt és un card i la descripció és: bon dia, segons com es miri, estem cardats. No em pot fer més gràcia aquest senyor portant les xarxes socials de l'Espluga Calba. Llavors, ell tira molt d'IA, també, d'intel·ligència artificial, per fer cartellets de coses, com, per exemple, primer concurs de dutxa ràpida de l'Espluga Calba. Estalviem aigua, guanyem temps fent poble. Això va ser quan, en el moment de la sequera, m'imagino que t'havien restringit una mica el tema de l'aigua i tal, i ell va decidir comunicar-ho d'aquesta manera.
1: Laia, recomanem també sempre dutxes ràpides.
9: Totalment.
2: Bueno, jo estic encantada de la vida, tant de bo el meu poble també es portés les xarxes d'aquesta manera. A més, tothom entra al joc, perquè els comentaris també, per exemple, d'aquesta publicació de la dutxa ràpida, la gent fa preguntes, no? Hi haurà competició per equips, hi ha categories, no és el mateix ser calb que tenir melena. Vull dir, aquí tothom li juga a les coses.
1: Que xulo. A veure si obre un corrent, no?
2: Potser, jo crec que la gent...
1: Potser altres ajuntaments agafen la idea de l'Espluga Calba.
2: Clar, hi ha una idea que jo crec que no té cap sentit, que és que, clar, com que és un poble petit, és una mica igual, no? No cal que sigui institucional, no cal que sigui seriós. Bueno, a mi, que el community manager de Sabadell també fos d'aquest estil, crec que seria un gran...
9: Total, sí.
2: Un gran avantguardista.
9: Sí.
2: Sí, crec que és la manera de connectar una mica amb els veïns i veïnes i que hi hagi una mica de bon rotllo, també, perquè també hi ha perfils d'ajuntaments que l'única cosa que foten és mala maror, perquè tota l'estona és... Hi ha massa soroll a no sé quin barri, hem enviat més patrulles, ara hem de delimitar els decibels i no sé què, tio. No sé, doneu-nos alguna alegria, macho, perquè és que si no costa molt.
1: Clar que sí,
2: també home. Connectar amb els governs municipals, i són en realitat la base de la democràcia, vull dir, són l'eina que tenim més a l'abast per intentar canviar les coses del nostre entorn. Per tant, una mica d'ambientillo, molt a favor del gestor de comunitat de l'Espluga Calba, i jo segueixo ja com a influencer, diguem-ne.
9: Visca l'Espluga!
2: I tant de bo que més ajuntaments s'assumin a aquests codis, que penso que són els que toquen portar ara mateix a les xarxes.
1: Bravo, molt a favor, doncs, d'iniciatives com aquesta. Els experts i CAT.

El músic empordanès li ha tret partit això de ser pare, perquè si fa un parell d'anys composava aquesta cançó que sentim, Serem un de més, que s'ha viralitzat a xarxes després de convertir-se en la banda sonora d'aquest país per anunciar un embaràs. Ara l'Ernest ha publicat com li ha canviat la vida un cop ja és pare, amb el tema Quina sort.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot, expliquen, a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants

0: i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora a la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
1: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana. A la B20, a l'altura de Santa Coloma Gramenet, i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí ben poquets, algun de prim i poca cosa més, també alguna boirina ha tocat el cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent, fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
9: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de volgués que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
9: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
11: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
9: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
12: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
0: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
13: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'ExxonMobil, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'Ero encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no veiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia, encantada.
0: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els ERO's no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
14: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
0: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
14: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball aquí. I això afecta a molts actors, eh? No només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
0: Ho apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
14: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi, doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
0: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Karum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria, i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
14: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: Doncs, Rashid Karum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
14: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
15: Tots els marroquins globen.
16: Ens treuen treballs.
17: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
20: Una soledat, la gent gran.
21: Són gent que arruben.
22: Paràssi, marimats.
23: Estic solo.
24: Terroristes.
25: Tot això és odi. Aturem-lo.
26: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
27: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
26: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
28: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feminicis de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, sinó que és un dos tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
1: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
2: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
1: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putell, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
3: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
4: Why you love me so much? Why you do that to me?
5: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
6: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
0: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
21: Vols anunciar el teu establiment o servei?
11: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
21: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
22: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
23: Segueix-nos a les xarxes socials.
22: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
24: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP, justament, apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
9: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Vivoa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat. La gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Paràssi, marimatge.
17: Estic solo.
18: Terroristes.
19: Matants.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no trigui això, perquè a nosaltres no s'hi va el pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
17: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat és una mica, seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la veritat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa. I tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors, nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
17: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm-hmm. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
17: A veure, resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, en el sistema d'una població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. Mm. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
17: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia, doncs, anava batzegades, no? Que ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
15: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martina Esgueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Post Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kile Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat

0: xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
7: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta.

0: L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, precisament un accident ara mateix en aquesta mateixa via, a l'AP7, obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès, en aquesta mateixa AP7, a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el Servei de Trens de Ferrocarrils de la Generalitat, entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur, es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Ens explica un temps d'estiu quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun nuvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al Lleidatà, no gaire important, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol, moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà, en Consell Executiu, l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
3: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
4: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
3: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
5: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
6: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
7: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: I quan són les 8:10, també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
8: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
9: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treballs.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat. La gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràcid. Marimatge.
18: No estic solo.
19: Terroristes.
20: Ve a menjar plàtans.
21: Tot això és odi. Aturem-lo.
0: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
0: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front. Aquest cap de setmana han tornat a Barcelona una vintena d'activistes de la flotilla Global Sumud després de ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez, ell és portaveu i voluntari de la Global Sumud Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
23: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, en una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que vam de fet d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I, a més, desgloseu tot un seguit de persones, de nous testimonis que han estat víctimes de totes aquestes... no sé com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal. Em sembla que no cal afegir gran cosa més, eh? Pau, sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una bralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
16: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
17: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre. Que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
16: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
18: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa, la ubicació exacta.
0: Ara sí, reprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
19: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
0: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu pública fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
19: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara. Han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo, per sort, tortures físiques en vaig rebre poques. Vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortures, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques,
23: i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
0: Pau, l'ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però, en canvi, acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta, o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
23: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional, ni respecten la vida humana ni dels palestins, ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
0: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol, i per acabar-ho d'adobar, veiem també aquest cap de setmana la imatge de les Resines a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
23: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel. Però els demanem accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne, la Núria Parlon, la consellera d'Interior, va fer un tuit demanant el meu alliberament, però jo no he rebut cap missatge personal d'aviam com està, com estic, si necessito alguna cosa. Llavors, crec que és el manual clàssic del PSC de cara a la galeria del PSC i del PSOE, de cara a la galeria fer moltes declaracions, però després, a l'hora de la veritat, no fa absolutament res. No? Llavors els demanem això, que trenquin totes les relacions amb aquest estat que no respecta la vida de la resta de ciutadans del món.
0: Pau Pérez, benvingut a casa. Ens n'alegrem d'haver-vos com a mínim bé íntegrament. Gràcies, que vagi molt bé. Molta sort.
23: Moltes gràcies.
0: Cinc minuts per arribar a 9:15. Abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
4: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: Més de 180.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
3: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treball.
20: Com a trans, et veuen com un monstre.
24: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
25: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràsit, marimatxo.
29: Existir solo.
30: Puto mono.
31: Terroristes.
32: Ve a menjar plàtans.
21: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
33: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
34: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
35: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
36: Què pot fer trontollar una democràcia?
37: I si demà deixés d'existir?
38: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
39: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
40: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
41: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
42: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local.

0: situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
3: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es el... la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
2: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
4: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
5: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
1: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karoum, apunta que el

0: full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
1: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
2: Tots els marroquins roben.
3: Ens treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat. La gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràssim, marimatxo.
10: Estic solo.
11: Terroristes.
12: Ve a menjar plàtans.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
15: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
14: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. De fet, asseguren haver patit tortures. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
16: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
8: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicides de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això, fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del CAT 112.
9: Resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
0: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales de Cugat Mèdia.
10: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
11: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquests bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
12: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
17: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
12: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
18: Bon dia.
0: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
18: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
19: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals... És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
18: Qui sí que s'ha acomiadat és Pep Guardiola de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burian, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
20: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
21: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis y hemos encajado demasiados goles.
18: I el Vilassana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Lucia Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Doncs veurem si encara hi ha un tercer partit o no. A l'altra eliminatòria, el Telecable domina per 1-0 davant el Fraga.
0: Doncs n'estarem pendents, com sempre, i ens ho explicaràs.
18: I tant.
0: Va, Cristina, gràcies. Que vagi bé. Fins demà. Més de 80.000 persones han assistit en aquesta edició, l'edició d'aquest any del Tàrraco Vivo, que justament aquest cap de setmana posava el punt i final al Camp Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
1: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
0: Doncs amb la història antiga del Tàrraco Viva posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns, un dibuix festiu, un dilluns festiu per a moltes persones. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.
2: La xarxa de comunicació local. Tot el que

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, tres accidents dificulten en aquests moments la circulació. El primer a l'AP7, a Roda de Berà, que deixa només un carril obert en aquest punt. Un segon accident a l'AP7, també a Mollet, deixa també un carril tallat. I finalment, un tercer accident afecta, en aquest cas, a la B142 a Polinyà, que deixa completament la via tallada. També hi ha retencions a la Nacional 340 a Creixell i també a l'AP7 a Mollet del Vallès. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 9.200 personal d'atenció educativa i personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. La major part de les noves places seran per al professorat, amb especial reforç a l'escola inclusiva i a la formació professional, i també s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i també personal administratiu. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació i Formació Professional.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un acord. I per causes que s'investiguen, dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2 a Jorba. El sinistre va deixar també quatre ferits menys greus traslladats a l'Hospital d'Igualada. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I l'Aplec del Caragol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel sol i la calor. Només es preveuen alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu, que deixaran fins i tot algun ruixat dispers. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar avui els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
4: Les coses no canvien. Jo canvio les coses. No és una frase, és una experiència, deia Andy Warhol. Siguem realistes, somiem lo impossible. Maig del 68. Mireu si han plogut estels.

pluja d'estels. Música, poemes, històries, pensaments, que quan a vegades hi creiem molt i molt i desitgem, podem fer-ho realitat. I si més no, són realitats quan les pensem i somiem amb força. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. A vegades és la visió d'un balcó modest, amb una gàbia i dos geranis i un rostre a l'altra banda del vidre, que fa pensar en tants vells que sobreviuen mirant amb il·lusió. Tinc una capseta plena de cançons. Si vols escoltar-les, fes-me un gran petó. En sé més de 30. Què dic? Més de 1.000. En una bosseta, guardades les tinc. Si vols que les canti, deslliga el cordill, que ja al cor no en caben i volen sortir. En tinc a l'armari, en tinc al bagul. Tu pots obrir-los, t'encantaré un fum. Mira com s'escapen. Vine i les veuràs com de les butxaques cauen agrapats. Tinc una capseta plena de cançons. Si tu vols cantar-les, totes teues són.

coses que més estimo. Àlex Susana, coses que més estimo. Unes fotocòpies, potser esgrogueïdes, d'uns poemes poc assequibles, o la imatge d'escuma benigna de la platja de quan era petita, el so del piano un matí de diumenge amb l'estrall del fred a la gespa, o la tebior de la llum de maig i la tendresa d'una primavera incerta. El meu plor per la mort d'un estel anònim, perquè la nit m'hi convida, o les imatges de l'amor ni perdut ni finit, fent-me companyia. La lluita per una causa, sens dubte justa i digna, i tot l'escalf de la mà sabuda, perduda en mi i sense massa guia.

No sempre és cert que allí on acaba el mar comença el vent, que allí on acaba el vent comença el bosc, que allí on acaba el bosc hi ha un pou profund on cap veu no hi ressona i es perdrà dins la tarda, no en el riu solemne i dòcil que lliurarà les aigües a una mar que et faci perdurable.

Pregària per demanar el bon humor. Thomas Moore. Dona'm, Senyor, una bona digestió. I no cal dir-ho, alguna cosa per digerir. Dona'm la salut del cos i el bon humor que em cal per mantenir-la. Dona'm una ànima sana, Senyor, que tingui sempre davant els ulls allò que és pur i que és bo, perquè no s'escandalitzi enfront del pecat. Ens trobi la forma de remediar-ho. Dona'm una ànima, Senyor, que no conegui l'avorriment.

Dóna'm, senyor, sentit de l'humor. Fes-me capaç de riure d'un acudit perquè sàpiga treure un poc de l'alegria de la vida i la pugui compartir amb els qui m'envolten.

El gat. Un fragment de Josep Maria Espinàs, del diari Avui. Un fragment de El gat. Diu així. La meva filla Gemma ha trobat un gat tot just acabat de néixer, abandonat en un carrer, i se l'ha endut a casa. Jo l'he observat només un dia, el passat cap de setmana, i m'he quedat parat. Sospito que quan el torni a veure ja serà un gat adult.

tan menut com és, té la seva capacitat d'autonomia i d'aprenentatge, que és enorme. La meva filla el deixa perquè passi la nit en un cova, pràcticament tapat. Encara no hem entès com em sortí tenint en compte que caminava amb dificultat i l'escletxa era molt, molt estreta. Dedica tots els segons que té i no dorm a l'exploració activa. Fent tintines, ressegueix tots els peus humans, totes les potes de taules i cadires de tots els racons. Com sol passar, el caixó que li hem preparat és el lloc que menys li agrada. L'interior de la casa té dos nivells, separats per un graó. Posat al nivell superior, el gatet ha decidit de passar al de baix. Per ell, el salt és considerable. S'hi ha pensat molt, ha ensumat. Ha girat el cap a dreta i esquerra, amunt i avall. S'ha encongit, s'ha desencongit i, finalment, s'ha llançat. I ha caigut fent un tomballó, desmanegat, cada pot al seu aire. Al cap de poca estona, creieu-me, ja ha baixat tota l'escala. M'he admirat d'aquest espectacle de descobriment de les pròpies possibilitats. Quin contrast amb el cadell humà, amb l'infant. El gat arriba ràpidament al domini de tots els recursos i la resta de la seva vida la dedicarà a mantenir una rutina.

Després d'uns dies d'intensíssima maduració, no progressarà mai més, en el sentit que ja només farà allò que es pot esperar d'un gat.

Potser, com va dir Pío Baroja, hi ha alguns animals, com el gat, que són massa perfectes per evolucionar. L'infant humà es comporta exactament al revés. La seva maduració és lentíssima. L'aprenentatge del domini del seu cos, del seu instint, del seu cervell, és una tasca feixuga i només pot aconseguir-ho demanant l'ajut permanent dels que ja són adults.

és una evolució difícil, irregular, que sempre acaba amb el risc de frustrar-se. Un gatet sempre acaba, si sobreviu, essent un gat convencional. Un infant no se sap mai quina mena d'home serà.

Quan arriba a la maduresa, el gat és un producte acabat, mentre que l'home tot just comença a ser un projecte. És aleshores quan li és possible la tria, la sorpresa, la creativitat. Un gat adult no pot equivocar-se. Un home ho fa 100 vegades cada dia, però també és capaç d'inventar noves normes de conducta, de refer-se, de recomanar un aprenentatge.

A vegades es diu d'una persona que és un gat vell. Jo penso, diu l'Espinàs, que els gats de seguida són vells i que l'home que té una creixença tan poc hàbil pot aconseguir una bellesa antiga, una bellesa que no hagi perdut una certa possibilitat d'innovació. Sempre té la possibilitat d'innovació.

els dies. Cada dia és un nou dia, diferent i singular, de cap a peus, nou de trinca, tot llest per estrenar. El d'ahir es moria i mai no tornarà. Quan demà vinga o no vinga, el de demà ningú sap. I si bé serà un dia, amb distints ulls i altre nas, amb una boca distinta i un diferent caminar, cada dia és un nou dia, tot ell únic i especial. Marc Granell.

El paper en blanc, de Joana Raspall. Un full de paper en blanc és tot un món possible. Penetra-hi amb peu franc. Hi pots posar el teu nom i dir el que et cal com. I quan hi hauràs deixat el cor ben despullat, seràs el petit déu d'un univers sols teu, en el paper en blanc.

En un vas d'aigua ben clara he posat a navegar la barqueta de paper. N'hi haurà prou amb un vol de mosca per alçar tots els quatre vents. Em prepararé el combat. Per rems, dos escuradents, i en la fosca faré intents d'esquivar la tempestat. Joana Raspall.

de Khalil Gibran, L'ombra. Un dia del mes de juny, l'herba digué a l'ombra d'un olm: no pares de moure't de dreta i esquerra i m'estàs marejant. I l'ombra contestà: no sóc jo. Aixeca els ulls i veuràs que el vent que bufa l'està a ponent i fa moure un arbre entre el sol i la terra. L'herba enlairà els ulls i el primer cop veié l'arbre, l'olm, i aleshores digué: vaja, hi ha una herba molt més grossa que jo. I es va quedar callada, sorpresa per l'olm.

Assaig de càntic en el temple de Salvador Espriu. Que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, cap al cel, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica i lliure, desvetllada i feliç. Soc també molt covard i salvatge, i estimo a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria, Arenys.

0: un relat anònim de Quim Gibert.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Un ve de Déu de granotes pululen en un bosc quan, de cop i volta, n'hi ha dues que tenen la pega d'ensopegar i caure en un forat molt fondo. De seguida, la resta de granotes s'apleguen entorn de l'esvoranc. En comprovar-ne la fondària, tracten d'explicar a les dues granotes accidentades que no tenen la més mínima possibilitat de sobreviure.

Mentrestant, les de fora insisteixen que els salts són inútils, que no val la pena partir per un par impossible. Una de les dues granotes, seguint els consells de l'exterior, es deixa consumir en el forat. L'altra, malgrat que començava a sentir-se exhausta, bona tan alt com pot. I tot des de fora continuen dient-li que no té res a pelar. Un dels salts és tan magistral que, deixant a tothom feregit, aconsegueix sortir del forat. De seguida, la colla de granotes li pregunta si no sentia els crits per què desistís. La granota, alliberada, explica amb signes i ganyotes que és sorda i que estava convençuda que li cridaven de l'exterior i que eren paraules d'ànim perquè s'esforcés en superar aquell tràngol. Actuar segons la pròpia lògica salva una granota i deixa d'influenciar tot el cul de sac que feia que no sortís. Fer el que sentis, sempre, sempre. Vola!

Nocturn per acordió. Heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el prou fet de l'angoixa, sota els flandes i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, però quan les mans de tots els trinxeraires es tiraven, en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, ni sabeu el clamar dels vapor, que són de tants colors com la mar sota el vel, que no li calen veles.

Ningú no se n'adona. Només hi ha un vell eixut que pesca estrelles. S'esvera i diu que els peixos platejats ara són de color tornassolat, mentre els banyistes fan un gran castell de sorra.

Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. I en la música, moltes gràcies, Marc Vico. Moltes gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. I l'Aranyot, que sempre es diu que escolta el programa i que avui li ha agradat molt, m'ho ha dit. Adéu, amics.

0: Atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de Segona Pasqua, festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP es concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
3: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
1: Notícies en xarxa.
4: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la darrana de les emissores municipals.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
2: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudis...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot de part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B-142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 200 personal d'atenció educativa i personal administratiu.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Radio Reims, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, un món en constant canvi on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i que encara estem construint. Parlem de vulnerabilitats, rol, paternitat, salut emocional, sexualitat, sense filtres i sense drama.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tots.
1: I recordeu, estem en directe i volem la vostra veu. Teniu alguna cosa a dir, alguna experiència, alguna vivència, algun dubte? Jo crec que un punt de vista diferent, doncs truqueu-nos ara mateix al 93-795-7912. 93-795-7912. I hi ha WhatsApp, també.
0: També ens podeu veure en directe per l'streaming del perfil d'oficial de Radio Reims a Facebook i a YouTube.

0: Un programa creat per Rim Garcia, dirigit i conduït per David Herrero
1: i Jordi Anglada.
0: I avui, al so, com cada dilluns, tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
1: Bon dia.
2: Bon dia, nois. Com estem?
0: Re.
1: Avui portem el programa... El que portem avui al programa és literalment la continuació nostra dels últims programes i les últimes reflexions que vam fer en el programa Homes, sobre el cos i l'home, la nostra rigidesa, els permisos que ens donem o que no, per expressar-nos, etc.
0: Totalment. Portem setmanes parlant del que els homes vam deixar de ballar, d'aquella gran renúncia masculina del segle XVIII, que ens va trencar armadures, bé, ens va tancar amb armadures grises i útils, i de la dificultat que havia en espais de cura sense una excusa productiva. Doncs bé, avui obrim el micròfon per mirar a l'altre costat de la tanca. Avui volem veure què passa quan un grup de dones, les mandarines, trenquen totalment els estereotips d'edat, de tabús i d'exhibició estètica.
1: I tant, perquè és que sabeu què passa? El proper diumenge 31 de maig, aquí, a l'Arenys de Mar, al Teatre Principal, s'estrena la nova temporada i l'últim espectacle de Les Mandarines, el 31 de maig a les 7 de la tarda. Un espectacle de Les Mandarines, yeah, com diu. Sí, sí o no? I avui tenim aquí... tenim...
0: A l'estudi està ple.
1: Com veu, heu escoltat ple de vida a l'estudi. Sí?
0: Si ens esteu veient per YouTube o per Instagram o per Facebook, veureu que l'estudi està a petar, està a vessar.
1: Tenim l'estudi a petar,
0: sí.
1: I tenim també, o sigui, ara direm el nom de totes, i tenim per streaming
0: també
1: la Carla Mora, la directora i la creadora d'aquest curs de cabaret o biocabaret. Hola, Carla.
0: Hola, Carla.
3: Hola.
1: Saludem, eh?
3: Hola, Carla.
1: També tenim amb nosaltres aquí l'estudi la Rim Garcia, que ja l'hem anomenat abans perquè és la creadora també del programa Dones i que ha donat peu a aquest programa Homes, i és una de les més veteranes del grup. També tenim a l'Amparo, també.
3: Hola.
1: Tenim a l'Ombreta, que és una de les més joves del grup també. Tenim a la Mari Carme, que no és ben bé del grup de cabaret, però ja en parlarem, és del grup de burlesc. I tenim a la Susana. Susana, sí? Susana Méndez.
0: Susana, sí? Méndez. Exacte.
1: Benvingudes, doncs, a totes.
3: Sí,
1: tenim dones aquí de 32 fins a 83 anys, cuidado, eh?
0: Sí, sí, de 31, de 31 anys fins a 83. Penseu que aquest grup és un grup que és multidisciplinar i que té moltes edats, que va, com hem dit, des de... Bueno, ara 31.
4: No, però 20 i poc.
0: Però 20 i poc, si comptem a la Paulina, que no hi és aquí, però també són 24, 25 anys, fins als 72, o, si incloem també la Carme, 83 anys. És a dir,
3: avui... És un grup multigeneracional.
0: Multigeneracional. Aquí ho ha dit, molt ben aportat. Començarem amb tu, Carla. Tu, que estàs a l'altra banda de la pantalla, ens podries explicar el que veurem el proper diumenge, aquest diumenge, dia 31, que no és un cabaret convencional. La RIM normalment el va batejar o l'anomena com a biocabaret. Mm. Explica'ns breument què passa de la dansa com a teràpia per posar-se davant d'un escenari.
3: Mm. Sí, us explicaré. Això del biocabaret, no, és un terme que el va batejar així la meva germana el 2014. Ella va dissenyar aquesta metodologia, no, i li va dir biocabaret, val? Perquè barrejava la biodança, uns exercicis també d'empoderament femení i les arts escèniques. Val? Aleshores, ella va dissenyar aquesta manera, no, d'utilitzar la biodança com un vehicle, com un mitjà per connectar-me amb mi mateixa primer, després per connectar-me amb l'altre i després per connectar-me amb el grup. I també per connectar amb aquesta sensualitat, aquest plaer com un dret biològic, i també amb aquest erotisme de la vida, no? Ella utilitzava la biodança en aquest sentit en el treball de les sessions de biocabaret. Després va posar també unes caminades amb talons per treballar l'empoderament individual i en grup, i després les arts escèniques, doncs, això li donava un poder tenir un objectiu comú, treballar l'equip, no? Que és supernecessari, i també li donava aquest poder-me expressar, no? Aquest mostrar-me, aquest sortir al món, no? A través de les arts escèniques. També les arts escèniques doncs ens porten, podria ser que aquest moment de treballar més l'espectacle, doncs, sortissin algunes pors, i el fet de treballar amb arts escèniques, doncs, dona l'oportunitat de superar algunes pors, d'aconseguir alguns reptes, no? Assolir uns objectius i també treballar inseguretats i disminuir el perfeccionisme.
1: Clar, aquest matís que dius,
3: molt important. Uh-huh. I també alhora, doncs, la biodança ens permetria, doncs, també connectar, ens permet connectar amb una sororitat, una humilitat i una resiliència, doncs, que també és necessari a l'hora de portar a terme aquest objectiu en comú, que és l'espectacle.
1: Sí, a veure, aquest matís que dius de portar la biodança en el cabaret, que ha anat naixent durant tots aquests anys de fer l'espectacle, on s'han trobat que no només hi ha plomes, no només hi ha mitges, no només hi ha cadires i hi ha espectacles, sinó que també hi ha persones, dones, que aporten pues això que acabes de dir, no? Que durant creant l'espectacle surten incomoditats, surten vergonyes, surten... I fer servir tot aquest temporadament que és... el que ha fet el cabaret, el biocabaret, diguéssim, això de l'aportació de la biodança, aquesta cura, aquesta mirada a nivell una mica més interior. Ara aquí tenim unes integrants, per exemple. Clar, el cabaret és més com un empoderament en grup, de crear xarxa. El burlesc, entenc jo, ja em senyalareu, si un cas, que és un empoderament igual, però més a nivell personal i individual, però també el curs, durant el curs també es fa xarxa, no? Vull dir que no és que estiguis allà tota sola sense connectar amb les persones que tens al costat. Però aquí hi ha unes quantes integrants que m'agradaria preguntar-los això, no? Aquest procés viscut durant tot aquest curs de perdre la vergonya corporal, perquè, clar, reconeixem que el procés de fer tot aquest curs, a vegades, pues, posant-te sola davant d'una vergonya teva, encara que estiguis en grup, i tot això de superar, com ara, per exemple, aquí estem la Rim, l'Anna no la tenim, que també és una de les més veteranes que ens està escoltant, però Amparo, Susana, Mari Carme, que formes part del grup de burlesc, com és això de pujar a l'escenari? Com és això de treure's la vergonya? Com és això de posar-se davant de tantes persones amb una banderola amb el que a tu et toca, diguéssim? Com és això? Com ho viviu?
2: Bueno...
0: Sí.
2: Jo, per mi, encara no he pujat a l'escenari.
1: És la Mari Carme, aquesta, que parla.
2: Encara no he pujat a l'escenari. Diumenge serà la primera vegada i per mi ha sigut tot un repte. Però com es aconsegueix? Doncs es aconsegueix, perquè, en el meu cas, perquè, sobretot, la professora que nosaltres hem tingut, que és la Susana, realment ens hem passat les classes més de la meitat del temps que ha aconseguit... que ens enamorem de nosaltres mateixes. Ja no que ens acceptem. A veure, acceptar, dius, accepto les meves inconvenients. No. M'enamoro dels meus inconvenients. Llavors,
1: m'agrada aquesta paraula.
2: Llavors, en aquest cas... Ja, per què? Quina vergonya, de què? Si tot és maco, si tot està bé. I tu saps que jo vaig dir el primer dia, perquè jo soc nova, si tot el porto... I vaig dir que jo estic molt feliç de poder participar en aquest grup de gent jove, perquè jo sapigueu que sóc vampira de totes les energies joves i de tot el que m'agraden.
1: S'ha de dir que diu gent jove, és la persona que hem dit que una d'elles és de 83 anys, la Mari Carme.
4: La Mari Carme.
1: Gent jove per ella, doncs, per exemple, podem ser tots els altres.
2: Home, això!
0: Això perquè aquí sí que hi ha un missatge molt interessant, sobretot per molta gent que diu... és que ja m'agafa molt gran per fer això. Senyors, 83 anys i s'estrena per primera vegada davant del públic. Sí. És per aixecar-se i aplaudir-la. Sí. És que s'ho mereix.
1: Aplaudiments.
2: Posa a disposició el que cada persona pot fer per vèncer això. Què és? Oblides de l'edat que té, del gènere que és, de això, i que es faci una pregunta d'alguna cosa que li agrada. Puc... Evidentment, pujar a l'Everest no pots. Per tant, una cosa que sí puc. Anar a ballar, puc? Sí. Vull? Sí. Doncs ho faig. I així es va ser. Com jo vaig pujar les escales del Swing Maresme.
1: Exacte.
2: I em vaig apuntant allà i allà he anat pim, pim, pim, pim, he anat trobant tota aquesta comunitat amorosa, cuidadora, que a més m'ha ensenyat a ballar. Però aquest és això. Per mi, el principal... ha sigut això, doncs, aquesta integració amb tota aquesta... Ja l'altre dia, coneixent a totes les mandarines, jo dic, és que això és l'arent.
5: això va ser dissabte, que vam fer el primer passe de tota l'escena de l'espectacle, amb robes i tot, i les teníem allà, perquè elles també van participar del passe, evidentment. Són les de burlesque que porta la Susana.
6: Les Myrtle Ladies.
0: Sí. Com es diu?
6: Myrtle Ladies.
0: Myrtle Ladies.
2: Doncs recordeu-vos-ho bé. Puc? Vull, ho faig.
1: Sí, sí.
2: Oblideu-se.
1: I has dit
2: no
1: abans una cosa re. Que m'ha agradat molt. Posar a disposició el que tu pots fer. Mm-hmm. Sí? Això és no? Pues ser conseqüent amb el que un pot, no? El que un també no pot, el que un vol donar, i tenir aquest respecte del permís. Clar, de poder clar, dir que no, no, també, en un món
2: I de crear, de crear-te autosuficiència a tots nivells. Només quan tu ets propietària de tu et pots donar.
4: Oh. Jo añadiria una cosa més, i és el grupo te lleva.
1: Es Amparo.
4: El grupo te lleva, sabes que tienes el apoyo de todas las mandarinas detrás cuando te ves sola ahí en el escenario que dices, Dios mío, tanta gente, yo aquí sola. No, no estás sola. Te están empujando desde detrás. Ajá. Y esto es algo que trabajamos durante todo el año para llegar el momento de subirte al escenario y decir, no estoy sola, alguien me aguanta y lo que haga, lo haré bien, salga como salga. Será perfecto, que es lo que muchas veces, bueno, comentábamos esta mañana. El resultado es el perfecto. Y te sientes tan acogida y tan soportada que, bueno, de todas maneras, el miedo escénico lo tenemos siempre. Eso no lo vamos a obviar. Está siempre. Pero te sientes apoyada por todos. Y cuando oyes el primer aplauso del público, dices... ¡Ostras! Ha valido la pena,
1: sí. Pero, o sea, te sientes el grupo detrás, aunque hagas una parte del espectáculo como solista, ¿no? Pero está allí el grupo, es todo el año que estás ahí detrás, ¿no?
4: Sí, sí.
1: Avui em tindria que haver portat una llibreta perquè surten frases que m'agradarà apuntar-me. Sí.
6: Bueno,
1: exemple,
6: després el que farem serà escoltar-ho.
1: Lo que has dicho, lo que ha salido es lo perfecto, ¿no? Exacte. ¿Qué has dicho? ¿Cómo lo has dicho?
3: Sí, nosaltres diem... Nosaltres diem que perfecto és lo que és.
4: Perfecto és lo que és, exacte.
6: Ah, perfecto és lo que és.
3: Perfecto és lo que és, sí, no lo que debería ser. No? Nosaltres diem això i realment és això que deia la Mari Carme també i la Susana, no? La meva estimada Susana.
7: Estimada Carla.
3: Que, bueno, que és un regal tenir-la entre nosaltres. Ah. I, bueno. I volia, el David preguntava què veurem el diumenge. Veurem un espectacle, evidentment, però també veurem tot això que estem explicant, i és aquest vincle que s'ha creat, aquest fil invisible que ens uneix a totes, aquestes mirades que tenen de complicitat entre elles quan estan actuant, aquest carinyo, aquest amor, o sigui, això també ho veurem. I també, i nosaltres li donem molt, molt valor, i a vegades més valor, no?, que a la forma, potser, de l'espectacle, això que t'emportes, no? O sigui, és que realment, com a participants, no?, això ens ho emportem a la pell, m'entens?
8: Jo aquí dic que tinc la gran sort, i tinc la gran sort de poder ser mandarino d'honor, no? Estic allà com mig acollit, i he pogut ajudar amb algunes, no dins del que és el gran espectacle, sinó amb petites accions, com per exemple l'actuació que faran el proper dia 27 de setembre aquí a Canet de Mar, a la Fira Modernista, com a cluenda.
1: Al carrer l'Aire Lliure.
8: Sí, que és una cosa...
5: Sí, a la plaça Universitat.
8: Oborant.
1: Molt bona fira, molt bon poble, molt bons dies per anar
8: per veure.
1: I per anar a veure les mandarines a l'Aire Lliure.
8: Jo he pogut veure i tastar aquest fil conductor que diu i que parla la Carla, sí. I és cert, és tal qual així. Vull dir, hi ha un carinyo, hi ha un arropament, hi ha una manera d'acompanyar que només quan ho veus a prop posa la pell de gallina, no? I dius, ostres, a mi m'agradaria una cosa així.
5: Per homes.
8: I parlo des del punt de vista d'homes, perquè els homes sembla com si tinguem de ser el Tarzán de la selva que va al solito per el món. No, o sigui, ja, es va molt més còmode quan se sent aquesta cosa així repenjada, no? I s'ha de reconèixer que jo això ho he pogut veure de prop i porta, bueno, posa pèls a gallina, això ho haig de dir-ho.
9: Jo voldria afegir amb el que has dit, no?, d'anar jo solito com el Tarzán de la selva. Crec que les dones també moltes vegades ens trobem en aquesta situació, no?, de preparar coses i de pensar-nos que nosaltres podem amb tot i de que ho hem de fer soles i que nosaltres hem de brillar soles i hem de ser la superwoman. I tot el treball de grup que fem ens dona... Bueno, ens fa treballar aquesta xarxa, no?, i aquesta... sentir-nos que podem recórrer a aquesta xarxa quan ho necessitem, no?, i que potser no podran estar allà físicament, però tu saps que el grup està sostenint-te.
5: Sí.
1: És l'ombreta que m'ha acabat de parlar.
8: Sí. Que aquí jo volia, potser, aquí que també dic és que és la més jove de les integrants que tenim ara mateix aquí de les mandarines. I una cosa que de vegades fem una reflexió als homes és que pensem erròniament que les dones, sobretot les dones joves, ho tenen tot resolt amb el cos. Però no en tenim ni idea de la pressió estètica a la que, per norma general, totes les dones estan submeses i és ferotge. Jo he pogut veure de prop, ella és la meva parella, he pogut veure de prop el que és tota l'evolució des que fa 4 anys es va apuntar amb el grup de mandarines. Va començar, va dir, apunto cabaret. I una vegada que es va allà apuntar, hi ha un parell de preguntes que ara em passen pel cap, que és, com ha estat aquest conviure i ballar amb les companyes de totes les edats? I què és el que t'ha portat aquest mirall?
9: Bueno, ha sigut preciós, aquests 4 anys. Bueno, jo em vaig apuntar a cabaret perquè tenia una por escènica brutal, però tenia moltes ganes de cantar en públic. I sempre m'ha agradat cantar, però m'havia quedat un trauma d'això, no? Bueno, jo he ballat en teatres i em va quedar una sensació de pànic absolut quan veus aquells focus que sembla que t'hagis de morir allà mateix. I clar, deia, jo no podré cantar mai en públic perquè cauré fulminada, no? I bueno, quan vaig descobrir el grup de cabaret de l'escola vaig dir, bueno, no perdo res, no? No perdo res i, bueno, m'apunto, agafo poca responsabilitat el primer any, no? Em deixo portar pel grup i sí, va ser totalment això. Em vaig trobar, doncs, un grup que m'ha acompanyat, que m'ha ajudat a créixer, que m'ha mirallat i el fet de compartir amb dones de totes les edats crec que és molt enriquidor també, de no veure només doncs, companyes de la teva edat, que també està molt bé, però quan veus totes les edats veus que realment totes tenim els mateixos problemes, no? Que a vegades penses, no, bueno, però quan sigui gran o quan d'aquí 30 anys o d'aquí... No. Som iguals realment, no? No hi ha, per mi no hi ha una barrera.
1: Sí, la veritat és que ara escoltant-vos una mica en aquest trosset em passa pel cap justament, doncs, seguint el fil de el que parlàvem en els últims programes, no? De l'home amb el cos, de com ens costa a nosaltres alliberar la ment, la primera manera, en grup d'homes, diguéssim, sí, deixar-nos anar, portar tot això al cos... no, és com aprendre a deixar el control, de deixar del cervell cap al cos i escoltant-vos penso quina feina i quin camí llarg tenim per deixar anar la rigidesa, per deixar-nos acompanyar per altres homes iguals, per poder exposar tot això. I escoltar-nos em fa una miqueta d'enveja.
8: Sí.
1: I des d'aquí les ones de la ràdio espero que arribin als cervells d'alguns homes. S'ha de dir que no tots, perquè bueno, no? Cada vegada més des d'aquests programes i des d'altres llocs del món es fa molta consciència en rebaixar totes aquestes competències, en poder fer... expressar-nos entre nosaltres i deixar-nos anar i bueno, gràcies a Déu, com vam dir la setmana passada, no sé si va ser la setmana passada, David, cabaret d'homes, ja.
9: Ja, sí.
1: La rima ens va portar un missatge de WhatsApp a la rimena, no?
8: Ens estava enviant... anava enviant missatges, cabaret d'homes,
5: bueno,
8: ja.
5: Això va néixer l'any passat a Vic.
8: Sí.
5: Que
8: sí.
5: Una de les que havia actuat amb la Carla Vic, Carla ha fet un biocabaret a Vic l'any passat, sí, i va ser boníssim, em va comentar, i els homes com es mouen a l'escenari? I els homes com són sexis a l'escenari?
9: Bueno, això fa més, Això fa més. Això fa més, perquè jo vaig darrere del cabaret d'homes potser fa 2 anys.
5: Però aquesta va ser l'espita. Aquesta va ser la d'allò, això ha de ser ja.
9: Sí, ja.
5: I vaig agafar per banda el David i dic, res, rentada de cap, tu. I el David va agafar per banda el jo.
9: Molt bé, molt bé.
2: Doncs només falta posar-hi data.
3: Volia recollir...
5: Ja hi ha data.
8: Digues, Carla.
3: Sí, no, volia recollir el que ha dit l'Ombreta i una mica en Jordi també, aquest poder-nos deixar ajudar, aquest poder apartar l'exigència, no? La pressió, no? Que tenim moltes dones, deia l'Ombreta, no? De ser guapes, de ser tal, qual. La importància de connectar amb la vulnerabilitat, perquè no ens ho permetem i a les sessions intentem també poder, almenys jo intento, doncs, poder connectar amb la humilitat i la vulnerabilitat de dir, ostres, que bé que estiguis aquí, amiga, que bé, perquè... jo sóc preciosa, però només amb mi no és suficient, no? Jo sola no puc tirar endavant això, no? Vull dir, em necessito. I trobo que és important. I també, no sé si trauràs el tema més endavant, però volia dir que estic molt contenta de que és el primer any que incorporem el burlesc a l'escola. Que hi ha la Susana, que estic, que per mi és un honor treballar amb ella, penso que és una gran artista i persona i dona, per igual, i penso que ha sigut superbonic poder incorporar aquest grup. Jo ho vaig tenir clar des del principi, que les havíem d'incorporar a l'espectacle, aquestes dones precioses que estan fent el burlesc amb la Susana a l'escola, i penso que serà un win-win i que donaran molta bellesa i que aportaran moltíssim a l'espectacle. I és el primer any i estic contenta especialment.
7: Sí, fet... Moltes gràcies, a mi m'esteu emocionant.
1: Sí, jo la veig, la Susana, que donen la mà amb la Mari Carmen aquí.
7: Perquè, Carla, jo anava a afegir a tot el que estaven comentant que tot aquest empoderament sempre ens el, i aquesta cohesió de grup sempre la fas tu amb molta... Amb molta saviesa, amb molta humilitat també, perquè tu ets una gran artista i això no ho hem d'oblidar, i que tu saps que a vegades és molt difícil portar un grup tan gran de dones, tu saps cohesionar-ho tot d'una manera, amb amor, amb mà esquerra, amb mà dreta, i això és molt d'agrair, saps? I és el que jo anava a portar. I després, en el món del burlesc, existeix el boilesc, que és el burlesc per homes fet amb energia d'homes.
8: Ei, això és... Que acabes d'obrir un meló, parlem-ne més, que això ja m'està agradant.
1: Sí. Això...
8: Boilesc.
1: Això, boilesc.
8: Boilesc. Boilesc. Sí, aquesta bona. No ho coneixia, gràcies.
7: Sí, ja, boilesc. Jo he fet classes de boilesc, també.
8: Oh, que bo.
7: Aquí ho deixo.
10: Bueno, tens aquesta energia, també, no, per portar...
8: Parlem-ne, perquè... Déu-n'hi-do. Jo sí que haig de dir que el mateix que està dient la Carla de tu no ho diu solament ella. Avui quan veníem en el cotxe cap aquí ja estava sortint exactament a la mateixa manera aquell carinyo, aquella cura, allò de posar per davant el que és el sentiment i la cohesió de la persona, l'empoderament per sobre de lo que seria el resultat final, que si el resultat està bé, perfecte, però el perfeccionisme el guardem a l'armari.
7: Sí, sí, sí.
8: I aquesta mateixa cosa és el que jo, mentre conduïa i portava la resta de mandarines que veníem des de Mataró cap aquí, anaven dient de tu. Vull dir que alguna cosa ha d'haver allà. Alguna Mira, cosa se l'està movent. Jo, és una cosa que és algú comú que veig amb aquest grup, que és una cosa que és molt curiosa. Aquí tenim molta gent, si digue un momentet, Rim.
5: No, només dic que el número que obre l'espectacle l'ha muntat la Susana.
7: Bueno, amb l'ajuda de la Carla.
5: Amb l'ajuda de la Carla.
7: Perquè jo tota sola a vegades em bloquejo.
5: Sí, sí, bueno, sí, sí, l'ajuda a tothom, però l'origen... I és la música que la setmana passada vam posar dones i vull dir que fa bandera.
7: Perquè queda tant la lletra i prou.
5: Crear la lletra i després muntar, i això és un plus, tenir-la amb ella, que ens fa aquestes classes quan la Carla no pot i segueix la mateixa línia que la Carla. Això és un plus, tenir dues persones ja integrants del grup que ja porten aquesta dinàmica, això és un plus en les mandarines.
1: Totalment d'acord amb tu, perquè seguint la mateixa línia de la Carla, no? O seguint moltes coses, igualment és una persona diferent, una energia diferent, sí. És una adaptació diferent, sí. I és un rebot diferent. Sí. O sigui que l'aprenentatge es multiplica, no? És una mica...
5: Sí,
1: no?
5: Sí,
1: és
5: sí,
1: l'aprenentatge de tot, no només del que és l'espectacle, sinó l'aprenentatge de la unió, l'aprenentatge de la comunicació, no? I, bueno, la Susana, burlesc, sí. No? I que aquí està la Mari Carme, també, que és del burlesc, sí. Del curs de burlesc. I el que deia la Carla, que aquest any és el primer que el curs de burlesc, a part, i el de Biocabaret, que el de Biocabaret ja fa un espectacle cada any, aquí han obert la porta a les persones de burlesc i fan una petita aportació, és això que volia dir la Carla, aquest espectacle d'aquest any serà especial, fan una petita aportació les persones, les dones de burlesc dins de l'espectacle de Cabaret, que a més, no sé si ho hem dit, que és amb música en directe.
8: Música
1: en directe. Això és un plus.
8: Sí, sí.
1: Músics en directe que porten assajant també, i bueno, són grans músics també, i
8: sí, sí.
1: Jo he vist cada...
8: Sí, sí, bueno, tremendo, jo igual, no? Jo vull dir això.
5: Bueno, ens han acompanyat des del primer dia,
8: sí,
5: això s'ha de dir.
8: Sí, de fet, avui sembla que teniu també un assaig, no?, amb els músics i a més, vull dir que aneu totes, que avui aneu una miqueta de bòlit. Aquí he sentit a moltes de vosaltres, però clar, no totes les que estem aquí, no totes les que esteu aquí, sou totes. Hi ha gent que no ha pogut, però que sí que ha volgut aportar un granet. Tenim un missatge que ens va enviar la Mari...
1: Romano.
8: Mari Romano. Anem a escoltar què és el que deia la Mari Romano.
11: Bueno, deciros que para mí Cabaret ha significado un antes y un después. Cuando lo fui a probar, yo pensé, bueno, voy, lo pruebo, pero yo no voy a hacerlo porque eso no es para mí. Y luego descubrí un grupo de mujeres increíbles, una profesora maravillosa. Fue revelador cómo me hizo sentir. El grupo que hay es genial. Y luego te realizas ya como una mandarina auténtica en el escenario. Es precioso. Muchas gracias a todos. Adiós.
1: A ti, Mari.
8: A ti, Mari. Gracias por tu aportación. No he podido estar, però aquí està la seva aportació i el que pensa. No ens han pogut recollir més, però jo crec que encara podríem haver vingut més persones, que al final tenien d'haver dues persones més aquí que no han pogut venir, que era l'Anna sí. i la Susana, que l'Anna és la mare de la...
12: La Sònia.
8: L'Anna és la mare de la Susana i també la mare de la Sònia, vull dir que són germanes. I totes tres, és molt curiós, perquè moltes vegades quan he estat amb amigues, amb edicions anteriors, veient a l'espectacle, que veus que moltes vegades feu un grup totes tres juntes, i quan estàs allà que estan dient, amigues que estan al costat, dic, aquesta, la més gran, és la mare i els altres dos són les seves filles. I clar, la gent es queda una mica dient, ostres, que està tota la generació. Sí, tenen allà, i perquè no hi ha neta, si no suposo que també
5: sortiria. Sí, no, però arribarà la neta. Bueno,
8: ja ho veurem.
7: La meva neboda, no sé, potser quan sigui una mica més gran s'anima.
8: Igual.
7: És molt com jo, necessita temps.
9: Està bé. Li donarem.
8: Sí, se li donarà. Digues. No, pensava que m'havia...
1: No. Estava pensant que estem parlant de que el cabaret acompanya, és un espai de procés, que crea tota aquesta xarxa, tot aquest vincle, tot aquest procés, tot aquest camí d'aquestes persones, aquestes dones que creen el grup. Però jo pensava, com es crea un grup amb aquesta xarxa? Què es fa? Què és el que crea aquest vincle, Carla, o algunes participants que es puguin... Què és això? O sigui, és algú determinat? És una manera de portar una mirada que li posem més, amb més humilitat, com has dit abans, però exercicis, no? Com es crea això, no?
3: Bueno, es crea fent un treball de... sobretot molt progressiu. O sigui, penseu que aquest grup porta ja 11 anys i al principi no vam començar així de cop amb algunes dinàmiques que ara fem, per exemple, no? Sobretot tinguent molta cura amb la progressivitat, perquè si tu entres de cop amb dinàmiques així molt potents, doncs pot ser que algú marxi, no?, del grup. Aleshores, bueno, doncs a poc a poc també treballar molt l'autoregulació, l'escoltar-se molt, no?, i el feedback amb els altres, no? Això és el que treballem molt. I a poc a poc, sobretot, a mi el que m'interessa més és poder fer aquest treball de recordar qui som, o sigui, i aquest reconnectar amb la nostra humanitat, la nostra part més humana, i treballar el vincle amb l'altre, no?, el que et passa a tu em passa a mi, no? Vull dir, una mica això. I es va fent així, poc a poquet, i introduint també el tema de les arts escèniques per tenir aquest objectiu en comú, no? Aquest equip, treballar aquest equipazo, no? Nosaltres diem equipazo, venga, equipazo.
1: Vamos!
3: Sí, bueno. I poc a poc, amb molt de carinyo, anar fent.
1: Bueno, rodes d'expressió, rodes de poder veure el que li mou a una de l'altra, no?, i poder-ho expressar i donar aquest espai, no?, i aquest ritme, no?,
3: necessari. Sí, tenim alguns moments de roda verbal, també, i llavors exercicis, doncs, corporals, individuals, en parella...
1: Bueno, a vegades he passat per allà, tipo masajito, hola, ¿qué tal?, bienvenida, sí, nos hacemos exacte. Estos cariñitos, empezamos, sí. Calentamos, no?
3: Sí, sí, molt, no? També... No només el contacte visual, sinó també el contacte corporal, físic, no? Per sí. connectar, per corporal, sí, per afluixar, per connectar des d'un altre lloc, que no sigui tant les idees, no?
5: Mm-hmm. Això.
8: Què volies dir, Rim?
5: Jo volia dir que les persones que es van afegint al grup, que al llarg dels 11 anys doncs, no s'han mantingut tothom. Hi ha hagut gent que ha vingut, ha estat un temps, i després, doncs, per raons personals, doncs, ho han deixat, no? Però que sempre que s'afegeix algú al grup, el grup l'acull. Vull dir, l'acull Carla, però tothom acollim. I aquesta persona, una mostra pot ser el que ella, la Mari Carmen, va viure el dissabte, és que no se senten marginades ni se senten fora del grup, sinó que se senten integrades. Per tant, es poden sentir que els agrada el que s'està fent, que es troben amb forces per fer-lo o no. I aleshores es poden decidir continuar o marxar. però no perquè no hi hagi una acollida en la que sempre ens diuen em sento molt còmoda. I una frase que sempre diem, mandarina, una vegada per sempre, no? Vull dir que totes les integrants que han passat al llarg dels 11 anys per les mandarines són mandarines.
3: Mm-hmm. Totalment.
5: I això és com un segell, no?
9: Algunes la portem tatuada.
10: Sí, sí, algunes.
1: Sí. Com és això que ha passat aquí? Algunes la portem tatuades? A veure.
7: L'any passat va sortir.
1: Ostres, hi ha una tatuada.
7: Sí, jo no te la puc ensenyar, jo la porto aquí. Sí, és que és body.
1: És això d'aquí, és això.
7: Per aquí està.
10: Que surti, que també
1: surt. Ah, mira, una en el turmell, l'altra en el braç, l'altra a la cintura dalt, no?
5: La gent que ens està veient per YouTube, Facebook, si entren, veuran tot el que estan ensenyant. Sí. Jo no la porto.
7: Això va sortir com una juguesca l'any passat i vam dir, va, ens fem un tatu totes juntes, quin tatu ens fem? Va costar una mica veure quins models. Sort que l'ombreta sabia qui seria la tatuadora.
9: Ha costat, però ho vam aconseguir.
7: I ho vam aconseguir, i ens ho vam fer... Quan? Al desembre?
4: No, en enero.
7: Al gener.
4: En enero.
7: Uh-huh. Va ser molt xulo, va ser una experiència molt
4: guapa. Este enero pasado, sí.
1: Para poder lucirlo en verano, ¿no?
4: Claro.
9: L'espectacle.
8: Que es vegi, ¿no? Que es vegi ja, que està...
2: Fa mal.
7: Una mica.
2: Patiment indispensable.
8: Bueno,

0: Bueno, i sortint de fons, sortia de fons...
1: No ha sortit res?
0: No ha sortit res, no ho sé. Igual sí. I si no...
2: Estàvem buscant una cançó aquí.
0: Estem buscant una cançó.
2: I no podíem parar al mòbil i entendrem que serà un tres.
0: I ara mirem a veure.
2: Exacte, exacte, és el directe.
1: Lo perfecto es lo que es. És el mantra d'aquest any.
2: Aquí ara algunes de vosaltres em deien, home, però estem parlant molt de nosaltres, és un programa d'homes, parla d'homes. Bueno, també hi ha un fondo, no?, de que estem parlant dels homes, mentre estem parlant de nosaltres igual, el fondo existeix. Però, bueno, per agafar alguna cosa i poder-la dir... Jo ara, últimament, vaig escoltar una notícia que les zones de pediatria del país, els pediatres del país, estan dient que no ho havien viscut mai a la història, aquesta dada que vaig a dir, però que molts nois, homes, nens i algunes adolescents també estan patint unes ansietats brutals, unes depressions brutals i uns trastorns més d'alimentaris i tal, no tenen res a veure amb drogues, però perquè ja són molt joves, no? I altres coses que tampoc diré aquí en directe i que tampoc vull mencionar, no? Però bueno, unes coses molt profundes en els joves de 12, 14 i fins a 18 anys, que mai havien experimentat aquesta... que van amb uns símptomes en els pediatres molt fortes. I clar, ara m'estaves explicant això, una cosa, Mari Carme, clar, jo penso, aquesta pèrdua de vincle amb les generacions, aquesta pèrdua de sensibilitat, aquest guany d'hores d'estar sol davant de les pantalles, aquesta educació d'avui en dia que els manté amb una ment tan desperta perquè han d'estar més a la ment que en el cos, no? Aquesta revolució i aquest ritme que porta el sistema on a les cases quasi bé a molta gent hi cuinem, que era un punt de trobada molt important familiar, on potser cuinant solucionaven algunes històries del dia a dia o menjant, i no existeixen aquests temps. Jo veig molta relació aquí, i també parlant amb un col·lega pediatre m'ho deia també, no? I aquesta... rapidesa amb diagnosticar, com avui en dia, no? el TDAH i tal, que llavors ja sí que n'hi ha molt, però bueno, jo veritablement jo ho era de TDAH sense diagnòstic, per el ritme que portava, no? I ara la Mari Carme em deia que no ho he escoltat molt bé, perquè estàvem parlant d'en diversos punts per aquí, no? Però he escoltat que em deies, no, perquè noto com una diferència de no, que m'has dit del teu fill, el teu net, no? Una mica no sé com...
3: Diguem que a casa meva, doncs, som quasi bé tot... Bueno, som tot dones i només tenim el meu fill i el net, el fill de la meva filla. Uh-huh. Llavors, som dones molt obertes, que parlem de tot, que expliquem de tot, i ells estan allà, han crescut, el meu fill ja ha crescut així, vull dir, i s'hi ha incorporat. Llavors, tenen una percepció de la dona molt diferent. De vegades venen amb amics que no han tingut aquest ambient,
0: aquest entorn sí.
3: I és que es queden així, saps? Volen dir, la teva àvia deia això, però, saps?
2: Ah, sí, ara t'entenc més, és que no t'havia escoltat bé, clar.
3: I jo penso, bueno, però això ja és un bon símptoma de que emocionalment els homes us comenceu a escoltar i cuidar, perquè jo crec que nosaltres hem començat abans, però és un camí que jo com a dona no voldria fer-lo sola. Mm. Sí, a mi m'agradaria que els homes fessin també tota aquesta... Bueno, aquesta amb ells mateixos, perquè només quan tots dos estem en el mateix nivell podrem tenir relacions sanes i riques. Mm-hmm. En el moment en què sigui aquesta unió per una necessitat, la que sigui, ja no és això. Mm-hmm. Per tant... Espavileu-se, vinga, va,
2: sí,
3: va,
2: empenyem-nos, no?
3: Veieu, és igual, feu com vulgueu, però tornem-nos a trobar.
0: Sí, és que jo crec que molts homes el que tenim és el cos, gràcies, Carme, i ja dic, jo crec que molts homes tenim el cos pensat, o creiem que el tenim per competir, per rendir, però que l'expressió i la cura emocional moltes vegades l'hem tancat sota clau, hem tirat la clau per la finestra i l'armari per l'altre cantó, no?
3: Els homes no ploren.
0: No, sí, okay. Això passa molts cops. I el que sí que jo he vist pel meu entorn, per gent del meu entorn, he pogut veure que molts homes de 70, de 80 anys envelleixen cap endins. Mm-hmm. Què vull dir? Que es van tancant, es van tornar rígids, acaben tancats dins el seu món, i de fet, quan escolto el vostre procés, és que a mi em dona una mica d'envidita. Vull dir, és evident que hem de recordar que el cos recorda el plaer de moure's.
3: Clar.
0: I sempre quan li donés permís, és clar. Aquesta és la idea, no?
3: I continuïtat al moviment.
2: Sí. I una frase que també m'has... Digues, Carla.
4: No, anava a dir la importància de la intel·ligència... O sigui, parlem de la IA com a intel·ligència artificial i jo també penso la intel·ligència afectiva. Falta la intel·ligència afectiva, o sigui, treballar l'afectivitat. No, a nivell d'afecte, de que som éssers humans, que les coses ens afecten, recordar que ens afecten i que m'he oblidat de comentar la importància a les classes del videocabaret de treballar d'aquest fil, o sigui, aquest fil invisible que ens uneix és a través de l'afecte, no? I potser aquesta intel·ligència afectiva, doncs, introduir-la més al dia a dia, no? Des dels nens... tant nens com nenes, no? Potser els nens, a nivell d'homes, tot això que esteu dient, doncs, també molt, molt, molt important, no? Però que si des de petits anem treballant més aquesta, no? Aquesta intel·ligència afectiva, aquest cuidar la vida, aquest cuidar-nos, no? Potser després, quan siguem grans, podrem envellir d'una altra manera, no?
0: Jo crec que aquí agafaria un moment les teves paraules i faria una afirmació que cada vegada estic sentint més, i és que s'està dient que l'home, moltes vegades, quan tu sents a l'home, entenent com a persona, és a dir, home o dona, és a dir, l'ésser humà, diuen que és un animal racional, que de vegades té emocions. I cada cop més s'està demostrant que l'ésser humà és un animal emocional que de quan en quan, alguns, no tots, tenen a lo millor una mica de raonament. Però bàsicament és emocional, és a dir, el que ens mou és l'emoció. I està demostrat que en el 95% per ser una mica generós, diria que el 99% de les coses activem sempre des de l'emoció, fins i tot a l'hora d'anar a comprar. Aleshores, quan jo decideixo comprar-me unes sabates, 8 segons abans, el meu cervell inconscient, de manera emocional, ha decidit prendre aquesta edat. I aleshores, després, el que fem és l'adornem un munt de coses que puguin semblar més o menys, doncs així, l'adornem, no? No, perquè és que això m'anirà bé per als peus, em farà que estigui més... No, hi ha alguna cosa internament. Vull dir, si partim de la base de que nosaltres, tots els que estem aquí, els que respirem, els que anem sobre dues potes, si tots tenim la consciència de que som principalment emocionals, tancar les emocions sota clau, jo crec que és un greu error.
3: I tant.
5: Sí. I jo aquí ara obriré un meló que no és el moment, però bé, ho diré.
0: Obre.
2: Aquí
5: pensa que tant els publicistes com les persones que ens volen manipular, això ho saben,
0: clar,
5: i ho tenen molt clar.
0: I tant.
5: Aleshores, penso que una de les grans subversions d'avui dia, que ens podem tornar més humans davant de tot aquest món, és precisament això. Mirar l'altra persona, ser conscient de que té les mateixes emocions que tu, i aleshores qualsevol conflicte passa. Perquè si tu a l'altre el reconeixes com un igual, com un ésser humà, dius, no tinc... O sigui, està sentint el mateix que jo. I això també és una de les coses que la Carla fa que nosaltres vegem.
3: I tu fas
5: amb totes les companyes. I jo també. Perquè en el burlesc també és això. O sigui, és... Jo m'empodero a la vegada que s'empoderen les meves companyes.
3: És que la primera pregunta és com estàs?
5: La primera pregunta sempre que arribem és com has arribat avui, com estàs, què podem fer avui?
2: I la resposta no ha de ser bé.
3: No,
5: sempre has de dir algo més que bé.
0: Sí. A mi quan em pregunten com estàs, jo acostumo a dir molt bo. És una manera de pujar-me jo mateix l'autoestima, no?
1: Sí, jo volia comentar una coseta, bueno, abans recollint una cosa que ha dit el Jordi, que és que jo conec amb molts homes que porten com un pallasso a dintre, no? I que amb ambients familiars o no, dintre casa, com, o amigues que m'expliquen de les seves parelles o dels seus pares, o de, no? Que dintre de casa, que són molt divertits, que tenen, que tenen molta, com, molta creativitat i molta, no? Molta, no sé, bueno, com molta expressivitat, no? Però que després, quan surten al carrer, tot això... No existeix, i veus un home quasi gris, no? Que no parla, que no es comunica, que no riu, que no fa bromes. no? I diu, no, no, és que casa és una altra. No? I a mi m'agradaria dir que crec que el cabaret això ens ajuda, no? A poder sortir, a que no es quedi a casa, sinó de que vegi...
6: Extrapolar-ho.
0: Mira, jo agafo un momentet això i ara us no pas, i faig una pregunta perquè la gent ho vagi donant la volta,
2: els
0: oients.
2: Pregunta pels oients.
0: Pregunta pels oients. Recordem, 93-795-7912. I ara aquí llenço la pregunta. Si haguéssiu de pujar homes... Em refereixo als homes, eh? Bueno, les dones també poden estar. Però si haguéssiu de pujar en un escenari de cabaret vosaltres sols a fer un número, cantar, ballar, màgia, boilesc, el que sigui, què faríeu? Quina part de vosaltres no us està permetent expressar públicament per por a fer el ridícul? Allà ho deixo i continuem.
2: Jo ho tinc difícil, perquè ridícul ho faig de tot. Sé què és el que... No sé... Potser m'hauria de reprimir en l'escenari, al revés, jo.
5: No, però pensa que el ridícul no està en els teus ulls, està en els ulls de qui el mira.
2: Sí, sí, sí.
5: Amb la qual cosa, jo no faig... Tu si vas dient, jo no faig el ridícul, el que pensin els altres és igual.
0: Que bo, aquesta és bona.
7: Jo quería aportar mi experiencia personal cuando yo me incorporé a cabaret. Yo soy una persona que he estado educada en la desconfianza. Desconfía de todo porque te pueden hacer daño. Entonces yo llegué allá a través de una amiga que está, bueno, es mandarina también, es Montse. Y el primer día, yo me incorporé el año del COVID, el primer día que llegué, bueno, pues yo estuve allí, ¿por qué vienes? Digo, yo es que no sé ni por qué vengo. Yo vengo porque aquí mi amiga me ha engañado y me ha dicho, ven, que ya verás qué bien. Y bueno, pensé, bueno, salí el primer día diciendo, yo no sé si esto es para mí. Yo no, expuesta ahí de esta manera, no lo sé. Pero enseguida vi, y eso que era COVID, que las que estábamos allí, que éramos muy poquitas, éramos 5, porque las demás entraban por vídeo. Uh-huh. ¿Sabes ese calor que dices, ostras, qué bien, y te dejas ir? Y esto cada vez lo fui viendo más. Y yo no tengo nada que ver con la persona que entró el primer año. Yo estoy mucho más abierta. Yo fui capaz de entrar en un escenario y pensé, esto qué locura estoy haciendo yo, por Dios. El día del espectáculo le decía a Montse, yo no salgo porque es que me muero de... Bueno, pues ahora, claro que me muero de miedo cuando voy a salir, pero me siento tan acogida, no nos juzgamos. Somos como somos, tanto Carla como Susana, cuando hacemos las... Eres tú, eres guapa, te quieres, ole tú, y haces lo que buenamente puedas y más. Y nadie te va a decir si está bien o está mal. Tú eres así, te empoderas y tira para adelante. Y a mí eso me ha servido tanto, tanto. Y pienso, hostia, los hombres, ¿por qué son tan reticentes, no? Pero bueno, eso ya enlazando con...
0: Eso también me lo pregunto yo.
2: La Rim volia dir una cosa.
8: Sí, bueno, agrair al grup que va entrar, en el període de la pandèmia, perquè va mantenir, gràcies a Carla, que ho va deixar obert, i gràcies a elles van mantenir poder que el cabaret no es tanqués o no es frenés. Vull dir que elles des de l'escola... i les que entraven per vídeo, que ja et diré jo, el que era, va ser... I vam tirar endavant un espectacle aquell any d'aquesta forma. Vull dir que això és d'agrair, perquè va ser un moment difícil en el que, de totes maneres, vam continuar i vam sentir el recolzament. Imagina't, elles a l'escola sentien el recolzament de les que estàvem a la pantalla. Vull dir que això és un plus per afegir a aquestes dinàmiques de grup.
7: Esto es una feina que hizo Carla, súper bien.
8: Súper,
7: yo estaré siempre agradecida a ese primer año que a mí me dijo...
8: Va ser dur,
7: yo pensé, no puedo dejarlo. Y entonces, yo ahora, el camino hasta el bolo, yo me lo paso genial. Esa media horita, una horita que hacemos antes, para mí es vida.
2: Es vida.
7: Es vida. Sí, sí. Me da energía para toda la semana. Luego ya el bolo, los ensayos, dolores de cabeza y tal... Pero todo lo anterior, eso es maravilloso. Maravilloso. Sí, o sea,
0: digamos que ha conseguido, todo este grupo ha conseguido cambiar la frase de ostras, es lunes a por fin es lunes.
7: Sí. Es cierto, es así. Sí. Es así.
5: Per mi el bonic és preparar-ho. I amb referència a això que deia l'Amparo, jo ensenyo burlesc perquè a mi el burlesc em va canviar la vida.
7: Bueno, sí, porque tú lo vives, sí. y lo transmites.
2: I perquè et va canviar la vida i vas voler, suposo...
5: Vaig voler posar-ho a pensar, o sigui...
2: A les mans d'altres, no?
5: Sí,
2: clar. Traspassar-ho, no?
5: I tant, jo he ballat des dels 3 anys.
3: Per què et penses que tu et van donar, l'univers t'ha donat aquesta possibilitat? Per què te la quedessis per tu?
5: No, és que no, jo ho tinc molt clar, això.
3: Que
5: mai
3: t'ho
5: has de quedar per tu.
3: Es multiplica. Per tant...
5: Pues gràcies.
3: Per tant, gràcies.
5: Gràcies a l'univers, a vosaltres.
3: Sort que em va tocar de tu, de professora.
5: Oi, merci. Avui ploraré, avui sortiré plorant.
2: Ja,
3: jo només volia afegir una cosa del tema homes.
2: Digues.
3: Notarem que els homes estan evolucionant. En el dia que entrem en un restaurant a sopar, veiem el mateix nombre de taules de dones rient i taules d'homes rient.
2: Sí, no només parlant de feina i dels problemes que tenen o l'ansietat que tenen.
3: No, no, és que ni són, és que ni es troben per sortir a sopar un diumenge o un
2: dissabte. Això ho parlàvem, tots aquests programes que hem fet, els tres últims programes, sí, parlàvem sobretot d'això, de a veure quan un home truca a un amic només per dir hola, què tal, com estàs?
3: Exacte.
2: I t'escolto, m'escoltes i punt. Vull un programa d'homes com aquest, amb 5 homes com aquestes dones, també.
8: Jo donar les gràcies a homes per el que esteu fent, eh? Gràcies, el programa que esteu fent, que esteu portant a terme, ja que va ser la llavor, us dono les gràcies ara, avui en directe.
0: Ara veus com ha estat evolucionant.
8: Sí, sí, m'encanta.
4: Jo també us volia donar les gràcies, Carla, i us volia felicitar pel programa.
0: Gràcies també a tu.
2: Gràcies.
0: Sona ja de música de fons, de que hem tingut, hem passat així. Era una música diferent, però hem decidit canviar-la així on the fly, és la cosa del directe. I sonen ja les músiques de les mandarines, que ja ens està indicant que estem a la recta final. 3 minutets.
2: És la música que anirà a l'espectacle, aquesta?
8: Sí,
2: aquesta,
8: sí, cançó? La que Susana, ajuda amb la Carla, totes dues, ens han preparat per obrir l'espectacle. I que està corrent un petit clip de vídeo per les xarxes, on us convidem a que vingueu a veure.
2: Com es diuen les xarxes? Quines xarxes?
8: Pues està a YouTube. No, a YouTube no, està a Facebook i a Instagram. No?
0: I a també a...
2: On, Carla?
4: Radio Dance, no?
0: Sí, bueno, sí, bueno, però que ha fet un vídeo...
8: El vídeo que vam fer dissabte. Està corrent i la gent entrant i que els agrada molt. I ja anem vestides del primer número. Així que entrem a veure.
2: Això és un petit tràiler, no?
4: Sí,
2: és
5: la convidada.
0: Doncs aquí dic gràcies de cor, de tot cor. I homes, que ens escolteu, us deixem una reflexió. Avui heu vist dones que van des del 31 fins als 83 anys despullant-se de prejudicis, reconciliant-se en grup o fent de la burla la seva eina d'empoderament personal. No cal que demà us apunteu a fer cabaret. Bueno, també podíeu fer-ho, però no cal, eh? Però potser sí que és el moment
4: que ens vinguin a veure el teatre.
2: Ah, exacte, podem venir a veure el teatre. Dia 31 de maig, a les 7 de la tarda.
0: Queden
2: teatre
0: poques entrades. Queden molt poques entrades.
8: Trobareu les entrades al teatre principal.
0: Exacte.
8: O sigui, entreu a la web del teatre principal i allà hi són.
2: Teatreprincipal.cat.
0: No us ho perdeu i moltes gràcies a totes.
2: Gràcies.
8: A vosaltres.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
2: Buena onda, Frankfurt!
1: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Campuig i moltes opcions sense gluten i veganes.
2: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
1: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
2: vermut de 12-14:30.
1: Truqueu al 652-969-415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
2: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: A banda, govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I els 5 sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per als dies 26, 27 i 28 de maig després d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Entre les millores pactades hi ha complements retributius equiparables als dels Mossos d'Esquadra per treballar festius, caps de setmana i assistir a judicis amb efectes retroactius des de l'1 de gener del 2026. També s'ha acordat desplegar el pla de carrera horitzontal per a totes les escales del cos i a més Interior es compromet també a convocar 120 noves places d'agents cada any, reforçar també els comandaments amb 40 noves places de sotsinspector i ampliar també el suport administratiu de les àrees regionals. Per la seva banda, també els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui també als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 26-27. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i també personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i reduir també la càrrega burocràtica als centres. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. Trànsit preveu més retencions als trams de l'AP7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on de fet s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C31, a la C65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I un home mort aquest matí en un incendi d'un local habilitat com a habitatge a l'avinguda del Maresme de Cabrera de Mar. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís poc abans de les 8 del matí i han desplegat 4 dotacions. El foc afectava un local tipus magatzem situat als baixos d'un edifici i ple de ferralla.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Benvolguda audiència. Us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín. Avui fem la segona part de l'entrevista que li varen fer a l'Òscar Ribas, director i actor de teatre, també dramaturg, profundament vinculat a Q-Teatre, una companyia del Maresme a Mataró que aposta per un teatre proper, exigent, compromès i amb voluntat de fer pensar. Òscar, ja hi tornem a ser.
1: Vinga.
2: Teatre.
0: Entrem ara una miqueta en el procés creatiu, vale? Quan comences un projecte nou, per on comences? El text, per una idea, pels actors, per una imatge, per on comences?
1: Per una idea i per algun flash que en algun moment ha arribat. A vegades t'apareixen, digue-li idea, flash, però t'arriben al cap imatges que, o sensacions que dius, ostres, això, podríem fer-ho. Doncs vinga. Avui mateix veníem en tren cap aquí, cap als estudis, i se m'ha encès la llumeta amb un projecte que crec que igual pot funcionar. Ho posarem en comú amb la companyia i veiem a veure... Llavors dius, mai saps quan apareix, però sempre, a partir d'una idea. Després mirem si, per exemple, doncs, existeix algun text que s'adequa allò que hem tingut, la idea o el focus, no? I anem veient si existeix algun text, si ens agrada, si no, si hem de fer una adaptació, si al final... perdó. Si al final decidim escriure un text nou completament i

0: aquest és el procés. O sigui, al final és treballar, parlar. Ara mateix, per exemple, tenim 3 obres, 2 pròpies i una que la tenim per encàrrec, perquè sota el paraigua de companyia teatral és molt més, és veritat, sí que fem muntatges teatrals, però al final som productora, som creatius, ara mateix començarem a donar suport a altres companyies a nivell tècnic, i per tant, és un paraigua, és una manera de parlar, però fem moltes més coses, no? Llavors, doncs, tenim... no és la primera, ja et dic, no és la primera obra que alguna entitat ens encarrega ad hoc, a mida, i aquesta, doncs, mira, la setmana que ve tenim ja una primera revisió i anirà pel 2027.
1: L'obra, des de que comenceu a assajar fins l'estrena, es produeixen canvis, produeixen molts canvis?
0: Es poden produir canvis si tenim raons de pes. Per exemple, se'ns retira, per la raó que sigui, ens ha passat ara últimament en una de les que tenim que estrenar, se'ns retira una actriu principal, per qüestions de salut, per qüestions professionals. Clar, això s'ha de cobrir. Va, busques una persona que agafi el relleu, però clar, millor aquella persona que és l'única que potser en aquell moment pots o tens diverses alternatives, però doncs hi ha una característica doncs que potser doncs no pots fer. Yeah. I no parlem només de text, no? En aquest cas estic parlant, per exemple, hem tingut que agafar una actriu doncs, que, per exemple, doncs, no canta, però és capaç d'interpretar. Yeah. Llavors hem tingut que fer una adaptació del text a que aquest personatge deixi de cantar per alguna raó concreta. Mm-hmm. Perquè fins ara, el text que estàvem treballant, aquesta persona podia cantar.
1: Sí, no, personatge. Sí, era més aviat, sí, ostres, doncs, a mesura que va avançant els assajos i tal, diguéssim, allà hi ha com un procés creatiu o recreatiu de dir, ostres, doncs mira, això podríem fer-ho així, en lloc de fer-ho així, o així.
0: Sí, va, això, tota la part de creació de personatge i la part de creació de les diferents escenes i la situació, això sempre passa, vull dir, sempre evoluciona, al final. Però és més la posada en escena, en aquest sentit, no? Però canvis grossos han de ser per raons de pes, com et comentava.
1: Com que has assumit tasques també de escenografia, part tècnica, t'agrada controlar tots els elements de l'escena? L'espai, explicar...
0: Al principi t'hauria dit que no, però jo crec que sí, perquè no hi ha més... Des del punt de vista tècnic, ara em poso la gorra del tècnic. És molt xulo, des de la taula, poder adaptar la situació lumínica. Ja, la música ja és més difícil quan ja la tens enllaunada perquè s'ha de llançar en un moment determinat. Però la llum, acompanyar la llum... Hi ha vegades que la mateixa obra... No té la mateixa força quan l'estàs representant un dia que a lo millor 4 setmanes després. L'actor, l'actriu no està en el mateix estat. I a vegades, doncs, no sé. Mira, posaré un exemple. Hem parlat de Cel de plom. La Marina a vegades està tan dintre del personatge, o sigui, té unes zones marcades on s'ha de moure amb la llum, etc. I a vegades està tan dintre del personatge, hi ha dies que ho viu tant, que a vegades se li oblida fins i tot una mica on està. Llavors, si tens la taula de llums programada exactament a 2 zones i tal, i aquell dia se'n va una mica, no pots fer res, perquè ja està tot molt programat. En canvi, quan tens una mica de control, que pots utilitzar els faders, que no està tot programat com una màquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pots jugar amb els faders, llavors vas il·luminant poc a poc la zona on se'ls va movent, i vas seguint l'actor. Llavors, clar, pel públic és molt més agradable això, sinó que potser potser veure-la mig apagada, mig fosca, mig il·luminada, no? Per tant, una mica de control, sí, però jo també crec que d'alguna manera sempre en favor del muntatge.
1: Parlant una miqueta del present i el futur del teatre, tant a Mataró com el Maresme, sobretot, ja hem parlat una mica al començament, quan hem encetat l'entrevista. Què creus que falta perquè el teatre local tingui més visibilitat? O potser ja la té?
0: Jo crec que la té, perquè té la força de la força cultural de la gent. Hi ha molta gent amb molt de talent en aquest país, molt. Però ens falten mitjans, ens falten espais, ens falten suport. No vull dir que no hi hagi suport, per exemple, per part de cultura. No parlo de subvencions, que moltes vegades la gent es perd a fer només és que no tinc la subvenció, no puc fer res. No, és que ens ho hem de plantejar d'una altra manera. T'has de plantejar un muntatge que sigui quasi el més autosuficient possible. No pots dependre de que et donin uns diners per poder fer una cosa. Perquè creatius n'hi en tenim molts i molt bons, però ens falta aquesta part més de gestió d'empresa, més de gestió. Llavors, aquesta part de facilitar una miqueta, per una banda això, i sobretot espais, espais, espais. És veritat que això és com el, això és com un mercat. És a dir, oferta-demanda. Si hi ha moltíssima oferta, al final caurà. Uh-huh. I, per tant, ens hem de plantejar que potser d'alguna manera l'administració ho fa, eh? O les entitats privades que disposen d'un espai. Si oferim tant, on trobem el públic on troba la diferència, no? Al final, que ens estem canibalitzant entre nosaltres? Què canibalitzem? La qualitat dels muntatges? Què lluitem? Per preu? Ens hem de plantejar aquestes coses. Però per part de la gent ja crec que hi ha moltíssima cultura, moltíssima creativitat que podem combinar-nos, podem col·laborar entre les diferents associacions, companyies, perquè és que és així, som un país al final que estem fets a nosaltres mateixos. Mm-hmm. I per tant, tot això arriba i el públic ho entén. Però al públic doncs, també se li ha d'oferir doncs, uns certs muntatges. No? A vegades, mira, l'altre dia parlàvem amb una seguidora nostra i em deia, diu, ostres, diu, volia anar a veure de la companyia allà al Masnou, i volia anar a veure una obra. Diu, se'm va fer tan difícil el fet de voler, de poder arribar, de preguntar quan es feia. Sí, però es fa aquesta hora, però has de comprar com les entrades. Diu, i al final dius, quasi davant del dubte, pago més i me'n vaig a veure algú que teòricament és més segur. I en aquest cas m'ho comparava per anar a veure un professional a Barcelona. I pensava, dic, ostres, tenim un problema. Si el públic no... Si només se n'assabenta el públic del mateix poble o així, vull dir que no som capaços d'arribar... El que et deia, la dificultat de la distribució que et comentava abans. Sí. No som capaços d'arribar més enllà, què estem fent? I m'acaba la frase i em diu, al final, pagar per pagar, me'n vaig a pagar a algú que sembla que teòricament és més segur. Dic teòricament i diu, sí. Diu, perquè a vegades m'he trobat cada cosa que és infumable pensant que jo comprava una cosa que estava molt millor. Llavors, hi ha molta cosa i estem lluitant molt entre nosaltres. Llavors, potser, doncs, bueno, no ho sé. Al final és destacar-te, jo crec, amb uns valors, amb una manera de fer, i vindrà el públic que vingui i ja està. No és un tema d'arribar a tothom, no. No hem d'arribar a tothom. Hem d'arribar al públic que tingui ganes de veure aquelles coses que fas tu. I ja està.
2: El cercle dels mentiders.
1: Molt bé, bueno, i ara parlant de l'actualitat, quins projectes tens ara entre mans?
0: A veure, jo en tinc diversos, però Q Teatre en té... Tenim 5 muntatges ara mateix rodant, amb bolos. 5 muntatges. A principis de juliol l'estrenem el 6è, que és Residència Musical. Residència Musical és un muntatge del qual hem obtingut la residència Café Nou per 2 setmanes com a companyia. I l'octubre, novembre, està pendent d'estrenar-ne un altre. Llavors, tenim 3 monòlegs, per una banda, que és el que ja hem parlat abans, el de la Neus Català, que és Un cel de plom.
1: Aquest cicle de teatre.
0: Correcte,
1: dona, no?
0: Exacte. El cicle de teatre dona inclou 3 monòlegs amb obres amb mirada de dona, no? És Un cel de plom, és La dona que va cridar tant que es va buidar, que és un text d'una actriu professional, maresmenca, de Pineda de Mar, que és la Maria Tent, que és de la companyia Les Fugitives. És un text excel·lent, que parla precisament de totes les, perdoneu l'expressió, però totes les merdes que et cauen a sobre en aquest món només pel fet de ser dona. I això ho expressa molt bé, només des del punt de vista del personatge principal, que és una actriu, és una cosa que et tenim properes i ens és fàcil parlar-la de la dificultat d'actuar, etc. Però ho parla a través del diàleg amb els 4 personatges principals d'Àngel Grimarà. Per tant, ella interpel·la a un diàleg entre la protagonista i la Blanca de Maricel, de la Marta de la Terra Baixa amb la Maria Rosa i amb l'Àgata de la Filla del Mar. I veus com aquelles dificultats com a dona, per sortir-te'n endavant, les pressions socials, les preguntes internes, les limitacions, totes aquelles coses que has de cridar i moltes vegades no pots o has de lluitar, com ha quedat tot emmarcat dintre d'aquest text. I és un text que ens va apassionar, vam parlar amb la Maria, a veure si podíem portar-lo endavant, també ens va cedir el text i n'estem enamorats. Això és un text que representa la Laura Millaruelo, per part nostra, ja l'hem fet rodar per províncies de Girona, l'hem fet rodar a Sants en va a Olot al desembre. És un text que està molt, molt bé. I la resposta, tu em preguntaves abans, no? I el públic, i surten de moltes de les expressions que surten en el text, hi ha moltes persones que surten i diuen, ostres, no m'havia plantejat, però em sento identificat amb el que estava dient. Llavors, aquest és el segon monòleg. El tercer monòleg és La veritat oculta. Aquí tractem el tema de les agressions sexuals. Aquí és un matxembrat de moltes coses, de diferents obres, de notícies de la televisió, etc, que hem creat a la pròpia companyia. I aquest és un monòleg que fa la Mònica Rodríguez. És dur, és molt dur. Són 2 hores i 20 de monòleg, amb un descans, són 2 parts. Ella sola, defenent una situació d'agressió sexual i com després, fins i tot, coneixent tots els interlinguis, coneixent perfectament la justícia, no ets capaç de defendre, no? Llavors despulla completament de dalt a baix tot el patriarcat impregnat a les lleis que ens hem donat entre tots, no? I com hi ha un moment del text que diu és que les lleis ens les hem de fer entre tots, però entre tots, no només amb aquestes que han estat fetes durant anys amb visió d'home. Perquè la manera que una dona veu una situació, una agressió sexual, no és la mateixa que la que es poden interpretar directament a aquestes lleis. I és un monòleg molt intens, és molt dur, és majors de 16 anys, i que n'estem gaudint molt. Ara, ja et dic, estem inclòs dintre d'aquest cicle, és la tercera obra que hem inclòs dintre d'aquest cicle dona, que farem a Mataró. Les diferents dates doncs, les teniu en el nostre Instagram. Concretament, el de La veritat oculta és el 4 i 5 de juny, em sembla, el cap de setmana aquest, el primer cap de setmana de juny, que es farà a Mataró. Llavors, aquests són aquests 3 monòlegs. Posteriorment tenim un quart muntatge, que no està dintre del cicle, però és més difícil moure-ho, perquè som 12 persones, que és Lisístrata. Lisístrata és potser una de les obres més antigues de la humanitat. Uh-huh. I la sinopsi, per qui no el conegui, al final estem parlant de la guerra entre els espartans i els grecs. Les dones estan fins als nassos de que estiguin tot el dia a la guerra els homes i agafen i munten una vegada sexe. Llavors, de Lisístrata se n'han fet moltes versions, des del punt de vista de exaltant la broma fàcil al final, que és la vegada sexe, no? I aquí l'Anna Caballero, que és la directora, va tenir una visió molt, molt encertada del fet de... Sí, evidentment, surt, perquè és el text propi, no? Però d'enfocar-ho a la base del per què sortia tot allò, que és la pau. I al final, el Lisístrata està muntat amb aquesta finalitat de pau, no? I al final hi ha un final sorprenent, amb un muntatge multimèdia, allò que comentàvem abans, de barrejar diferents arts artístiques en el moment a l'escenari, un muntatge multimèdia que et fa entendre tot el que hi ha a darrere l'obra, no? És un muntatge que està pensat per sales... Es pot representar tot arreu, però sobretot sales grans. Pensem una mica en els muntatges aquests de la Fura dels Baus, que tens el públic assegut de manera desordenada, que els actors et surten per allà entremig. Doncs una miqueta és això, i és la integració de que es busca que el públic quedi integrat directament al muntatge. Això és Lisístrata. I un altre que ara hem tingut parada uns mesos, però que rescatem i que la considerem que està en bolos, que és El dubte. El dubte que parla precisament d'abusos a menors a entitats eclesiàstiques en els anys 60, 70, als Estats Units. I és un muntatge que està... que toca el tema sense tocar-lo, perquè precisament el títol, el que dius això, et quedes amb el dubte. I la dificultat que teníem aquí precisament era com representar-ho i perquè el públic sortís realment amb el dubte al cap del que estava veient, si havien passat o no havien passat certes accions.
1: Òscar, si haguessis d'explicar en una sola frase per què fas teatre, què diries?
0: Per passió.
3: Ràdio Arenys.
1: L'Òscar ha tingut la deferència de compartir amb nosaltres fragments d'algunes d'aquestes obres que ha comentat.
0: La dona que va cridar tant, que es va buidar, és una obra de la dramaturgia de la Maria Ten i parla sobre totes les dificultats que tenen les dones en aquesta societat per acomplir els seus anhels. És un muntatge doncs, que el personatge principal parla amb els quatre personatges principals de l'obra d'Àngel Guimerà, de Maricel, de Terra Baixa, de Maria Rosa i de la filla del mar, i posa a sobre la taula doncs, totes aquestes dificultats avui en dia de les dones només pel fet de ser dones en aquesta societat. No? El tros que centriem, us hem facilitat un parell de fragments. El primer és a l'inici de l'obra, amb la qual doncs, l'actriu se situa i expressa allò que està en la situació en la qual es troba. Però després us hem facilitat un fragment en el qual l'actriu parla, diguéssim, des del seu altre jo, des del seu jo interior, i és on es replica i es tira a sobre totes aquelles porqueries, no? I és el que nosaltres, bueno, el text comença, totes les frases comencen amb fa ràbia. Em fa ràbia que això, em fa ràbia l'altre, em fa ràbia això. I aquesta és, d'alguna manera, el crit de la dona per expressar, doncs, tot allò que va succeint durant...
4: Quan estàs plena de merda, no pots fer res. No notes ni l'escalfor de l'estiu ni el fred de l'hivern. Perquè els poros de la pell estan saturats de femta. Ni tan sols pots respirar, perquè la merda et comprimeix els pulmons. Quan estàs plena de merda, l'únic que pots fer és buidar-te. És per això que aquesta dona va decidir cridar. Cridar i ballar, i posar-se del revés, fins que no li quedés ni un sol pessic de merda dins seu. Vet aquí una dona que va cridar tant, però tant, que es va buidar.
5: Ai, no, sisplau, ara no, per favor.
4: No! Em fa ràbia els patinets elèctrics. Em fa ràbia no trobar mai les claus. Em fa ràbia les pel·lícules romàntiques que m'encantaven quan tenia 13 anys. Em fa ràbia aquesta gent que fa hores extres. Els teus avis van fer vaga i van passar fam perquè tu tinguis horaris dignes, gilipolles, deixa de treballar i viu una mica, hòstia! Em fa ràbia tenir l'armari ple de roba i seguir comprant-me-la. Em fa ràbia aquesta gent que li encanta fer anys. Em fa ràbia haver-me de maquillar per veure'm atractiva. Em fa ràbia aquesta gent que surt dels exàmens dient que els hi ha anat fatal i al final acaben traient matrícula d'honor. Em fa ràbia no haver conegut suficient a l'àvia. Em fa ràbia els èxits dels altres. Em fa ràbia que plorar sigui senyal de debilitat. Em fa ràbia la gent perfeccionista. Bàsicament perquè la perfecció no existeix. El que a tu et pot semblar fantàstic, a tu et pot semblar una puta merda. Així que no us hi esforceu. Em fa ràbia aquesta gent que camina a poc a poc, que parla a poc a poc, que menja a poc a poc. Em fa ràbia no saber cuidar les plantes. M'he hagut de passar els cactus, per l'amor de Déu. Em fa ràbia no haver estat al costat d'algú quan tocava. Em fa ràbia la velocitat del temps. I em fa ràbia plorar tan sovint de ràbia!
0: La veritat oculta és una obra que parla sobre agressió sexual i sobre les dificultats de vèncer o de lluitar contra el sistema judicial. Se suposa que les lleis ens protegeixen a tots per igual, però d'alguna manera, quan parlem d'aquests temes, sembla que encara no està tot solucionat. I l'actriu, el personatge en aquest sentit, el fragment que escoltareu és en un moment en el judici en el qual ella està expressant doncs, aquesta dificultat. No? És una advocada i es troba amb la dificultat de poder defensar allò que abans ella, com a advocada, acusava a les diferents víctimes o les diferents persones que passaven pel judici. No? Llavors, és una obra que és molt dura, en el sentit del tema a tractar, però és molt real pel fet de que estem parlant de tot aquest patriarcat impregnat a les lleis actuals, no? I crec que aquest tros del judici s'expressa, es pot veure molt clarament.
6: No vull estar aquí. Estic fent això per protegir altres dones. El jutge té un temps limitat aquí, senyora Struck. Sigui concisa. Miro el grup d'amics d'en Juli i parlo. Senyoria, avui estic aquí en una posició única, perquè normalment estic aquí a l'altra banda, com a advocada. Però avui estic aquí com a testimoni, com a víctima, com a denunciant. Com a advocada he qüestionat a dones en casos d'agressió sexual, suposant que les seves evidències, el seu testimoni, pot ser explicat i lliurat en un paquet net i lògic. Però avui he vist aquí, amb els meus propis intents, que això no és possible. I jo he participat tota la meva vida professional d'un sistema que ha fet això a les dones. I ara ho veig. Això no està bé. Això no és raonable. Perquè ara ho veig per la meva pròpia vivència, tant com a dona, com a advocada, que l'experiència viscuda per una dona durant una agressió sexual no recorda en un paquet net, consistent i científic. I a causa d'això, la llei sovint troba com a no creïbles les evidències exposades. Com a advocada, entenc que un testimoni pot estar equivocat en les seves evidències. Però això no és un robatori o un accident de cotxe. Això és una violació. Una violació, un delicte contra la persona. I ara ho sé, que quan una dona diu no, quan les seves accions diuen no, en absolut és una cosa subtil o incomprensible per l'altre. Però abans que em passés això, jo possiblement també hagués dit que ella estava equivocada. Però una violació és com una ferida oberta, corrosiva, que comença amb terror, amb un dolor intens a dins del cos i que després s'escampa cap a la ment i cap a l'ànima. I abans que em passés això, jo també hagués suggerit que ella estava confusa. Així que el missatge és que si no expliquem el nostre testimoni d'una manera clara, en una història lineal, neta i consistent en el record, llavors és que estem mentint. I abans que em passés això, jo també hagués assenyalat aquesta inconsistència com a prova de dubte i li hagués dit al jurat que no poden estar segurs.
0: I, finalment, podreu escoltar un tros de Residència Musical. Aquesta és una obra que estrenarem el juliol, 4-5 de juliol a Mataró, al Cafè Nou. I el fragment que podreu escoltar és en el moment que, evidentment, tenim quatre protagonistes, que són els quatre cantants, són els quatre, el grup d'amics, però existeix un antagonista que vol fer saltar per l'aire doncs, tot el que estan preparant ells. I aquest antagonista es vol fer valer, que és l'Elisenda. I doncs l'Elisenda, hi ha un moment que entra a la sala on estan assajant i expressa, bueno, es fa valer doncs, cantant i fer veure, demostrant que encara és una cantant vàlida a pesar dels seus anys. Llavors podem veure com els propis protagonistes estan abocant a totes aquelles pors que surten quan ja han passat tots aquests anys que estan retirats de l'escena pública i aquestes pors que tenen internes d'afrontar de nou doncs, un espectacle i musical davant del públic.
7: El quartet és massa ric. Jo sóc l'única opció viable. Ara, si m'excuseu, he de començar a preparar la veu per a la glòria.

0: és la por. La por a ser menys del que va ser.
1: Tu què en saps de la por, Ramon? Tu sempre vas tenir la teva dignitat, la teva lògica, les teves paraules. La meva veu era la meva vida. I sense ella, què em queda?
2: El cercle dels mentiders.
3: També per acabar, una pregunta obligada que li fem a tots els nostres entrevistats i entrevistades, que en aquest cas l'he reformulat especialment per tu.
4: Vinga.
3: Quina és la música que li posaries a l'obra de teatre més especial per tu?
4: Aquesta ja me n'esperava alguna d'aquestes. A veure, jo quasi et diria per una obra especial. Et mencionaré dues. La primera, si fos una obra molt emocional, que seria la cançó Te Odio, del grup Los Seis Días. És un text que amb aquest títol i amb el text de l'obra et pot portar a equivocacions. Però és un text que si l'escolteu i el mireu, només canviant una paraula canvia completament tot. I és una cançó que dius tantes coses en dos sentits diferents. Pots parlar del blanc i del negre sense passar pel gris. Llavors és fantàstica. Llavors, si fos un muntatge molt emocional, potser et diria aquesta. Però jo crec que quasi per sobre de totes et diria Les variacions de Goldberg de Johann Sebastian Bach. Allò és una meravella musical que expressa, jo crec que és capaç de demostrar el que som les persones en si mateixes. Perquè són 30 variacions que podria variar la melodia, però precisament aquí el que fa és que tot queda unit per l'harmonia. I és quelcom que la pots quasi col·locar en qualsevol obra en algun moment determinat. Llavors, per mi és una de les peces musicals més increïbles que es poden escoltar.
3: Doncs res, Òscar Ribas, moltíssimes gràcies per haver passat pel Cercle dels Mentiders. Hem parlat de teatre, de memòria, de compromís, de territori i de la feina que hi ha darrere d'una companyia com Coteatre. Et desitgem molta sort en els pròxims projectes i, com es diu en el món del teatre, molta merda.
4: Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
3: A tu.

0: Fa prop de 4 anys que pateixen una acumulació d'aquestes aus a causa d'un domicili que les alimenta, denuncien el risc que suposa per la salut i demanen actuacions per part de l'administració local.
1: En aquest sentit, l'Ajuntament reconeix que no té les eines per resoldre el conflicte.
0: Ho ha explicat la tècnica de Sanitat i Salut Pública, Laura Estrada, al programa El Dominical, on ha apuntat la via judicial com un possible escenari de resolució.
1: D'altra banda, aquest dilluns han començat els treballs per adaptar la pista i l'espai d'aparcament del pati del Caçà.
0: A partir del 8 de juny, Arenys de Mar disposarà ja d'aquest nou espai d'oci a l'aire lliure que es mantindrà durant tot l'any.
1: I també avui el Casal d'Estiu Municipal obre les inscripcions que s'allargaran fins al 5 de juny.
0: La proposta és idèntica a l'Estiu Genial de l'any passat amb el Casal Baldufa, els temàtics i també el Casal Jove.
1: Tot plegat, ho acabarem parlant d'esports en una jornada en què posa punt i final a les lligues d'hoquei i vòlei.
2: L'informatiu migdia.
1: I us ho avançam en titulars. Aquesta matinada s'han buidat diversos extintors d'incendis al vestuari, lavabos del camp de futbol. Això ha obligat a tancar aquests espais fins que es pugui fer la neteja pertinent. Des de la regidoria d'Esports, Pau Moret lamenta els fets i demana la col·laboració de tothom per identificar-ne l'autoria.
0: Pau Moret ha explicat que aquests actes vandàlics s'haurien produït entre les 8 del vespre d'ahir i aquesta matinada. Ha estat aleshores aquest matí quan s'ha comprovat que els vestuaris, lavabos i també els passadissos i infermeria del camp de futbol havien quedat completament impracticables. El regidor d'Esports lamenta aquests fets i assegura que l'únic que s'ha aconseguit és perjudicar els usuaris del camp.
3: Aquest matí ens hem trobat diferents extintors buidats i tots els vestuaris plens de pols d'extintor. Banys, vestuaris, passadissos, infermeria, tot, absolutament tot blanc. És una cosa que no té cap sentit, no acabo d'entendre qui pot perdre el temps fent una cosa així, que l'únic que fa és perjudicar a les entitats que faran ús dels vestidors, que ara estaran uns dies sense poder-los fer servir, no podrem entrar als vestidors, i a més, és que la persona que ho fa no entenc quina finalitat busca, perquè el més normal que li pugui passar és que s'intoxiqui amb aquesta pols, que és tòxica, que alguna vegada havia passat alguna cosa, però el que ens hem trobat avui és exagerat.
0: A hores d'ara es desconeix l'autor o els autors d'aquests fets i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per esclarir-ho. La instal·lació no disposa de càmeres de vigilància, més enllà de les que utilitzen els clubs per enregistrar els partits. Des de l'àrea d'esports ja s'havien plantejat la seva col·locació i després d'aquest episodi es preveu tirar endavant la mesura.
3: Hi ha algunes càmeres que són dels clubs per enregistrar partits i algunes coses. Sí que ara hem instal·lat càmeres al pavelló. I ara, sí que en algun moment havíem previst de posar-les, doncs segurament sí que acabarem fent-ho.
0: Des de l'àrea expliquen que els vestuaris i lavabos quedaran tancats fins que no es pugui fer la neteja específica d'aquests espais.
1: Més enllà d'aquesta qüestió en l'àmbit de la política local, el Partit Popular creu que les sol·licituds pels pisos del Bereu evidencien una demanda d'habitatge inferior a l'esperada. Les llistes provisionals pels 50 pisos de lloguer assequible del Rial s'han fet públiques aquest divendres amb 155 demandants.
0: El Partit Popular considera que aquestes dades són un reflex de la necessitat real d'habitatge pel municipi. Pel seu regidor, Juan Colmansa, aquestes xifres són baixes i, per tant, Arenys de Mar no està tan necessitat de pisos com en un primer moment podia semblar. El Mansa és conscient que el problema en relació amb les residències existeix, però demana a l'Ajuntament que no perdi el nord. Són declaracions al programa El Dominical.
4: Això també ens fa veure que aquest boom, no?, que a Arenys de Mar estem molt necessitats d'habitatges, hi ha molt persones necessitades, potser no era tant. És a dir, hi ha 170 persones que ho han demanat, 100 han entrat dins del que són els requisits. Sí. Per tant, això vol dir que l'Ajuntament ha de continuar buscant pisos de protecció de lloguer assequible, però tampoc ens tornem bojos perquè la demanda no és tant com ens pensaven, eh?
0: Les llistes provisionals es van fer públiques divendres passat després que Stanisfors ho anunciés en la sessió plenària del dijous. Un altre tema que es va parlar al ple són les mancances de la nova aplicació Porta a Porta, sobretot pel que fa a les dades de participació. Almansa descarta que s'apliquin penalitzacions als veïns i qualifica com a greus aquests errors perquè diu que generen desconfiança en la població. A MRK

0: reclama en aquest cas recuperar la presència dels agents cívics perquè ajudin en aquesta qüestió.
1: On estan aquests agents cívics que van aparèixer molt quan es va aplicar, que va estar molt bé? Doncs ara seria el moment, treball de formigueta, que per això estan els agents cívics o els agents medioambientals, o com us ho vulguem dir, doncs anar solucionant aquests temes de aquesta casa ho fa bé, l'aplicació està malament, no? Doncs anem a una altra, no? I si no ho fas bé, pots intentar conscienciar, no?, pues que ho facis bé. Que això seria molt millor de que una persona passés amb un canell, que potser va o que potser no va, que és el que està passant, i no es vegin registrades les dades.
0: Un ple on també es va anunciar el romanent de 17 milions d'euros que actualment té l'Ajuntament. Pel regidor popular, un dels principals problemes del consistori és la manca d'execució d'obres, però sobretot la pèrdua de subvencions en projectes que el consistori no hauria d'haver destinat cap partida econòmica, com és el cas del Parc dels Països Catalans.
2: Sobre l'error en les dades recollides de participació en l'aplicació Arenja a Porta, l'alcalde Estanis Forç va explicar en la sessió plenària que aquesta setmana es resoldria. A més, va avisar que si no funciona correctament la lectura d'un habitatge des de Medi Ambient, utilitzaran els períodes més sòlids per elaborar la taxa.
0: La qüestió de la participació en el sistema de recollida selectiva va ser un dels temes que va centrar l'atenció de l'oposició en el ple d'aquest dijous. El PSC i els comuns van exigir explicacions sobre el mètode de recompte i els errors que presentava l'aplicació mòbil. Estanis Forç ho va assegurar, volíem dir, que aviat estaria resolt, i va parlar també que Medi Ambient ja havia contemplat dins la seva ordenança la possibilitat d'errors en les lectures dels bujols.
3: En tot cas, des de Medi Ambient ja vam contemplar a l'ordenança fiscal de residus que en el cas que les lectures no fossin consistents o que hi haguessin mancances amb les lectures, s'agafarien els períodes més sòlids. Per tant, el que ens està dient és que si hi ha una família, un habitatge, que fa regularment unes aportacions i pel que sigui durant un o dos mesos no ho fa, s'agafarien els bons per si hi ha hagut algun problema durant un temps. Cal dir, però...
0: L'alcalde va dir que en cas que la ciutadania detecti problemes es dirigeixi a l'OAC. En paral·lel també va recordar que actualment les úniques dades que s'utilitzen per aconseguir la bonificació de la taxa és l'orgànica i que les altres fraccions s'estan recollint per una qüestió de recopilació d'informació.
2: Problemàtica per la presència de coloms al carrer Montserrat. Els veïns del carrer afirmen que fa prop de 4 anys que pateixen una acumulació d'aquestes aus a causa d'un domicili que les alimenta. Denuncien el risc que suposa per la salut de les persones, així com per les mascotes.
0: David Picallo, veí del carrer Montserrat, va explicar la setmana passada al programa El Dominical que el malestar del veïnatge ve de lluny i que des de fa molt de temps s'ha constatat una acumulació molt elevada de coloms atrets per aquest domicili. Afirma, però, que desconeixen si només els alimenten o bé tenen un colomar a la zona.
4: Tenim un problema des de fa més de 4 anys amb una vivenda del carrer Montserrat on se'ns acumulen molts coloms. És una barbaritat. Hem arribat a comptar a vegades 25 i 30 coloms acumulats, la qual cosa indica que és un colomer o és un lloc on tenen accés al menjar.
0: Picallo explica que han traslladat la problemàtica als propietaris d'aquest domicili, però s'han negat a deixar d'alimentar-los. També diu que fa temps que han posat el cas en coneixement tant de la policia local com de la regidoria de Salut Pública. Afirma que cal actuar de forma contundent per eliminar aquesta pràctica, ja que representa un risc per la salut.
4: Sí, s'ha arribat a parlar, hi ha hagut actuacions policials anys anteriors, el resultat no ha estat positiu, i s'ha posat en mans també de regidoria de salut, i la qüestió és que no s'està actuant de la manera adequada perquè continuem amb el mateix problema. I simplement jo penso que s'ha de tornar a agafar aquestes persones que viuen dins d'aquest habitatge i fer-los raonar conforme això s'ha d'acabar, perquè és un risc per la salut, per elles i per nosaltres.
0: En cas que no s'aconsegueixi una solució definitiva, els veïns no descarten adreçar-se directament al Departament de Salut.
2: I sobre aquesta qüestió, l'Ajuntament d'Arenys de Mar no té les eines per resoldre el conflicte veïnal. Això ho explica la tècnica de Sanitat i Salut Pública, Laura Estrada, al programa El Dominical. Aquest cap de setmana on ha apuntat la via judicial com un possible escenari de resolució. Pau Roig.
5: Davant d'aquesta situació, Laura Estrada ha confirmat al Dominical que la policia local va ser informada per primera vegada d'aquests fets el 2023. Després d'una tasca de mediació inicial, la pau va regnar de manera relativa fins que el 2025, després d'una tasca de mediació inicial, la pau va regnar de manera relativa fins que el 2025, el cos policial va dur a terme tasques de vigilància per agafar infraganti la persona sospitosa, un fet que no es va produir.
6: Aquest és un dels grans problemes, que clar, directament no s'està observant fer aquesta alimentació, saps? No hi ha una prova directa i tampoc la policia, sense un ordre judicial, no pot entrar dintre d'un domicili, no? Llavors aquí ens trobem amb una de les primeres limitacions. Com realment doncs, teníem aquesta problemàtica, una de les coses que sí que es van mirar, o sí que vaig mirar, és per veure si, de manera que teníem muntat el sistema, allò es podia declarar com si fos un colomar. Clar, no es pot declarar com un colomar perquè no té una estructura física muntada, sí, sí, com per dir això, aquí estàs fent una activitat.
5: El que sí que va poder fer l'àrea de Sanitat i Salut Pública va ser aprofitar les tasques de captura de coloms per desplaçar aquests exemplars cap a la riera Perafita, fet que va atenuar el problema fent baixar la població de coloms al domicili de la Discòrdia ubicat al carrer Montserrat. Tal com ha explicat la tècnica municipal, una manera de cercar la solució definitiva al problema podria ser que els veïns fessin una denúncia a nivell particular i aconseguir una ordre judicial que permeti, ara sí, l'entrada al domicili on s'alimenten els coloms i que tot apunta que podria tenir un colomar a dins.
6: Si no hi ha un risc imminent per la salut pública, és a dir, que m'està marcant, no l'urgència, perquè jo crec que aquest cas és d'urgència, sinó l'emergència, no puc vulnerar el dret a l'entrada al domicili. Aleshores, per exemple, en el cas aquest, no? Si aquesta acumulació, per exemple, el risc és que
7: el subit caigui
6: cap a baix pel pes, o que realment hi hagin tota la visibilitat de plagues que es poden estendre i tal, sí. Però si solament és acumulació, no pots fer-hi res. Pots requerir-li que faci una neteja subsidiària.
5: Tot i que el risc és més aviat baix per a les persones sanes, les malalties associades als coloms solen provenir del contacte directe amb aquest colúmbid o bé de la inhalació de la pols dels fems secs. El risc en termes de salut és especialment preocupant en el cas dels nens petits, ancians, dones embarassades i persones amb malalties respiratòries o immunodeprimides.
2: I un últim tema abans de passar a publicitat. Aquest dilluns han començat els treballs per adaptar la pista i l'espai d'aparcament del pati del Col·legi Cassà. A partir del 8 de juny, Arenys de Mar disposarà d'aquest nou espai d'oci a l'aire lliure que es mantindrà durant tot l'any.
0: El pati del Cassà s'ha convertit en una zona d'aparcament durant l'hivern amb capacitat per una seixantena de vehicles. A partir d'aquest mes de juny es recupera el seu ús inicial, una zona esportiva a l'aire lliure que compartirà espai amb una bossa d'aparcament que redueix la seva capacitat fins a una 20 de vehicles. El regidor d'Esports, Pau Moret, explica que aquest doble ús passarà a ser permanent.
8: La principal novetat és que aquesta pista ja es quedarà durant tot l'any per ús popular. Això conviurà amb l'espai de pàrquing, que evidentment serà, visualitzem aquell espai, doncs aquell espai de pàrquing quedaria molt reduït. Per tant, el que també estem fent durant aquesta setmana, aquestes dues setmanes, fer una miqueta més ampli aquell espai. Al final estem retirant doncs, una part del turó, una part de la sorra que hi ha, i per tant s'ampliarà les places d'aparcament. Ens quedaran aproximadament, calculem, entre unes 20-25 places d'aparcament.
0: Per garantir la seguretat, Pau Moret detalla que es col·locarà una xarxa que separarà l'espai d'oci de l'aparcament. A més, s'adequarà la resta de la zona amb el mobiliari esportiu, es desbrossarà l'espai, s'ampliarà l'entrada i també es farà una senyalització específica.
8: Instal·larem aquesta setmana porteries noves, cistelles noves i una xarxa de seguretat que separarà la zona de joc, la zona de pista esportiva, de la zona d'aparcament, d'acord? Això, evidentment, doncs, s'han fet amb les mesures de seguretat oportunes, hi haurà un accés per vianants, degutament senyalitzat, hi haurà un accés per als vehicles, que també es millora aquest accés perquè es retira una part de l'estructura que hi havia a l'entrada, doncs ja es veurà que aquella millora, que l'amplada de l'entrada doncs, serà molt, molt més que la que hi havia fins ara.
0: Durant l'estiu, l'equipament estarà reservat als campus i als casals durant el matí i a la tarda quedarà obert a tothom. Mentre durin aquests treballs, no es podrà aparcar a les zones. Preveu reobrir aquest pati del Cassà a partir del dia 8 de juny.
9: Ràdio Arenys, notícies.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
11: Ràdio Arenys, notícies.
2: El casal d'estiu municipal obre les inscripcions aquest dilluns i s'allargaran fins al 5 de juny. La proposta és idèntica a l'estiu genial de l'any passat, amb el casal Baldufa, els temàtics i el casal jove.
0: El casal municipal es durà a terme entre el 29 de juny i el 31 de juliol i es dividirà en 5 setmanes. Igual que l'any passat, cadascuna d'aquestes setmanes tindrà un cost de 60 euros, excepte la de Sant Zenon, del 6 al 10 de juliol, que en costarà 48. També amb les mateixes taxes s'ofereix els serveis d'acollida i de menjador que tenen l'opció de portar tant el menjar de casa com la d'utilitzar el càtering. Emma Ros, membre de l'equipament educatiu d'en Con Lleure, dona més detalls dels serveis.
12: La idea és que els grups d'edat comparteixin activitats que no necessàriament estan dins d'aquestes que anomenem diversificades i que, per tant, es puguin barrejar els nens de les mateixes edats. I després el que fem és una mica al contrari. Quan treballem cuines, quan treballem artístic o circo esports, el que fem és barrejar edats. Amb la qual cosa tenim un casal que té, diguéssim, tota la part en què poden compartir experiències entre iguals, però alhora també poden intercanviar experiències a nivell intergeneracional.
0: El volum de places també es manté estable amb unes xifres que ronden entre els 20 i els 25 infants per setmana a les diferents opcions d'aquest casal. Les inscripcions arrenquen avui dilluns i s'allargarà fins al dia 5 de juny i es poden fer de forma virtual o també presencials a la regidoria de joventut.
2: Abans de passar als esports, us expliquem que el Club de Pesca Mar Esport ha estat l'escenari on Joan Major ha estat homenatjat com aranyenc de l'any 2025, molt vinculat a la cuina. I la Pesca Major ha rebut aquest dissabte l'almorratge de reconeixement per part de l'Associació d'Informadors d'Arenys de Mar.
0: Benet Maimí, com a conductor de l'acte, el president de l'AI, Enric Sierra, la periodista Mar Sánchez i l'alcalde Estanis Forç van compartir escenari i protagonisme amb l'aranyenc Joan Major, que va rebre davant desenes de persones aquest reconeixement. Ho va fer en un espai que coneix molt bé, les instal·lacions del centenari Club de Pesca Mar Esport, una entitat que presideix des de finals del 2021. Joan Major va expressar la seva gratitud per un reconeixement que li arriba a l'edat dels 80 anys. En el moment de rebre el guardó, Joan Major ja va dir que era un premi compartit i va posar en relleu la seva implicació desinteressada per Arenys de Mar.
13: La gent que treballem per Arenys sense cap ànim de lucre ni res, sinó perquè estimes el poble i perquè t'agrada fer-ho, perquè a més hi disfrutes. Bueno, jo estic molt més orgullós del que he fet, no? Perquè jo sempre he fet les coses perquè he disfrutat i perquè m'ha agradat, no perquè ningú m'hagi dit: fem això. El senyor Pinya, jo vaig agafar la mà del senyor Pinya, i jo tinc molt de reconeixement amb ell i moltes coses els dic amb ell. Jo he arribat a ser, no?, i el que he fet. Perquè ell també era una persona així, que pel poble ho feia tot.
0: Entre el públic hi havia la santpolenca Carme Ruscalleda, amiga del premiat amb qui comparteix l'amor per la cuina i el mar. La mediàtica cuinera va explicar-ho al periodista Enric Sierra.
14: Doncs mira, hi fa l'empatia que sento per aquest home. Un home que té un entusiasme pel territori, pel mar, i per aquella transformació que hi ha a la cuina d'aquests productes que ens fan molt singulars, i ell ho sap, això. Ara ha preparat un tast amb galeres, amb canades i amb gat, que serà una delícia. I n'hem parlat i li he dit, no ens hem de cansar de fer pedagogia, de fer-ho tastar, de fer-ho estimar.
0: El reconeixement anual per part de l'Associació d'Informadors d'Arenys és una realitat des de fa un quart segle, quan el micòleg Belisari González va ser reconegut com arenyenc de l'any 2000. Aquest 2025 ha estat el primer cop que s'ha utilitzat un procés híbrid de selecció del guanyador, amb el protagonisme compartit entre els vots emesos per part de la ciutadania i també el vot de qualitat dels guanyadors d'edicions anteriors.
15: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
16: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
16: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
16: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: Com cada dilluns, passem a repassar els resultats esportius d'un cap de setmana en què ja ha acabat tota la competició regular.
18: Doncs sí, el primer equip femení del Club Hoquei Arenys de Mar ha viscut aquest cap de setmana el darrer compromís al grup A de Primera Catalana. Les arenyenques han aconseguit mantenir la categoria, han empatat a 3 al camp del Sant Celoni, segon classificat, que ja no s'hi jugava res, i han acabat desenes de 13 equips. També fora de casa, en aquest cas a Badalona, hi ha acabat la temporada el senyor masculí d'hoquei patins. Tot i tractar-se d'un partit totalment intranscendent, l'Arenys l'ha guanyat per 2-7. L'entrenador Xavi Gallén explica que va ser un partit per gaudir del fet de ser campions.
19: Vam rodar molt la banqueta, és una pista molt dolenta, una pista descoberta amb un terra de ciment molt dolent, on costa patinar, on costa dominar la pilota, els equips tècnics els hi costa, però, bueno, resulta clar, un 2-7 i disfrutar d'aquesta última victòria, disfrutar de ser l'equip màxim golejador, de ser l'equip amb millor gol a baraix, d'haver pujat de categoria.
18: Aquest ha estat l'últim partit de l'Arenys a tercera, ja que l'any que ve debutaran a segona catalana. I acabem amb el vòlei. L'Arenys femení ha perdut la segona posició a la promoció perquè ha caigut per 3-2 a la pista de les Franqueses Verd. Ja estaven matemàticament classificades per a fases d'ascens, però ara, quedant terceres, els tocarà un rival a priori més difícil. Les fases, recordem, que es disputaran el cap de setmana del 6 i 7 de juny aquí, a Arenys de Mar.
15: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera Nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
2: Com sempre, dediquem aquests últims minuts a conèixer la previsió meteorològica de la mà del nostre company de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
20: Bon dia. Comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista al dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
2: I fins aquí aquest informatiu de dilluns 25 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Pau Roig, Oriol Leo, Gemma Roig i Núria Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
1: aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Ballester, situada a la Riera Perafita, número 109. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i demà el carrer Bisbe Pasqual estarà tallat de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. El carrer de l'Església i el carrer Josep Ansel Clavé estaran tallats de 8 del matí fins a les 4 de la tarda. El Rial de Sa Clavella de 9 i quart del matí fins a les 12 i quart del migdia. El carrer de l'Església de 8 del matí fins a les 4 de la tarda. I també els carrers Carles Gourmet Sinvidiella i Horta Matanzas estaran tallats a 8 del matí fins a les 4 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
21: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
22: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
23: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una traslació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. I la seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.
21: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
24: Bon dia i bon dilluns, 25 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
25: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 25 de maig, avui amb la ressaca d'un cap de setmana que ens ha deixat una nova Champions femenina per al Barça de futbol, el descens del Girona a la segona divisió masculina i la classificació per pujar a segona de Sabadell i Europa, que se jugaran al play-off a partir del cap de setmana vinent. Molt futbol també amb la llista de Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu, amb molts catalans i molts jugadors del Barça, però també bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Tina Forés. Tina, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, 8 jugadors del Barça i 8 catalans. En total aniran al Mundial amb la selecció espanyola masculina.
1: A la Lliga de Luis de la Fuente hi ha dos porters catalans, David Raya i el blaugrana Joan García, a més de Pau Cubarsí i Eric García en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són en la línia atacant, a més el jove extrem d'Osasuna, nascut a Barcelona, Víctor Muñoz.
0: Mentrestant, el Barça continua celebrant la quarta Champions femenina de la història del club.
1: El conjunt blaugrana va completar dissabte a Oslo la temporada completa amb el pòquer de títols després de superar per 4-0 a Lió a la final. Ahir la plantilla i l'estaf van celebrar a la plaça Maria Cristina aquests títols amb l'afició. Eva Payor acaba màxima golejadora amb 11 dianes, comptant les dues de la final. La polonesa forma part de l'onze ideal de la competició, amb quatre companyes blaugranes més. La portera Catacoy, la central Mapi León i les migcampistes Patri Guijarro i Alexia Putellas, aquesta última designada també millor jugadora de la competició.
0: Encara faltaran dues jornades de Lliga F per disputar-se. El Barça, de fet, que és ja campió, juga aquest mateix dimecres contra la Reial Societat, l'únic equip que li ha tret punts aquest any a la Lliga F al Barça. I un cop acabi la temporada ja haurem de començar a parlar del projecte del curs vinent.
1: Mapi León i Ona Batlle, dues peces clau aquesta temporada, no seguiran el curs vinent com a blaugranes, tot i que encara no ho han fet oficial. També està a l'aire la continuïtat de la capitana, Alexia Putellas.
0: N'estarem pendents, veurem si en els propers dies es confirma alguna sortida o caldrà esperar que acabi aquesta Lliga F. Serà diumenge 31 de maig, diumenge vinent. A la primera masculina, en canvi, ja acaba la temporada.
1: Amb el descens a segona del Girona, que no va passar de l'empat a Montilivi contra l'Elx. En els propers dies, el club haurà de preparar un nou projecte amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria estatal el més aviat possible. D'altra banda, l'Espanyol tanca un curs irregular 11è i el Barça, campió des de fa setmanes, amb 8 punts més que el segon, el Real Madrid, i amb el Zamora, el porter menys golejat per a Joan García, i el Zarra, el màxim golejador espanyol, compartit per a Ferran Torres i Lamine Yamal, amb 16 gols cadascun.
0: Tant Ferran Torres com Lamine Yamal com Joan García, els tres estan a la llista per jugar al Mundial amb la selecció espanyola. Tornant a la categoria femenina, cruel final de temporada per a l'Ona Sant Adrià.
1: El filial del Badalona Women s'ha quedat a les portes de l'ascens a Primera Federació després de caure els penals a la final contra la Reial Societat B i desaprofitar un 4-1 favorable de l'anada. L'Ona, de fet, es va avançar amb un gol de Balsera també en el partit de tornada, però el conjunt basc va capgirar el marcador amb 3 gols en els últims 5 minuts. D'aquesta manera, el Barça Atlètic serà l'únic català en aquesta Primera Federació femenina, mentre que Ona Sant Adrià, AEM Lleida, Europa, Espanyol B i Barça C competiran en la Segona Federació.
0: Ja tenim definits, a més, els play-offs d'ascens a la segona divisió masculina amb dos equips catalans.
1: El Sabadell jugarà l'anada de les semifinals aquest divendres a les 9 de la nit a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el filial blanc, que s'ha classificat per aquest play-off amb una polèmica resolució del triple empat en Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la Nova Creu Alta també jugarà divendres a les 9, la setmana següent, el 5 de juny. D'altra banda, l'Europa s'enfrontarà al filial del Celta en un play-off d'ascens històric. Els escapulats debutaran diumenge vinent a Can Dragó a les 5 de la tarda, mentre que la tornada es jugarà a Vigo la setmana vinent, diumenge 7 de juny.
0: El Nàstic, recordem, va aconseguir la permanència aquest cap de setmana també aquesta Primera Federació, que, com dèiem, tindrà, veurem, com a mínim un equip, veurem si Sabadell i Europa aconsegueixen pujar. I ja coneixem els dos equips que jugaran la final catalana per pujar a la Segona Federació masculina.
1: Badalona i Cornellà van fer bons els resultats a l'anada, tot i que van patir tots dos d'allò més i van haver d'arribar a la pròrroga. Al migdia, el Cornellà va perdre 1-2 contra un Vilanova, que va tenir a tocar la classificació, mentre que a la tarda el Badalona va resistir amb l'1-3 final contra l'Hospitalet.
0: Tots dos van passar a la pròrroga, com dèiem. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar ahir campió de l'Eurolliga masculina a Atenes, però al camp de l'etern rival, el Panathinaikos.
1: El conjunt grec, que havia guanyat el vigent campió, el Fenerbahçe de Jacek Evicius a semifinals, va superar ahir a la final el Real Madrid per 92-85. D'altra banda, a l'Eurolliga júnior, el Barça va guanyar la màxima competició europea després de superar també el Real Madrid a la final per 85-77.
0: Tornant a la categoria adulta, i es va jugar gran part de la penúltima jornada de la Lliga CB.
1: Amb derrotes de Girona i Lleida, que ja tenen la feina feta, amb la permanència assegurada, i s'enfrontaven contra equips que encara tenen coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient a Bilbao per 86-80 contra el conjunt basc, entrenat per Jaume Ponsarnau, que ocupa momentàniament plaça de play-off. I els lleidatans van caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt del descens. En canvi, victòria de la Penya per 86-79 contra el San Pablo Burgos per 86-79 per continuar en la sisena plaça de la Lliga regular.
0: El Joventut, que demà disputa la segona meitat del partit contra l'Unicaja, que es va suspendre en el seu dia per problemes amb el videomarcador. De 20 guanya la penya. Encara falten, com dèiem, dos quarts. Divendres jugarà l'última jornada de CB, en aquest cas d'aquesta lliga, en horari unificat, en principi, a 8:45 del vespre. Per cert, encara en bàsquet, fa una estona l'Espart Girona ha fet oficial la sortida de Juste Josite, de la lituana. També s'afegeix a les ja baixes d'Arika Carter i de Lola Pendande, per exemple. Ha anunciat això un fitxatge, això sí, un fitxatge que és el de Iana Martí, una base molt prometedora. En hoquei patins, el Vilassana s'avança a la semifinal catalana de l'hoquei lliga femenina.
1: El conjunt del Pla d'Urgell va superar ahir per un contundent 5-1 al Palau. El segon partit es jugarà a Terres Vallesanes aquest proper dissabte 30 de maig. A l'altra semifinal, el Telecable Gijón es va imposar al Fraga per 0-1 i podria segellar la classificació per a la final dissabte a casa.
0: En handbol, 4-4. Aquest cap de setmana, 4 equips catalans es jugaven l'ascens de categoria i l'han aconseguit tots 4.
1: El Garbí de Palafrugell i el Sant Martí Adrianenc han pujat a la primera estatal masculina després de superar una fase d'ascens que han jugat a casa. En canvi, van viatjar tant el Joventut Mataró, que va aconseguir l'ascens a plata femenina a Tarazona, com el Sant Cugat, que va fer una fase perfecta a Errenteria, al País Basc.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de Lliga, la divisió nord masculina.
1: Els mariners van superar per 17-13 en el primer partit a un combatiu Sabadell. El segon enfrontament es jugarà dissabte a Can Llong. I a la divisió d'honor femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida i aquest mateix dimecres comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró amb el primer partit a la piscina andreuenca.
0: I un últim punt en tenis, Marina Bassols avança ronda a Roland Garros.
1: La blanenca, l'única catalana en el quadre individual del torneig francès, ha superat les tres fases prèvies i ahir va derrotar per 6-3 i 6-4 a la colombiana Emiliana Arango. Bassols jugarà per primera vegada la seva carrera a la segona eliminatòria d'un gran slam, on s'enfrontarà la russa Mirra Andreeva, deixeble de Conchita Martínez i ferma promesa del tenis mundial.

0: Dilluns 25 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:15 a 2. Comencem parlant de futbol i de la llista de 26 jugadors que ha donat avui Luis de la Fuente per jugar al Mundial d'aquest estiu a Amèrica del Nord. N'hi ha 8 del Barça en total i 9 catalans que aniran al Mundial, com dèiem, amb la selecció espanyola masculina. A la llista hi ha, com dèiem, 2 porters catalans. Són David Raya, el de l'Arsenal, i el blaugrana Joan Garcia, a més de Pau Cubarsí i Eric Garcia en defensa, on també hi trobem el jugador de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill, i també el lateral del Chelsea, Marc Cucurella. Pedri i Gavi formen part del mig del camp, a més de Dani Olmo, que, mentre que Ferran Torres i Lamine Yamal són a la línia atacant, on també hi és el jove extrem d'Osasuna nascut a Barcelona, Víctor Muñoz. Avui a la roda de premsa, Luis de la Fuente, d'aquest mateix migdia, fa una estona, parlava d'aquesta convocatòria a la defensa del blaugrana Eric Garcia i del central de l'Atlètic de Madrid, Marc Pubill. Tots han fet una gran temporada, però no havien anat amb l'absoluta a les convocatòries prèvies d'aquest mateix any. El seleccionador Luis de la Fuente ho gestionava així.
1: Más que las ausencias, yo te voy a hablar de por qué vienen Eric y Pubill. Creo que es de todos conocido y los que seguimos el fútbol, que somos la gran mayoría, el rendimiento que han ofrecido estos dos futbolistas, también como otros jugadores, insisto, que estarían en disposición o con la posibilidad de estar con nosotros, pero es que cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad, de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico, y eso nos ha invitado a tomar esa decisión. Pero porque creo que están haciendo además una gran campaña, y ya dije desde hace ya tiempo que iba a haber futbolistas que no habían estado nunca con nosotros y que iban a tener oportunidad de estarlo en esta ocasión, porque ya los conozco. Eric ha estado conmigo desde la sub-19 y Pubill le conozco de las etapas que ha estado con sub-21 y selección olímpica también.
0: Per cert, hi ha 2 catalans més, Marc Bernal, jugador del Barça, i Sergio Gómez, de la Reial Societat, que entrenaran amb la selecció espanyola com a jugadors de suport per aquest Mundial en aquest principi de mes, aquest principi de juny, però, com dèiem, no aniran al Mundial, no estan en aquesta llista de 26. A tot això, en categoria femenina, ahir el Barça va celebrar amb l'afició a Maria Cristina la 4ª Champions de la seva història, guanyada dissabte a Oslo contra el Lió. El Barça ho ha guanyat tot, però encara queda temporada, 2 partits de Lliga EFA queden per disputar-se, i més enllà d'això, de celebracions, ara toca pensar també en el projecte del curs vinent, perquè tot i que encara no és oficial, ja sabem que diverses jugadores importants sortiran del club aquest estiu. Per exemple, Ona Batlle i Mapi León, aquesta última a l'11 ideal de la Champions, la millor jugadora de la competició està la capitana Alexia Putellas, que a veure si segueix o no al club de la seva vida. Ahir en el seu discurs tampoc no va confirmar ni desmentir res la capitana. Podem escoltar també el discurs de l'entrenador Pere Romeu, que va guanyar la seva primera Champions com a primer entrenador, després de perdre l'any passat la de Lisboa.
2: En primer lloc, volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia, respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols aquesta temporada té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari, dia rere dia.
0: N'estarem pendents de les informacions que fan referència a aquest històric Barça femení que torna a jugar dimecres. De fet, el Johan Cruyff contra la Reial Societat, que és l'únic equip que li ha tret punts aquesta temporada a la Lliga F, serà la penúltima jornada. Diumenge jugarà l'última. El Barça jugarà contra el Madrid Club de Futbol Femení. Demà, sobre aquesta penúltima jornada, de fet, amb, per exemple, el Badalona Moviment, que rep a Palamós al Reial Madrid. I tornant a la categoria masculina, més enllà del Mundial, ara toca fer balanç de temporada. Un cop acaba de la Lliga a la primera divisió, molt bon curs del Barça, que guanya la Lliga la segona consecutiva amb Hansi Flick, n'anirem parlant. A partir de demà també parlarem del futur de l'Espanyol, perquè el seu club blanquiblau presenta oficialment amb una roda de premsa el nou director esportiu, Monchi. El conjunt perico que ha tingut una temporada molt irregular, però al cap i a la fi ha complert l'objectiu de mínims, el de la permanència. No pot dir el mateix el Girona, que dissabte va consumar el descens després de no passar de l'empat a 1 contra l'Elx a Montilivi. Escoltem el balanç de Mitchell en la roda de premsa postpartit.
3: No és moment d'analitzar tota la temporada. Hem estat fins al final amb la possibilitat d'estar a primera. Un gol canvia tot i no hem pogut fer-lo avui. Però hi ha molts factors. Sempre he dit que el responsable del que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat. Només toca aixecar-se d'aquest moment tan dur. És un moment molt dur per tothom, per Girona, per la província, per el club, per mi, molt difícil.
0: Un Michel que, quan li preguntàvem pel futur immediat del club, responia això.
3: La realitat és la que és i no podem fer altra cosa que aixecar-nos, només. Penso que el Girona té el club sempre ha mirat cap endavant i lo farà, ho farà. I hem de parlar per a veure el projecte que és i només. Jo crec que el Girona ha donat motius per pensar que està capacitat per tornar a primera divisió, que penso que ara mateix és l'objectiu que hem de tenir.
0: Veurem si continua el tècnic de Vallecas o no, el capdavant del Girona el curs vinent a segona, i veurem també què passa amb la renovació de la plantilla i amb les més que probables són nombroses sortides de jugadors aquest estiu. Més futbol. També va acabar dissabte la Lliga regular a la Primera Federació masculina, en aquest cas amb bones notícies pels equips catalans. El Sabadell va assegurar-se la segona plaça i jugarà la primera eliminatòria de play-off d'ascens a segona contra el Real Madrid-Castilla. Sergi, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
4: El filial blanc serà el primer adversari del Sabadell al play-off després de tota la confusió viscuda dissabte. El grup 1 ha acabat amb un triple empat en la lluita pel cinquè lloc entre el Castilla, el Pontevedra i el Baracaldo, i moltes classificacions posaven els gallecs per davant. Fins i tot a Passarón celebraven la classificació per la promoció, però els criteris de desempat de la normativa molt enrevessats han deixat finalment cinquè al filial del Madrid. Ni Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ho tenia clar després del triomf del seu equip a Tarassona.
5: El més important és que estem nosaltres. Això és el més important. Ho he dit abans, un subcampionat en aquesta categoria, amb números de campió, perquè hi ha moltes temporades que amb 68 punts ets campió. Habitualment l'equip que té millor diferència de gol general és qui acaba... Bueno, hi ha moltíssimes coses molt positives d'aquesta lliga, especialment el lloc on estem posant aquest projecte i com ens veuen ulls en fora i ulls en dins, doncs un cop més avui ha quedat demostrat.
4: I el més important és que el Centre d'Esports ha acabat segon del seu grup amb la victòria 0-2 a Tarassona amb doblet de Javi López Pinto. Això permetrà a l'equip arlequinat gaudir de la tornada a casa durant tot el play-off i sortir guanyador en cas que l'eliminatòria acabi en empat. Si el Sabadell elimina el Real Madrid-Castilla, es toparia a la final amb el vencedor del Villarreal B Zamora. A l'altre quadre, les eliminatòries són Europa-Celta-Fortuna i Ponferradina Atlético Madrileño.
0: Gràcies, Sergi. L'Europa, que també jugarà aquest play-off històric, com sentíem, també contra un altre filial, el del Celta. I el Nàstic va salvar els mobles i va aconseguir la permanència a la categoria. Per tant, com a mínim, tindrem un equip català l'any vinent en aquesta primera federació masculina. Esperem que només en tinguem un, perquè això voldrà dir que tant Europa com Sabadell hauran pujat a segona divisió, on es trobarien, per exemple, amb el Girona. Encara en futbol, ahir es va definir la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, en què s'enfrontaran, complint els pronòstics amb la classificació a la fase regular i també amb els partits d'anada, Badalona i Cornellà. Ahir al migdia el Cornellà va resistir contra un gran Vilanova que va guanyar 1-2, però va ser insuficient per passar. Canal Blau, Xavi Fernández Llúrbia.
6: Punt i final a la temporada del club de futbol Vilanova. L'equip va caure dempeus a Cornellà, guanyant el partit, mereixent molt més i quedant eliminat només per dues jugades d'infortuni, una en cada partit d'aquesta eliminatòria, i sobretot pel valor de la millor classificació dels verds al final de la Lliga regular, que va deixar en insuficient la victòria per 1-2 d'ahir dels de Genís Sant Pietro en aquest partit de tornada. Desenllaç molt, molt cruel i segurament igualment injust per un club de futbol Vilanova eliminat, que en veu del seu tècnic, Genís Sant Pietro, només podia sentir orgull per la trajectòria i fins i tot pel final d'aquesta temporada.
7: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim, jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada, amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú, al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida.
6: Paraules intenses i farcides de sentiment que encara avui, 24 hores després de la gran decepció, no són cap consol, però atenuen, ni que sigui una mica, el que senten els orgullosos seguidors d'aquest club de futbol Vilanova, que ha tornat a fer història. Recordem que fa només dues temporades l'equip competia a Primera Catalana i que ho ha fet justament en aquest 2026, quan es compleixen 20 anys clavats de l'últim cop que el club va disputar una promoció d'ascens des de l'aleshores coneguda com a tercera divisió i que, malauradament, també va acabar aquell 2006 amb un orgull immens, però amb una decepció gegant al camp del València B.
0: Gràcies, Xavi. I a la tarda el Badalona també va patir d'allò més per superar un Ospi que va superar, com dèiem, fent vol el 0-2 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
8: El Badalona va patir en excés i va ser després d'una pròrroga, però finalment va passar l'eliminatòria i s'enfrontarà al Cornellà a la segona ronda. Va ser un partit en el qual els de Miquel Esparren van marxar al descans amb un empat a un gol, però amb la sensació d'haver perdonat en excés per deixar resolta la situació. Toni La Rosa va fer el gol dels badalonins als 8 minuts, però el mateix La Rosa i Òscar Gómez van desaprofitar grans ocasions per fer un segon gol. L'Hospitalet va empatar abans del descans. A la segona part, els visitants van portar clarament la iniciativa i van fer el segon en el minut 70, però amb la conseqüència que un minut després un error del porter del Badalona, Carlos Azón, en el refús, va provocar que els visitants poguessin fer el tercer i empatessin l'eliminatòria. L'1-3 final va donar pas a la pròrroga i l'emoció es va mantenir fins al final, ja que una altra diana de l'Hospitalet deixava el Badalona fora del play-off. Finalment, els escapulats van resistir i van poder salvar una situació difícil mantenint aquest marcador que els hi va donar el bitllet per la segona ronda. Escoltem la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
9: ¿Quién no puede ser otra que hemos eliminado a un increíble Ospi? ¿Seremos un increíble Badalona o no? Tendremos que demostrarlo paso a paso, pero hemos eliminado a un Ospi. El guión era como queríamos, no era como queríamos. El guión está para trabajarlo, el guión está para pelearlo y muy orgulloso de mi equipo.
8: Badalona i Cornellà jugaran la segona eliminatòria d'anada i tornada. Recordem que el primer partit es disputarà al camp del Cornellà i el segon, 7 dies després, a l'estadi municipal.
0: Gràcies, Ramon. I finalment també s'han jugat aquesta setmana els partits d'anada, en aquest cas, de les semifinals del play-off per pujar a tercera federació masculina i, com no podia ser d'una altra manera, quedat tot obert. El Prat aconsegueix un avantatge mínim després de guanyar el camp del Sant Mauro 0-1, mentre que Rubí i Poble de Fumet van empatar a 1 a Can Rosés. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: La Pobla de Mafumet va empatar a 1 al camp del Rubí en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera federació. L'equip tarragoní va ser superior durant molts trams del partit, de fet, durant la majoria de l'encontre, però li va faltar efectivitat de cara a porteria per emportar-se un triomf que hauria aplanat encara més el camí de cara al duel de tornada. Així ho manifesta el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut.
11: I evidentment que ens ha mancat una miqueta d'efectivitat, però bé, el que és positiu és que s'han generat moltes situacions, que l'equip ha entès bé com teníem que atacar i amb això ens quedem. Esperem estar una miqueta més encertats a la Pobla.
10: Tot i això, el resultat pels pobletans no és pas dolent. Marxen sense perdre el partit d'anada fora de casa. Va avançar-se la Pobla amb un gol de Xavi Samper des del punt de penal a la primera meitat i a la segona, tot i tenir diverses ocasions la Pobla per poder fer el 0-2 i sentenciar gairebé l'eliminatòria, va aconseguir empatar finalment el Rubí. La Pobla buscarà sentenciar aquesta eliminatòria de semifinals a casa dissabte vinent a partir de les 7 de la tarda. En cas de fer-ho, s'enfrontarà a la final al guanyador de l'eliminatòria entre el Sant Mauro i el Prat, també amb la tornada a casa pels pratencs, que van guanyar 0-1 al partit d'anada.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, l'Olympiacos es va proclamar ahir campió de l'Eurolliga masculina en superar el Madrid a la final, 92-85. A l'Eurolliga júnior, la guanya el Barça, que va superar a la final també el Real Madrid, en aquest cas, també a Atenes. Ahir a l'ACB, ahir es va jugar gran part de la penúltima jornada, amb derrotes de Girona i Lleida, ja tenen la feina feta, amb la permanència assegurada, i s'enfrontaven contra equips que encara tenen moltes coses en joc. El bàsquet Girona va acabar caient 86-80 contra el conjunt basc a Bilbao, entrenat per Jaume Pons Arnau, que ocupa un moment instantáneamente plaza de playoff. Escoltemos el balance de la entrada del Girona, Moncho.
12: Todos nos jugamos mucho. Nosotros queremos hacer la mejor temporada de la historia de Básquet Girona en la Liga CB. Necesitamos una victoria más. Nos queda una oportunidad el próximo viernes o jueves cuando juguemos. Y luego también nos jugamos pues, nuestra profesionalidad y, bueno, y el respeto por nuestro trabajo y por nosotros mismos, ¿no? Quiero decir que para nosotros no era vamos a Bilbao, tomamos unos chatos y picamos algo. Bueno, no, venimos a jugar, a ganar y para nosotros era muy, muy importante el partido. Y creo que el equipo ha dado esa imagen, ¿no?, de que sí, que se estaba jugando cosas y de que era importante para él. En ningún momento nos hemos dejado ir, ¿no?
0: El Girona, que es queda 12 amb 13 victòries, i el Lleida va caure per un contundent 88-116 contra un Andorra que surt també momentàniament del descens. Divendres a 8:45 tancant el curs, el Javier Posseria de la pista del Parara, segon classificat Camp Múrcia. El bàsquet Girona rebrà a Fontejau a la Penya, que hi va superar el Sant Palau Burgos 86-79. El màxim arreglar tancar el curs divendres també és el Nou Congost contra el Real Madrid, mentre que el Barça encara ha de jugar dos partits de Lliga regular, divendres a Andorra i diumenge vinent al Palau contra un València, que després de caure divendres a semifinals d'Euroliga ha disputat encara 3 partits d'ACB aquesta setmana. I en waterpolo, el Barceloneta s'avança a la final de la Lliga Divisió Nord masculina, després de superar ahir 17-13 al Sabadell, el segon enfrontament dissabte a Can Llong, i a la Divisió Nord femenina, les dues semifinals es van decidir per la via ràpida, i aquest dimecres ja comença la final, que enfronta Sant Andreu i Mataró. Les mataronines van superar aquest cap de setmana un Sabadell que tanca la temporada i canvia el projecte. Ràdio Sabadell, Bruno Heredero, bon dia.
13: Bon dia. Derrota per 10-12 davant el Mataró novament amb un tercer quart fatídic que posa el punt final a l'etapa de 9 temporades de David Palma al capdavant de l'equip. El tècnic va ser ovacionat per les seves jugadores i el públic de Can Llong i marxava emocionat.
14: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no?, que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
13: En una temporada plena d'entrebancs dins i fora de l'aigua, l'Astral Pula baixa el taló havent aconseguit únicament el títol de la Supercopa d'Espanya a principis d'octubre.
0: Gràcies, Bruno. Sant Andreu i Mataró, que a partir de dimecres, com dèiem, s'enfrontaran a aquesta final de la Lliga a la Divisió Nord femenina. I abans d'acabar, també us ho expliquem, que en handbol, a 4 de 4 van aconseguir en fases d'ascens l'ascens, en aquest cas la primera estatal masculina, el Sant Martí Adrianenc i també el Garbí de Palafrugell. Hi ha la Divisió Nord Plata femenina, tant al Sant Cugat com, en aquest cas, un altre dels catalans que la jugava. Hi ha, en voleibol, també va acabar bé la fase d'ascens, en aquest cas pel Sant Cugat C, que disputava l'ascens a la primera nacional femenina. Van aconseguir pujar les Sant Cugatenques a Torredembarra, i mentre que el conjunt anfitrió haurà d'esperar. Va acabar finalment quart aquesta fase final al Cèbol de Torredembarra.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
8: Buena Onda Frankfurt.
7: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
8: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
7: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
8: vermut de 12 a 14.30.
7: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
8: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
9: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu. Bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
11: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
12: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa...

0: La del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
1: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
1: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
0: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
2: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi.
0: Revisió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
6: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
5: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
6: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
5: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
7: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre Baró. Punts també de vies de costa, com és el cas de la C31, amb més intensitat a la zona de Cubelles, en sentit Barcelona. Però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot, bon dia.
0: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de 2 motoristes en només un mes.
1: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
0: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
8: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
9: ens preocupa

0: perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via que on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
1: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
2: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports s'ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
6: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
5: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
2: I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
2: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
8: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
7: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
2: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
9: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
10: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
11: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
10: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos, i preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
2: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments, Marc Pijuan.
12: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
13: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
12: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: En punt un quart de tres, i aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
2: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
14: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
15: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
14: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
4: Notícies en xarxa.
2: Més coses, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
2: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: És una crònica de Maite Polo.
16: Tots els marroquins roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat. La gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràcid. Marimatge.
24: Estic solo.
25: Terroristes.
26: Ve a menjar-me
27: tant. Tot això és odi. Aturem-lo.
28: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
29: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari. No?
30: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
28: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: 11 minuts, arribem a 2:15. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Aquest segur que el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, al Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
31: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars. Però, segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
32: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
31: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
2: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
2: Girona FM, Pau Villafañe.
33: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona, amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
34: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
33: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
2: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
1: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines formalitzades, o sigui, pàgines de compra-venda d'antiguitats, i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
0: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
2: I arribarem als esports amb música.
5: Amore o grillo dir non saprei certo costè.
2: 7 minuts, arribem a 2:45. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
3: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
6: Hiciste la maleta, así decirme adiós. Ay, qué dolor, como no abandono. Ay, qué dolor, y solo me...
2: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos. Actuen també avui a Barcelona.
3: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
2: Doncs a ritme de Chunguitos arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
7: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels 3 porters.
8: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
7: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa la de les jugadores blaugranes amb la seva afició hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
9: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
10: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
9: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
7: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
11: Som tots aquí, no es tracta avui de senyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
7: El Barça va acomiadar la Lliga amb derrota de Mestalla i l'Espanyol va empatar a casa davant la Real Societat.
2: Gràcies, Jordi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribem en punt a 2:45 de la tarda.
4: La xarxa de comunicació local.
12: Tots els marroquins roben.
13: Ràdio Arenys.
14: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
15: Finques Blaumar.
16: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
15: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
16: 93 792 0440.
15: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
16: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
17: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
18: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
17: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
19: Sabies que... Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986, quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.
2: Molt bon dia, són 2:45.
20: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
21: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
2: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
22: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
2: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
2: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i que el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
2: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: I en cultura recuperant 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX, volíem dir, encunyades a Tarragona.
2: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi.
2: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
0: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments, a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
13: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
13: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
1: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable.
2: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana. Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
23: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, l'AP7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C58, C33, sobretot entre Montcada i Torre Baró, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C31 a Cubelles o la C32 a Sant Boi. Però, vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot. Bon dia.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, us ho destacàvem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
6: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
5: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
2: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
8: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
2: 6 minuts i en punt 3:45 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en que tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
10: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
24: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
10: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: I preocupació al teixit econòmic català, us ho dèiem també titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos. factors de
2: l'any. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
11: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
9: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Més coses, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
2: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
2: És una crònica de Maite Polo.
12: Tots els marroquins globen.
14: Ens treuen treballs.
15: Com a trans, et veuen com un monstre.
25: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
26: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
27: Una soledat.
28: La gent gran.
29: Són gent que roben.
30: Paràssim. Marimatxo.
31: Estic solo.
32: Terroristes.
33: Vé a menjar matant.
34: Tot això és odi. Aturem-lo.
5: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
35: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i, amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
36: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
5: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
2: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
3: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
2: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
3: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
2: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
3: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
37: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res
0: veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
3: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
2: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi local uns baixos de l'avinguda Maresme.
3: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
2: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
3: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
2: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
3: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat Vip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
2: I repassem en altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
3: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
2: El 9FM, Núria Parera.
4: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
7: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí Torelló, o sigui que no... és Torelló als Angles.
4: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
13: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta, doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
4: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
2: 11 minuts i arribem a les 3. Atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT-112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
3: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i com complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT-112.
17: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
2: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Cala Gapito o 1.000 monedes del segle XIX.
2: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
19: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats
1: i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes, que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
18: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
2: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Vuit minuts, arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatoria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olímpic de Lió per 4 gols a 0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vila-sana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vila-sana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga. En tornar a guanyar a Lleida per 2-4, dimarts a 2:15 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà, i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 a la fase d'ascens a la plata femenina. El Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró. I a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: És a Jordi, una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. En retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores, molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Nou Confort, Lampisteria General.
8: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
7: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes... Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
8: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
7: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
8: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
9: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
10: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
11: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
10: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
11: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
10: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
11: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
7: Ràdio Arenys. 24 hores amb tu.
12: Sabies que...
13: La Torre de Pisa és coneguda per la seva arquitectura única i la seva tendència a inclinar-se cada cop més cap a un costat. La torre es va començar a construir al 1173 i es va trigar gairebé 200 anys a completar-la. No obstant això, a causa de la naturalesa del sòl sobre el qual es va construir, la torre va començar a inclinar-se durant la construcció. Al llarg dels segles, la inclinació s'ha anat accentuant, fet que ha portat a nombrosos intents d'estabilitzar-la. El més curiós és que, malgrat la seva inclinació, la torre ha sobreviscut a diversos terratrèmols i ha estat objecte de nombroses restauracions i consolidacions. Al 2001, després d'una dècada de treballs de restauració, la torre es va estabilitzar i es va reduir la seva inclinació en 40 centímetres.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, benvinguts a una nova edició de La Rala, programa aquest que començarem fixant-nos en la campanya de la cirera. Arriba el temps d'aquesta fruita que tant agrada i volem saber doncs, sota quines condicions de qualitat, de quantitat, de reptes, d'oportunitats. Tot plegat serà en la primera entrevista i després el que farem és abordar moltíssimes altres qüestions que són d'actualitat per al primer sector, com els pedregades que ja hem tingut, com també la restricció de l'entrada de carn de vedella provinent de Brasil, que s'ha de produir, cosa que sobta bastant arran de la posada en funcionament de l'acord de Mercosur. Parlarem d'això i d'altres qüestions, com també de l'entrevista, la reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb el president de SEGA Catalunya, en Pere Roquer, amb qui tractarem moltes altres qüestions en una rela que comença ara mateix. Som-hi.

0: pogut parlar amb un productor, no és un productor qualsevol, parlem de Francesc Pena, perquè a més, com que ha estat dirigent sindicalista amb Unió de Pagesos, doncs també aquelles reivindicacions, aquelles coses, doncs segur que també pot fer-nos una mica d'anàlisi de en què hem anat millorant, en què les coses s'han anat agreujant, etc etc. Per tant, moltes coses que li demanem a la Francesc Pena, a més en plena campanya, que sempre ho diem, que tenim molta feina, per tant aquest agraïment és doble de que tinguis altres micròfons. Moltes gràcies, Francesc, i molt bon dia.
1: Molt bon dia, Francesc.
0: Així, a grosso modo, com es perfila aquesta campanya de quantitats i qualitats?
1: Bé, un cop passat aquest període de problemes meteorològics, podem dir que la campanya està arribant al seu pic, amb una producció millor que els últims anys i una qualitat... excel·lent.
0: Clar, és que això de la qualitat excel·lent, parlava també amb un altre productor fora de micròfons, de cirera, i jo dieu, buah, amb l'aigua que ha caigut, com que sempre ens diuen allò de que a la cirera l'aigua li provoca cracking, per la gent que no sàpiga que és aquesta paraula tan estranya, és allò com marquetes a la part de dalt de la fruita, que és igual de bona, però que ja sabem que amb aquest món d'avui en dia el que no entra pels ulls doncs baixa de valor. Jo pensava, ui, tenen problemes de cracking, però em deia que no tant. És així?
1: No, exacte. Exacte. Han hagut de tot durant aquestes tres primeres setmanes de campanya. El començament va ser molt bo sense cracking. Veníem d'un mes d'abril molt calorós, per tant, la cirera ha tingut molt sucre. Per tant, les primeres cimeres que han provat els consumidors han sigut excel·lents de gust. Aquesta setmana passada hem tingut pluges, han tingut certs problemes, però que els han pogut afrontar correctament, perquè tot i pensar-nos que hi hauria molt mal, el mal ha estat menys dels que ens podíem esperar.
0: Perdona, has dit mal amb què? Amb quina qüestió?
1: Amb esberlat. Com bé dius tu, les pluges provoquen l'esberlat de la cirera, perquè creix més la polpa que la pell i explota. Doncs això segurament és perquè hi ha una bona collita, hi ha una bona càrrega i ha fet que aquest dany sigui menys que d'altres anys amb pitjor collita.
0: Ha fet una mica d'aire a les Terres de Lleida, que no és habitual, però entenc que no és suficient per parlar de danys, i molt menys també pedregades.
1: No, bueno, clar, la pedregada ha sigut localitzada a qui li ha tocat i ha fet mal, però fora de l'àrea pedregada doncs ha sigut... No hi ha afectació.
0: Després parlarem una mica més àmpliament de pedregades amb el segon convidat, de les zones on sí hi ha hagut afectació. Preguntar-li també perquè com són les cotitzacions. Ho dic perquè la cirera també a vegades menja una mica part del que li passa al sector de la fruita dolça en general. Hi ha qui alguna vegada en aquest programa ens explicaven que com que és tan i tan manual que no hi ha grans empreses que s'hi posin, tot i que m'han dit que aquest any sí que hi ha alguna que s'hi estan posant amb cireres, i al ser tan estacional, no té, sí que hi ha produccions importants, però no tant en comparació dels altres sectors fruiters, que normalment doncs, ho salveu una mica d'això que tu ja saps prou bé, que és el patiment de les cotitzacions que tenen altres sectors de la fruita dolça. Això està sent així, està canviant...
1: Bé, això, jo no voldria ficar aigua al vi, però la tendència fa temps que està canviant això de que les grans empreses no s'han ficat doncs amb la opció de la innovació, amb noves varietats, nova maquinària de selecció, ja fa, pensa, que fa el 2020-21, no sé si el 19, va ser el segon cultiu, el segon fruiter més plantat a Espanya després de l'ametller.
0: Ostres, això no ho sabia.
1: Aragó mateix ha passat d'uns 15-18 milions de quilos de cirera a passar a enguany segurament dels 40.
0: Uf, és moltíssim.
1: Això és més que doblar la producció. I ha passat de fer-los en secà o fer una bona part en secà a fer-los tots en regadiu, amb la qual el que passava abans d'un any tenien collita l'altre, no, això s'ha acabat, tenen collita sempre.
0: Claro. Claro.
1: I això ha passat a l'Aragó, en menor volum a casa nostra, a Extremadura, s'han plantat noves plantacions a Múrcia per buscar cireres primerenques. El món de la cirera està canviant. Ha tingut la salvació dels

0: últims anys, perquè sempre en un lloc o altre ha fet mal. L'any passat, per exemple, a Turquia, que és el gran productor europeu, hi va haver una menor producció. Fa 2 anys aquí i hi va haver molt mala cirera primera en cap al cracking i va fer que no hi hagués tanta cirera al mercat. Però lo normal a partir d'ara és que sigo un producte de més gran volum i, per tant, d'un preu més ajustat als grans volums que hi haurà.
1: Claro.
0: Si no passa més, com els últims anys.
1: Una mica feies aquest paral·lelisme amb l'ametlla, també amb aquest creixement, però clar, a l'ametlla sabem que també explica part de tot plegat, doncs que hi ha aquest augment de consum a nivell mundial, però sobretot la possibilitat de mecanitzar molt el procés, no dependre de la gent. Amb la cirera ha canviat gaire, perquè abans dèiem allò d'aquest punt manual, farragós, a l'hora de collir, o la mecanització doncs es nota i també explica això, no té res a veure?
0: No, de moment no hi ha mecanització, com en tot la resta de sectors fruiters, en un futur no hi ha res descartable, però de moment no hi ha mecanització al camp. A les centrals sí que això ha canviat. A les centrals sí que hi ha maquinària de classificació d'última generació que fa que s'abaratixin els costos de magatzem. Fet que ha provocat que moltes grans empreses hi apostin cada cop més.
1: Claro, claro. I aquestes explotacions, no sé si ara també especulo una mica, si m'equivoco, Francesc, tu ja saps que em pots corregir sempre, però clar, que si posi amb més força el sud d'Espanya, com apuntaves, buscant aquestes varietats més primerenques, clar, tot el que sigui més volum, doncs ja pot afectar la cotització, però sobretot perquè les, si no vaig errat, les que es paguen millor normalment doncs són les de principi de temporada, per el que deia a l'inici de la introducció d'aquesta entrevista, que hi ha molta gent que les agafa amb ganes, se'n compren més, etcètera, etcètera, i clar, i si hi ha uns altres que hi arribin abans, doncs no sé si aquest saciar les ganes i que hi hagi més produccions que es toquin entre si, doncs això afecta especialment a zones productores com les catalanes.
0: Sí, segur. Passarà, o passa, però també hem de tenir present que tot i que a aquestes zones hi apostin, les zones on poden plantar cireres per requeriments de fred són molt petites. A Múrcia n'hi ha, però seria la zona que toca més cap a la camp, més cap a la muntanya, que tenen més hores de fred, que no és tan gran volum. O han començat, no sé si els anirà bé, no els anirà bé, però el que està clar és que sí que és competència de les zones primerenques de la Ribera d'Ebre i del Baix Segre, amb la precocitat. Perquè si fins ara érem els primers a Europa, doncs ara compartirem aquest podi amb d'altres.
1: Claro, claro. S'ha parlat, ara que estem immersos en aquesta regularització extraordinària d'immigrants, hem sentit a molts responsables de diferents organitzacions agràries, especialment amb el món de la fruita, doncs, que moltes vegades doncs, es patia per mà d'obra i celebraven doncs, que pogués haver aquestes regularitzacions per no patir tant, no? Però també és cert que quan parlem de campanya de la fruita, l'imaginari col·lectiu de molta gent és pensar en l'estiu i no pensen doncs, en tasques que arriben abans o fruites com la que estem ara immersos, aquesta cirera, que arriba abans, no? I això també, no sé si produeix o explica que aquest fenomen migratori de molta gent que aterra les comarques de Ponent, per exemple, doncs tingui el seu punt àlgic pues, a principis d'estiu o una mica abans, no? A vosaltres, dic tot aquest escenari perquè la gent s'ubiqui, heu patit per això de manca de personal, etcètera, etcètera?
0: Bé, no, nosaltres ja fa 4 anys, quan se comença a incrementar la producció de cireres tant aquí com a la Franja o a la zona de Saragossa, estem patint perquè s'ha augmentat la cirera, s'ha augmentat l'overcock, continuen les prenyes d'aclarir la resta de fruites, però al mateix temps, abans, al sud d'Andalusia, que podien coteconar les campanyes amb l'Ulva, ells han allargat per el fenomen invers. No sol tenen maduixes, que s'acaba ara i podien pujar la gent, sinó que han allargat en d'altres fruits rojos fins a finals de juny. Fet que fa això, 3, 4, 5 anys que hi ha una tensió al mercat laboral a la segona quinzena de maig.
1: Claro, parar el francès de concatenació per la gent que es pugui perdre, no fa tant, 15, 20 anys, 30, doncs havia molta gent que feia la ruta del bacalao, ja m'enteneu, és a dir, que participar de determinada campanya en algun indret de l'Estat i després doncs anaven a altres productes i més o menys hi havia un cert ordre per tothom, eh? Perquè és molt complicat organitzar a gent i tanta i de patac, arribades, pernoctacions, que també hi ha alguna inclemència meteorològica i tot et canvia, ja era complicat llavors, però clar, ara, amb aquesta nova casuística, i ara t'ho preguntaré també, però amb aquestes campanyes que arriben moltes vegades abans de lo previst, perquè sempre se'ns allarguen, se'ns estiren, que ara hi ha aquesta altra zona productora, clar, si la gent no es pot pots organitzar, doncs qui no és el primer, com és el cas de casa nostra, doncs això ho ha de patir, perquè si allà s'allarga una campanya, la gent ja està col·locada, doncs potser no pugen, comptades amb aquelles persones, clar, això ho ha de fer tot molt més complicat, no?
0: Correcte, això és el que comentava. La tensió al mercat laboral s'ha incrementat per aquests motius i perquè hi ha costa trobar personal qualificat com abans, encara més. O sigui, ja no parlem sol de peons, sinó de personal qualificat, caps de colla, tractoristes, i això, aquest element que s'ha polit una mica amb l'autorització de nous treballadors en origen a tant a Flocat com a Unió de Pagesos, que fa que potser puguem buscar diferents perfils de gent que ve, fa la campanya i s'entorna al seu país, el que aquí realment costa trobar-ho.
1: I no sé si o a la teva explotació o altres de la zona, perquè sé que parleu molt entre vosaltres, entre els pagesos, heu sofert això del que ens temem, no podem afirmar 100%, però sí ens temem de les falses paternitats, eh? Algú que et comença i diu, acabo de ser pare. Però ho he estat al meu país d'origen, perquè pel que ens comentaven en aquest mateix programa, doncs en molts països subsaharians, clar, tu no tens cap document o cap cosa per saber si això és o no és veritat, que a més havia com cert buit legal perquè dius, ostres, això però s'aplica a qui ha sigut pare aquí, no a altres indrets, no? Que amb això van haver aclariments, batalles a Madrid, sembla que se'ls va donar la raó en part al que diuen les organitzacions agràries, però el cert és, i en parlarem no fa tant, que a la pràctica no s'havia concretat. Això segueix passant? Seguiu afectats per aquesta situació?
0: Per què diuen companys, sí. És una cosa que passa, tot i que passa més a final de campanya que a l'inici. Que és curiós, eh? Sí. Perquè normalment els companys que es queixen són gent de pagesos de zones catalanes i acostuma a passar al setembre, octubre, novembre, això. Sí. I abans d'acabar la campanya, els d'ells, bueno, agafen la baixa de paternitat per aquest motiu.
1: Clar.
0: Veritat o no? No, és difícil confirmar. De fet, és curiós com l'ambaixada espanyola a Dakar demana proves genètiques per fer el reagrupament familiar, perquè s'havia donat casos de nebots, de cosins, que es feien passar per fills de gent que hi havia aquí, i no ho facin més proves o més informació a les ambaixades als països d'origen. Més enllà de que si l'ajuda de paternitat és perquè els pares ajuden a les mares, entenc que no, les mares haurien d'estar aquí o els pares haurien de marxar allà, una de les dues coses.
1: Això ens ho comentaven, eh? Clar, perquè teòricament és una baixa per poder donar un cop de mà doncs, en aquest moment tan sensible quan acaba d'arribar una personeta al món, no? Per ajudar tant al matinador com a la mare i com a totes les tasques que es derivin. Això també era una de les qüestions que reclamava, que deia, ostres, si un agafa la baixa paternitat, que evidentment volem que l'agafi tothom qui tingui dret, només faltaria, però que sigui per exercir aquestes tasques. En fi, estem al tram final sobre aquest món de la sirena, Francesc, perquè jo t'he anat preguntant sobre molts temes, no sé si hi ha algun altre que us ocupa, que us preocupa, que amb el pas dels anys diguis, ostres, amb això hem millorat molt, o al revés, amb això, ostres, ens preocupa que cada vegada tenim més problemes?
0: De la variabilitat climàtica o canvi climàtic ens està afectant moltíssim a la sirena, pel que diem. Avançament de produccions a l'any següent, retrasos. Pensa que els últims 6 anys, jo recordo que he començat a collir cireres un 12 d'abril i l'any passat vam començar a collir cireres el 30 d'abril. Mm. Això amb 5 anys de diferència.
1: Sí.
0: I enguany ja hem tornat al 19. És complicat. Freds a l'hivern, calors a la primavera. Ara portem un maig que sembla un abril i a l'abril vam tindre un abril que semblava un maig. El canvi o l'afectació climàtica ens afecta molt i són coses que s'han de treballar al sector de la sirena, a part de la innovació varietal i d'altres.
1: És que, clar, jo em fico al cap dels que sou titulars d'explotacions o us toca tirar endavant doncs, tot això. Clar, ja només, segur que hi ha moltes altres derivades, però ja només per la gestió personal tindríem algunos que en principi començarem el dia tal. Clar, d'avui per demà no pots avisar un treballador gestionar o que estigui 15 dies esperant a veure si es comença o no. Quant temps abans podeu fer previsió de... És a dir, que vas veient com la sirena es va desenvolupant, val? Quant temps abans podeu saber quan començarà la campanya?
0: Doncs fins i tot això és complicat. Lo normal és que un mes abans, o sigui, a partir de finals de març ho comencéssim a veure. Però crec recordar que era fa 3 anys que anàvem molt avançats a la floració i vam acabar collint més tard del normal. Perquè va venir un abril molt plujós, una primera quinzena d'abril molt plujós, el dia que no plovia també estava de núvol, feia fred, i tot allò que havíem guanyat es va endarrerir.
1: Claro. I ja per anar acabant, amb fitosanitaris, perquè parlem amb qualsevol del sector de la fruita dolça, ens diuen que és un drama, que pateixen molt, que els preocupa enormement... Però, clar, dient fruita dolça, ja saps que el cap és pera, poma, préssec i nectarina, bàsicament, eh? El que li ve al cap a la gent i de lo que moltes vegades fem notícies. Però en el cas de la cirera, aquestes restriccions o prohibicions de matèries actives, no per llongacions de permisos excepcionals i qüestions d'aquestes, també us està afectant, no tant?
0: Sí. Ens afecta i ens afectarà. Molts cops no ve tant per la caiguda de matèries, sinó per la limitació de les pròpies cadenes de distribució.
1: Uf, clar. Clar.
0: Això en el nostre cas, perquè estem parlant d'un cultiu que de la taula de l'arbre a la taula pot ser 24 hores.
1: Claro, que és la seva fortalesa, però a la vegada, clar, és la complicació, no?
0: Sí, correcte.
1: Doncs...
0: Bé, estem per fer les coses bé i trobar solucions i batallar, sí, com bé, els ministeris i intentar que arribi al consumidor la millor fruita possible.
1: Clar, és que l'avantatge que té això de les 24 hores, 48 si voleu, que no és res, és que arriba, entenc, amb molts més sucres, segons quin sigui el derivat que altres fruites, és a dir, que pots collir una mica més madura la fruita i, per tant, molt més sabrosa. Contrapartida és que aguanta menys, però també és més bona. No sé si teniu proveïdors que es demanen una cosa o una altra i toca collir una fruita o una altra. O sigui, toca fer partides d'una manera o d'una altra en funció d'on vagi, perquè, clar, si algú vol que l'aguanti més, tocarà agafar un pelet més verda i si algú vol allò i té capacitat de vendre, dirà, ostres, Francesc, que jo... cuida el més tard possible que demà me la portes i per setmana la tinc venuda. Això està passant o no tant?
0: Sí, però al final depèn de l'especialització de cada operador, en aquest cas. Hi ha empreses que estan especialitzades en grans cadenes que necessiten més unes programacions a llarg plaç i que, per tant, primen certs elements, i d'altres que estan buscant qualitat, sabor, i proximitat que fan que puguin tenir un producte de molta més qualitat.
1: Doncs d'aquest producte de tantíssima qualitat en seguirem parlant, seguirem molt amatents a veure com acaba aquesta campanya i l'agraïm, i molt, perquè com deia al principi, que tothom t'atengui, doncs sempre s'ha de ser agraït, però clar, a la pagesia, que sóc un especialista en enredar-vos quan esteu en plena campanya, doncs aquest agraïment es multiplica per dos. Moltes gràcies i bona campanya, Francesc.
0: Moltes gràcies, Francesc, i bon dia. Tornem a la feina.
2: La cirera és rica en fructosa i aporta quantitats significatives de fibra que ajuden al trànsit intestinal. El que realment en destaca són els polifenols, excel·lents antioxidants i els nivells de potassi mineral necessari per a la transmissió de l'impuls nerviós i per a l'activitat muscular. Hi ha presents en petites proporcions la vitamina C, que juga un paper important en la síntesi de col·làgen i en la funció immuna, com també actua com a antioxidant, i la provitamina A, o carotè, que un cop sintetitzada dins del nostre cos es transforma en vitamina A, necessària per al bon estat de la retina i la pell.
3: I és que els productes catalans són salut.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista.
2: Doncs som-hi, darrere entrevista, però amb molts temes que tenim damunt la taula. Molta feina per al president de SEGE Catalunya, Pere Roquer, perquè déu-n'hi-do les qüestions d'actualitat que amb ell ja volem comentar. Abans, però, el saludem. Pere Roquer, què tal? Molt bones.
3: Molt bones.
2: I gràcies, com sempre diem, per dir sempre que sí doncs, als nostres micròfons. Moltes qüestions, totes importants, no és que comenci per una que sigui més important que l'altra, perquè totes ho són, però per exemple teniu reunió amb el conseller d'Agricultura, amb l'Òscar Ordeig, que abordàveu i no sé si algun titular n'extrèiem.
3: Bueno, el titular principal és de que és conscient de la greu problemàtica que tenim, que aquesta setmana dimarts ho denunciem a Sort, amb la ramaderia extensiva donada la quantitat de fauna cinegètica i fauna salvatge que tenim, amb el sentit de que tenim senglars que, a part de PPA, també porten tuberculosi i això la pot transmetre a la ramaderia extensiva, però també tenim els ungulats, com cérvols, daines, cabirols. Analitzem la situació de com començarà la campanya de la fruita, que ja estem al damunt, ja s'ha començat a recollir les primers albercocs i cireres, però ja hem tingut els primers efectes de les primeres tormentes de pedra. S'ha recordat que a Lleida l'any 2025 vam tindre 19 tormentes d'efectes de pedra i aquest any ja en portem 3, però aquesta última amb més de 2.000 hectàrees, com ha dit el Departament d'Agricultura. Analitzem també la situació de la PPA, tal com s'està desenvolupant, i aquests més de 5.000 senglars que s'han matat a la zona zero. Vol dir que més mitjans, tal com ens ha dit, i que s'ha de continuar matant senglars, per molt que pesi aquesta paraula en diferents entitats animalistes i ecologistes, però nosaltres també vam insistir que altres zones del país, comarques del Pirineu, comarques centrals, hi ha un greu problema. Plantejàvem també la problemàtica que hi ha en moltes comarques d'aquí, de les comarques de Lleida, amb el sentit de la plaga que tenim de conill, que està destrossant vinyes, cereals, estucs.
2: Clar, però tot
3: i
2: això,
3: general, bueno,
2: amb tot això, me'n vaig a fauna salvatge, n'hem parlat 450 vegades en aquest programa, i vosaltres 3.200.000 amb l'administració. Que sí, que en són conscients, que sí que ho saben, però alguna novetat al respecte? I és igual pel porc senglar, que pels cabirols, que pels conills, és a dir, un poc, nada nuevo en el horizonte, no?
3: Nada nuevo en el horizonte, que no sigui sacrificar caps de fauna salvatge i cinegètica. És l'única solució que hi ha. Sí. És una greu situació que hem tingut tots. I que, evidentment, està fent perdre producció agroalimentària i que sí o sí s'ha de continuar pues, matant senglars, conills, cabirols, fauna salvatge i cinegètica que tenim desbocada des de la pandèmia, s'ha de recordar, i que s'ha anat incrementant, però bueno, ara tenim a més un nou element infiltrat, ara que està de moda aquesta paraula, al territori, com és el llop, i que evidentment està ja començant a provocar els primers danys, com a les comarques del Solsonès, on va entrar dins el que és una granja de xais.
2: Vaig veure la notícia amb aquesta mort de cordes, com diem a Lleida, xais, a molts altres llocs de Catalunya, però sabem que era el llop perquè... No he seguit el tema, però com que també sabem que moltes vegades hi ha un problema molt més gran amb gossos asilvestrats, també amb gats asilvestrats, però no pas pels ramaders, però sí amb gossos asilvestrats, no hi havia la possibilitat que fos un gos, pregunto, o uns gossos?
3: No, he confirmat tant amb les restes de fentes com de pèl i tot, del llop, bueno, ja està a les comarques del Solsonès, hi ha tres caps, se parla. Nosaltres sempre hem dit que aquí el problema ara és immediat, però a llarg plaç què pot passar, perquè penseu que al final el llop no deixa de ser com un gos, i evidentment quan té una cria acostuma a tindre de 6 o 7 cries, i aquestes 6 o 7 cries, el 50% acostumen a ser femelles, i per tant aquestes femelles vol dir que són 4, que pot multiplicar per 7, i aquesta multiplicació per 7 pot acabar que en els propers anys, en els propers 5 anys, ell pugui veure voltant de més de 500 llops establerts a lo que és a Catalunya.
2: I poc se'n parla, però la normativa, això m'ho explicava en un altre espai de casa nostra, una persona que li agrada molt el món del llop, que viatja per veure llops, però que la normativa catalana o europea, crec que era europea, que deia que amb animals com aquests, protegits, quan crien a la teva regió has de presentar un pla especial de protecció d'aquesta espècie. I això ha passat perquè es va acreditar que havien tingut descendència i que, per tant, doncs, ella ja estigui esperant doncs, aquest pla de protecció. No sé si sobre aquestes qüestions us han dit alguna cosa, en sabeu alguna cosa o no.
3: Bueno, tot és a futur, evidentment. I a mi em consta que s'està fent aquelles simulacions de dir on podem arribar, però és, en aquest moment estem a nivell de famílies establertes, 2-3 famílies com a molt a tota Catalunya, sobretot a comarques del Pirineu, però és evident que això el dia de demà se'ns en pot anar de mare i és el que li vam dir al conseller. O sigui, si al final el missatge és de que volem que la gent jove se'ns quedi, el que no pot ser és que se'ns quedi la gent jove, tenim por perquè les seues explotacions, ramaderes en aquest cas, puguin tindre la presència de, en aquest cas d'un depredador com és el llop.
2: Però el depredador també de fa una salvatge que provoca problemes.
3: Sí, perquè a més amb la cinegètica, per exemple, del tema del jabalí, tenim el problema de la tuberculosi, que és aquest infiltrat de malaltia silenciosa, de que la transmet als animals i que automàticament, en aquest moment, tal com tenim una normativa a Catalunya, per un positiu de tuberculosi se sacrifica tota l'explotació ramadera.
2: Sí. Apareixia... Nosaltres en volem parlar, en properes edicions, si no és en aquest espai mateix, en altres que fem des de Bou Lleida de Ràdio, però apareixia una organització que se li distribuïen diners a la Vall d'Aran, això és una notícia de fa una setmana i mitja, que no va sortir gaire, com a mínim un servidor no la va veure gaire els jocs i poder ser d'escape, però que vaig trobar com a mínim interessant que se'ls donaven, no sé si 2,1 milions d'euros, no recordo la xifra, o 9, molts diners, per tractar d'aproximar posicions entre els ramaders, especialment d'extensiu, que no volen aquests grans depredadors com l'os, el llop, etc. I els propis animals o animalistes, és a dir, buscar aquests punts de trobada, és a dir, recursos públics, de subvencions, perquè això passi.
3: Sí, bueno, és que al final el que diem el sector és el que nosaltres paguem d'impostos, que són molts, s'ha de recordar que a Espanya, a Catalunya, estem al voltant del 50% dels ingressos van a impostos, serveixen per a mantindre entitats que defensen allò perquè tu no puguis pagar impostos perquè et se mengen el menjar que tu vols produir, que en aquest cas seria la ramaderia extensiva. Per tant, és una incongruència dels governs tant estatals com autonòmics, no sols de Catalunya, sinó a nivell general de tot l'Estat i europeu, de que s'estigui promocionant aquesta cultura animalista en contra del que és el sistema productiu. Llavors, és quan te trobes sorpreses de que el ministre Planas suposo que la ve tant de que hi hagi Mercosur, que vol dir que nosaltres deixem de produir i, en canvi, haguem de rebre tots els productes de fora. I, per cert, una denúncia que vam fer aquí al teu programa, que alguns va portar la contrària, amb el tema de la carn de vacum del Brasil, Europa ha prohibit l'entrada de carn de vacum del Brasil, donat que no pot garantir que els RMRs, els residus, la marca de residus que tenen amb les hormones de creixement, siguin inferiors a les que marquen la Unió Europea, que és zero.
2: Claro. Però jo llegia aquesta notícia i em sorgien molts dubtes. D'entrada, pues, podreu aplaudir perquè això s'apropa a allò que reclameu sempre el sector, que jo crec que tothom entén, que és el de les clausures mirall, és a dir, competim tots amb un paraigües amb les mateixes normes, almenys ho és pel que fa a la salut humana, teòricament. De fet, si estava buscant, perquè tenia per aquí els papers, que si no compleixen i no demostren que això no és així, doncs fins i tot això podria ser extrapolable a altres carns produïdes al Brasil, com pugui ser de corder, d'aviram o del que sigui. Per tant, diguéssim que això podria ser un cop dur per a aquest país que forma part de Mercosur, com uns altres tres, i que, per tant, doncs, això del mercat europeu és una gran oportunitat. Jo no sé si acabarà passant, perquè, no sé, vaig a... penso en veu alta, i és que és una notícia que succeïa un dia després, o com a mínim coneixíem, un dia després d'aquesta entrevista, que també un, quan ha vist que hi ha coses d'aquestes, i amb el Trump és el gran especialista, de que un diu, jo no deixaré portar això, doncs l'altre s'hi torna. I amb aquest l'altre s'hi torna, recordem que Mercosur, que està molt interessat doncs, en que el portessin productes d'un lloc a l'altre, era Alemanya amb la seva tecnologia. I veus ara que no s'hi tornin amb el tema de la tecnologia a Brasil. No sé, estic especulant amb veu alta.
3: Bueno, nosaltres ja vam dir des del bon començament de que Brasil era un problema greu per la Unió Europea. Alguns va tillar d'alarmistes i de que estàvem dient falsedats, però s'ha demostrat que no és així, que és la realitat. Brasil no pot portar carn a la Unió Europea, perquè els límits màxims de residus, els famosos LMRs, els supera i descreix amb el tema d'hormones de creixement, en aquest cas en la carn de vacun. Perquè aquí estan prohibides de fa més de 30 anys.
2: Claro.
3: I això que el Ministeri Assaig ens va tillar, i concretament ens va dir que érem uns alarmistes i que érem uns anticonvenis europeus en tercers països, doncs la primera que s'ha tingut que menjar el ministre Planas amb una denúncia que van fer, i això sí que ho puc dir públicament, des d'Assaig, que a més els seus micròfons va ser dels primers que ho vam dir.
2: A part, això que afectaria, he dit alguns productes, concretament, carns d'au, si no reverteixen la situació, els ous, a la mel, el peix i els embotits. Però, clar, aquí també no deixa de ser sorprenent, perquè parla de que això, que és l'altra cosa que em sorprenia, no sé si en saps alguna cosa, de que entraria en vigor el proper 3 de setembre. És a dir, ostres, si tu detectes que hi ha elements que no són aptes, que estan prohibits, et diu, no podràs portar-ne a partir del 3 de setembre. Llavors, ara sí, perquè aquest Mercosur està en vigor. Això no ho he acabat d'entendre. Però, bueno, contradiccions d'aquestes, a vegades, no sé si en saps alguna cosa del que acabo de dir.
3: Bueno, el que sí que està clar que de carn de vacum, ni ara ni el 3 de setembre, de part de Brasil, no en podrà entrar. I això està clar.
2: Clar, i això no sé si acaba sent també premonitori pel que pot passar amb altres casos. No sé si us consta, teniu alguna idea, algun apunt, perquè cert és que assenyaleu molt a Brasil, però per la resta, a Paraguai, Uruguai i Argentina, que són els altres tres estats latinoamericans que conformen aquest Mercosur conjuntament amb Brasil, si teniu alguna sospita que això es podria repetir.
3: Deixa'm ser... Jo no tinc la bola de vidre, però sí que acostumo, quan dic una cosa, estar-hi molt segur del que dic, i penso, i així hem estat parlant amb la gent nostra, tant de la Seu Nacional com a nivell de Brussel·les, que de carn de Mercosur no se'n podrà deixar entrar ni un quilo, donat que els límits màxims de residus al país d'origen, no al país en aquest cas d'entrada, al país d'origen, amb els anàlisis que s'ha demanat, no podran ser verificats i, per tant, no podrà entrar cap quilo de carn de vacum, en aquest cas, d'aquests països. I això ve a dir que allò que diem el 19 de desembre a Brussel·les i que aquest proper 19 de maig a Estrasburg venim denunciant de que ja n'hi ha prou que la Unió Europea, a canvi de vehicles, sacrifiqui l'alimentació i la salut dels ciutadans catalans, espanyols i europeus.
2: És Europa, però sobretot la seva presidenta, que respecta la decisió d'un Parlament que diu, escolta, parlem, mirem-nos-ho i si a cas ja votarem com ha estat tot aquest procés. Aquí crec que això no havia passat mai. Crec que de fet ens ho van dir en aquest mateix programa i que, per tant, trenca allò l'esperit europeu, que en moltes coses és lent, farragós, etcètera, però és molt garantivista. I clar, i aquí fent això de quasi una decisió d'una líder, però que no deixa de ser la portaveu de tots, doncs trenca una mica l'esperit europeu, no?
3: Bueno, totalment. El que passa és que, per exemple, la resposta del ministre Planas més de ficar-se de front amb von der Leyen, s'ha de recordar, von der Leyen és del Partit Popular Europeu, Planes és del Partit Socialista Europeu, s'han estat donant de la mà a aquest acord de Mercosur. Bueno, a la primera de canvi s'ha donat compte de que han comès un error i que, evidentment, continuaran cometent errors amb tots aquests altres països que encara queden al marge, però que és evident que no poden garantir quins límits màxims de residu tenen, en aquest cas, les seves produccions.
2: Mm-hmm. Més qüestions. Tenim ja algunes pedregades, tres en portem ja com a mínim, crec, a la plana de Lleida. Afectacions importants? Va per barris, però...
3: Va per barris, aquesta última sí que ha sigut la més important, sobretot en poblacions com Torres de Segre, Miralcamp, Torregrossa, Juneda, i que denota que la plana de Lleida és una de les més afectades amb aquest canvi climàtic, sobretot amb efecte tormenta de pedra, que és una de les coses que li vam dir al conseller, que a veure quan se publicaria aquesta ordre que va anunciar d'ajut per a poder fer més malla antipedra dins de les explotacions. Ens va dir que a començament de juny segurament s'hauria publicat, que també s'està pendent d'aquells ajuts pendents que hi ha, i valga la redundància, de la sequera del 2024, com és el sector de l'olivera, i alguns ajuts del sector de la fruita, de que algunes societats van quedar al marge i no van acabar cobrant, i per tant encara està pendent. També ho ha fiat molt, i aquí s'ha de veure quina voluntat política hi haurà finalment a que aquests nous pressupostos, tal com se diu a tots els mitjans, que aquesta propera setmana s'acabaran signant, perquè és evident que seria un despropòsit de que per culpa de que egos personals o egos partidistes a l'hora de fixar postura amb el tema dels pressupostos, els pagesos acabessin perdent diners que estan aprovats, que són nostres, però que amb aquesta qualitat de falta de diners per poder pagar no s'acabés cobrant.
2: Bé, sobre això feia una acció Unió de Pagesos que reclamava precisament això, doncs, el pagament d'aquestes ajudes, si no vaig errat, a la mateixa porta o al departament. No és ni la primera, ni la segona, ni d'aquest govern, ni de l'altre, que sempre que hi ha alguna situació anòmala es diu allò de que sí, hi hauran ajudes, després seran imminents, després tarda molt no només a rebre-les, sinó doncs, a explicar-se com aniran. Quan s'explica resulta que no estan ben contemplades, que es deixa molta gent, que no s'ha de cobrar la realitat. Quan passem al següent pas, és farragós, pesat, amb documentació que has de tindre ja tres màsters per poder-la omplir. I finalment, doncs, els terminis de pagament, d'execució d'aquestes ajudes, doncs, tarden moltíssim més de l'esperat, quan el mateix relat inicial del periodista és aquell de sabem que necessita liquiditat el sector, i doncs aquesta liquiditat arriba molt més tard, sempre del mateix. Per tant, tot això no és nou, però s'hi han trobat tots els consellers, i de ben segur, seguríssim, que l'Òscar Ordeig, quan estava a l'oposició, que d'agricultura en sap molt, que seguia molt aquesta política agrària, ho criticava moltíssim, i per tant ara ell que està al capdavant de la conselleria, perquè vosaltres segur que el que acabo de dir ara li heu recordat, dient, ostres, que quan tu no eres conseller, tu veies que això passava, perquè ara això segueix passant? En aquest cas i amb altres.
3: Sí, perquè al final, jo sé una frase que sempre em deia el meu avi, que era el millor polític sempre està a l'oposició. Sí. Que promet tot allò que sap que no pot dir o que no pot complir, i que quan està al govern, pues, complir costa més del que es pensava quan estava a l'oposició. Però bé, al final tots sabem les regles del joc polítics, i el que hem de fer és que la gent acabi cobrant tots aquells ajuts que estan aparaulats i signats, sí. Torno a repetir, aparaulats i signats, i que la gent té dret a cobrar-los, igual pues, com altres sectors que estan cobrant ajudes públiques.
2: Pedregada aquesta que parlàvem, quasi d'anys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultius. Aquesta tercera pedregada. És l'època, ho dic perquè alguns anys em dic que si això arriba abans, que arriba més tard, arriba més d'hora. Sempre parlem de si són pedregades dintre de la normalitat històrica o tenien elements de normalitat per allò del canvi climàtic.
3: Bueno, cada vegada més ens anem adelantant a les dates. L'any passat va ser el 19 d'abril, la més important, i després n'hi va haver un seguit durant tot l'estiu, primavera i estiu. Aquest any ha començat finals d'abril, uns 10 dies després de l'aniversari del 19 d'abril, però està clar que la tendència d'aquests anys és que cada vegada més s'estan adelantant i és donat en aquest canvi climàtic. O sigui, al mes de maig, que estiguem parlant de que podem arribar a una matinada a 8-9 graus, això no es veia. I, en canvi, el mes d'abril estàvem en matinades de 17-18 graus. Per tant, és evident que aquest canvi climàtic a el que és la fruticultura, agricultura i ramaderia d'aquest país afecta.
2: Sí, sí. Unió de Pagès també parlava de que estan preocupats i pregunta tu, sent d'una altra organització, però sabedor que ets molt coneixedor del grup de la pagesia, però especialment de la fruita dolça, del problema que tornàvem a tindre amb peres, de si no havia hagut un bon quallat, i no sé si això és, pot haver el paral·lelisme amb el que passava amb diverses espècies, sobretot amb Conference, William, és preocupant, si assembla, no és tan greu, què està passant amb aquest quallat de la pera?
3: Jo més que preocupar, no, que ho és, diria que això és una conseqüència de l'estiu de l'any passat. O sigui, l'estiu de l'any passat vam tindre temperatures extremes, si us en recordeu, és més, vam haver de modificar els horaris de treball,
2: sí,
3: perquè la normativa així ens ho diu de la nostra excel·lentíssima ministra de Treball, i la banda dia, que sempre té el foc ficat en el que és l'agricultura i la ramaderia d'aquest país. I a conseqüència d'aquell estiu, molts brots que tenim que vindre tardor o hivern van quedar molt estragats i automàticament, al moment d'explotar aquest any amb la floració, no l'ha acabat explotant, i segurament en peres estarem parlant de que hi ha una davallada de producció al voltant entre un 30 i un 40%, inclús a fins que se parla de més d'un 50% diferents varietats, com pugui ser Conference, Williams, etc. I això és cert, i ahir el conseller aquesta setmana també li comentàvem, hem de començar a activar els mecanismes de l'ajuda de la baixada de producció, no per culpa del sector, sinó per culpa d'aquesta tendència climàtica que tenim. I com que hi ha un precedent, per tant, el mecanisme ha de ser molt més fàcil per poder activar.
2: Clar, i Unió de Pagès us deia, i aquí també tenim un altre paral·lelisme amb el que succeïa llavors, doncs, això, amb aquesta situació, que és que demanen que s'investigui el per què ara hi passa. Tu ara deies, i bé que fas, de jo crec que va ser. Però, clar, aquestes qüestions que tenen aquests altíssims percentatges, com molt bé apuntaves, com ara deies, de possible davallada de producció, doncs saber per què ara hi passa, perquè saber el per què ara hi passa és el pas previ, si és que pot haver-n'hi, per trobar-hi solució, no?
3: Bé, el carai que passa, nosaltres hem intercanviat seguint durant tant la... L'estiu passat ja vam començar a preveure alguna cosa després de veure aquestes temperatures, i és que al final el brot productiu no es produeix a la primavera, sinó que ja ve de tot el que és l'hivern i la tardor. Però també hem de tindre en compte l'estiu que has tingut abans, per aquell brot de que sigui productiu l'any següent, a l'hora del moment d'esporgar, que això tots els que ens dediquem a la fruita més o menys ho tenim controlat, i bé és durant l'esporga de que la tendència del brot no era aquella que fos productiva, sinó que anés, en aquest cas, a fulla. I, desgraciadament, ens ha acabat passant això. I per això us dic de que dades a la mà i explotacions de que tenen una davallada entre el 40, 50 i 60% de producció per culpa d'això, d'un estiu molt calorós l'any passat. Amb fruita se va trobar elements de crema, sobretot el que eren pomes grogues, de que els afectava més. Moltes verdures i hortalisses van acabar que no es van poder portar al mercat perquè es van cremar. Tot això, aquesta seqüència d'estius tan calorosos com teniu, té conseqüències en la campanya següent.
2: I encara agafa més força el fet de posar malla antipedra, xarxa antipedra, perquè amb això també ajuda a pal·liar, doncs, aquests cops de calor que rep directament l'arbre fruiter o la mateixa fruita.
3: Sí, és un element de que fa un microclima dins l'explotació, baixa al voltant de 2-3 graus, i aquests 2-3 graus, estem parlant de que si estàs a 40 baixes a 37, o si estàs a 42 com l'any passat, baixaries a 39, i aquesta tendència de no pujar als 40 te dona aquest marge de maniobra perquè també la vegetació, en aquest cas de l'arbre, pugui continuar circulant amb més nitidat que no amb temperatures extremes.
2: Ens queden 2-3 minutets. Abans d'acabar, també volia preguntar sobre els costos de producció, ho hem fet amb molts altres sectors. No sé si la cosa ha canviat, perquè ja vam sentir qui deia que el com així afrucat que la fruita es vendria més cara perquè han pujat els costos de producció, que s'hauria de comprar més cara. O sigui, això, la teoria és molt bonica, tant de bo sigui així, que s'acabi pagant el que pertoca, no només en aquest producte, sinó en qualsevol producte de la vida. És a dir, costa tant fer-lo, doncs, evidentment, qui el fa que es pugui guanyar una miqueta la vida. Però com que tantes vegades hem vist que això no passa, per això pregunto en quin punt ens trobem pel que fa amb aquests costos de producció.
3: No, el cost de producció està en 30% per damunt del que teníem l'any 2025, en fertilitzants, hidrocarburs, energèticament. Per tant, vull dir, aquest 30% nosaltres l'hem d'aplicar sí o sí al nostre producte final. I si no, ens tornarem a trobar situacions com l'any 2017, on moltes explotacions se van deixar de collir perquè no s'arribava a poder pagar inclús els salaris. Et sortia més rentable deixar-la caure a terra. Sí. I això és un malbaratament alimentari que recolliu. I, per tant, sí, o sigui, nosaltres hem de pujar el 30% els ingressos respecte a l'any 2025, com a mínim. Perquè nosaltres no hem de pagar la festa d'una mala decisió de guerres que en aquests moments a l'Orient Mitjà. I si el senyor Trump vol fer una guerra, ens sembla molt bé, és el seu problema, però el que no pot ser és que ho acabem pagant, en aquest cas, els productors del sector primari. I després també penso que Europa està tenint una resposta molt tímida i molt tibia en respecte a aquestes polítiques agressives de Trump, i que demostra que Europa, si no té una sola veu, si no té un sol lideratge, si no té una sola... Ja no parlem d'economia, tenim una moda, però una economia englobada no hi és, estem perduts. I al final, quan... si Estats Units o Xina se desperten i diuen que tots estem enrefredats, Europa queda al mig, i no és que estigui refredat, és que ja tenim una pulmonia.
2: Tíbia, respecte a les... reaccions amb Donald Trump i tota la seva administració, però no sé si tibia també avançant-se, doncs això, amb aquests estralls econòmics, en aquest cas els que parlem ara de la fruita dolça o altres sectors, s'estan movent coses, perquè clar, hi ha sectors doncs que el seu dia a dia el cop econòmic ja hi és computable, i amb altres com el vostre, dic vostre el de la fruita perquè és el que estàvem parlant, que clar, que fins que no acabi la campanya de liquidacions i tota la pesca, doncs sí, saps que t'han pujat els costos, però no sé si el polític de torn amb l'escut aquest de ja veurem com va, doncs no s'està preparant el terreny per no dilatar el procés com dèiem abans, perquè aquí és allò de crònica d'una mort anunciada, i com que això es va vindre i podríem dir que no els agafa fora de joc, s'estan treballant ja mesures paliatives, o noteu vosaltres les organitzacions que s'estigui això, treballant aquestes mesures paliatives per si cal que l'administració, sigui quina sigui, doncs doni un cop de mà?
3: Jo penso que a nivell administratiu autonòmic, que se sap el programa del dia a dia, perquè al final ens tenen cada moment penjats dels telèfons, via WhatsApp, via telefònica o via manifestacions, i els tenen al seu costat, i som bastant conscients. A nivell de l'estat del ministre, ell viu en una altra lliga, i per tant, i evidentment a nivell d'Europa, von der Leyen, ni pense de que els que produeixen aliments són europeus. Ella només pensa en els euroautonòmils alemanys, sempre ho hem dit des de casa nostra. Aquesta senyora està fent una campanya política per poder presentar-se com la gran salvadora de la indústria automobilística alemana, i el que menys m'importa és la producció agroalimentària europea. Per això, saltant-se tots els acords, primer el del Parlament, ell ha firmat com a comissió una cosa que tenia que haver estat validada al Parlament, ha signat Mercosur, però a la primera de canvi se l'ha trobat a la front. I s'ha vist de que aquest acord de Mercosur és un frau productiu, un frau econòmic i un frau sanitari.
2: Sí, sí. Tal qual. I per això nosaltres també ja alertem des de fa molt de temps del que malauradament ha passat. Endevinàvem escenaris de futurs que eren molt coincidents també amb el que alertaven les organitzacions agràries. Per això creiem que és capital que aquest programa ho segueixi donant veu, perquè acaba explicant el que li passa a la nostra societat amb qüestions que són estratègiques. Moltes gràcies, Pere Roquer, per tot plegat, president de SEGA Catalunya.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
4: Qui poden maig i alça en agost no fa pa ni most.

0: El formatge té, de forma concentrada, la major part de nutrients de la llet. Els seus components principals són les proteïnes i els greixos. En destaca l'elevada quantitat de calci que pot arribar a ser 10 vegades superior a la de la llet. Com bé sabeu, aquest element és important per a una correcta formació d'ossos i dents. També és una bona font de fòsfor, que forma part de l'ADN, i zinc, que intervé en el funcionament del gust i de l'olfacte. Aporta una gran quantitat de vitamina A, necessària pel bon funcionament del sistema nerviós, i D, que actua a l'intestí, afavorint l'absorció del calci.
1: I és que els productes catalans són salut!
2: Doncs fins aquí la roda d'aquesta setmana. Ja ho veieu, amb moltes qüestions que hem abordat i que, com que això del temps sempre passa molt ràpid, doncs ens quedem ben tranquils perquè la setmana vinent podrem seguir parlant en aquest espai de referència de l'actualitat agrària del nostre país. Us ha parlat Francesc Balanyà. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: Ràdio Arenys, la primera.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Ràdio Arenys.
10: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: El primer objecte interestel·lar. Objectes interestel·lars són cossos celestes que no pertanyen al nostre sistema solar. Procedeixen d'altres sistemes planetaris i creuen l'espai interplanetari a gran velocitat, arriben al sistema solar i ens atreveixen. Quan aquests objectes entren al sistema solar, ho fan sense ser atrapats pel Sol, perquè van tan ràpid que només ens atreveixen, entren i surten. A diferència dels cometes, asteroides o planetes que orbiten el Sol, aquests objectes són viatgers solitaris. Van ser expulsats dels seus sistemes planetaris originals i vaguen per l'espai. Són testimonis de processos que tenen lloc a molts anys llum de distància de la Terra. Per tant, qualsevol informació que puguem obtenir d'ells és molt valuosa. A dia d'avui ja n'hem descobert tres. El primer es va dir Oumuamua, el segon Borisov i el tercer Atlas. Anem a veure el primer. Oumuamua. El 19 d'octubre del 2017, el telescopi Pan-STARRS 1, situat a Hawaii, va descobrir el primer objecte interestel·lar. Inicialment es pensava que era un asteroide o un cometa del nostre sistema solar, però aviat es va comprovar que la seva trajectòria i la seva velocitat era tan gran que venia de fora. Tenia un origen extraterrestre. Va ser anomenat amb aquest nom tan estrany, Oumuamua, que vol dir missatger que arriba des de molt lluny, en hawaià. És un nom hawaià. reflecteix perfectament el seu paper com a pioner conegut entre els objectes interestel·lars. Segons els primers estudis que es van fer, les seves fotografies, doncs aquest objecte és molt allargat. És 10 vegades més llarg que ample. I això gira i fa que brilli de diferent forma segons toca la llum del sol. No es va detectar cap cua, per tant, no fa pinta que és un cometa, sinó que fa més pinta que és un asteroide. Ara bé, el pas d'aquest objecte va deixar molts dubtes, perquè es va veure una lleugera acceleració en la seva òrbita. Això volia dir que devia perdre material que impulsava aquest objecte en alguna direcció. Però no se li va descobrir cap coma ni cua típica de cometa. És un objecte una mica misteriós.
12: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol, Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol, Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
2: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
1: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%.

0: Gent de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom, passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí, a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Sabrem com va anar la travessia Swim for Ella. Celebrarem un aniversari molt especial a Deltebre. Ens acostarem fins a una peixateria de l'Escala. Recuperarem memòria marinera i acabarem el programa d'avui parlant de les creences dels pescadors. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda a tots, molt bé. Bon cap de setmana que hem vingut. Hem estat més romans que mai aquest cap de setmana i ara hi ha tranquil·litat.
1: Hem de dir que ha sigut un cap de setmana pràcticament d'estiu.
2: Sí, te l'ha de comentar, que ha fet una mica de fred per Tarragona.
1: Ahir vaig anar a la platja a dos quarts de nou del matí i a dos quarts de deu, quan marxava a la platja, ja hi havia baralles per aparcar. No em vull imaginar com estarem a l'agost. La platja ahir, mes de maig, 24 de maig, estava plena de gom a gom.
2: Però no m'estranya gens, si és que dissabte ja feia una calda... No sé si el dissabte estàvem a 25 graus al migdia i cap amunt, eh? I ahir jo crec que més o menys la temperatura va ser aquesta.
1: I aquí s'obre un altre debat, perquè hi ha vigilància en algunes platges, ara ja, però no a totes. Per tant, si hi ha gent a les platges...
2: Si passa alguna cosa, què passa?
1: Hi hauria d'haver vigilància ja com si fos plena temporada d'estiu. És un altre debat.
2: Ei, això és un meló que s'hauria d'obrir, eh?
1: Important, important.
2: Sí, important.
1: Un altre meló obrir.
2: I tant, i tant.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Pues Marina, avui estic sorprenentment, per ser dilluns, estic prou contenta i crec que és precisament per això, per la calor que fa, pel bon temps, per este bon cap de setmana que han passat, no ho sé, jo he xalat molt, espero que sigo com un tràiler d'aquest estiu, no? La caloreta, però tampoc sense passamos. És a dir, la temperatura esta seria la ideal. Fa calor, però no l'exageració que fa, no? A ple estiu.
1: Veurem a veure què passa. De moment, la calor, com diu la Cel, es pot suportar relativament, no és una calor tòrrida, però veurem què passa. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, prop de bé. Ahir vaig tindre una sensació quasi gairebé igual que la teva, aquesta que has explicat de la platja que estava a tope. Vaig arribar, devia ser mitja tarda ahir a l'Escala, i vaig baixar i vam dir, va, anem a veure com està la platja. Semblava el mes d'agost, o sigui, era a rebentar. Ja sabem que tenen festes de Barcelona i pobles del voltant, aquests dies ja és una mica estrany el tema, però estava, però clar, jo vaig marxar, que estàvem a 15 graus o 14 graus plovent amb un fred que fotia, i vinc, com sembla un panorama d'estiu, m'ha xocat molt el canvi.
1: No, sí, ja t'ho dic, ahir la platja aquí hi eren dos quarts de deu del matí, la gent ja es barallava pels llocs d'aparcar, o sigui, no em vull imaginar com devia estar jo a les 12 del migdia. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, companyes. Doncs mira, primer de tot, jo vull emplaçar a tothom a que demani un desig d'inici de setmana, perquè m'ha escoltat a la Cel i no s'ha queixat de que fos dilluns. Això és...
1: Si tens raó, això ho hem de celebrar.
5: Sí, però gràcies, fora gràcies. Conyes, aquí a Vilanova també les platges, la veritat que ahir jo vaig intentar baixar a fer les meves típiques fotos d'ocellets i estava a rebentar. Vaig arribar, vaig ficar un peu a la sorra i vaig dir no, i vaig tornar cap enrere. I aquesta nit he de dir que ja he dormit amb ventilador, o sigui, aquest és el nivell.
1: Home, de dormir encara es pot dormir bé, exagerada. I anem a saludar...

0: Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda. A veure, parem màquines. Ara hem de dir una notícia important, la més important.
0: Has tocat la platja.
1: Mira, us passo el grup intern que
2: volem,
1: tenim la foto per poder-ho demostrar.
2: Ah, molt bé.
1: He anat a la platja, sí senyora.
0: Visca! Però vas ficar un peu o no?
1: Si veus la foto, veuràs fins al límit on em vaig mullar, que vindrien a ser els picarols. Més amunt ja no.
0: Felicitats, Oriol. M'ha agradat molt aquest detall, eh?
3: D'acord.
1: I no em vaig acabar de mullar del tot, perquè van... Sí, t'ha agradat, això, eh? Va entrar una boira molt estranya, just després de posar-me a l'aigua.
0: Poseidon, que es va sorprendre tant, que va dir boira.
1: Sí, no, de veritat, va ser una cosa molt curiosa. Una boira immensa cap a tota la platja, no es veia res, ni el passeig, i per això no em vaig acabar de mullar del tot. Si no, m'hi hagués atrevit i també us hagués fet foto.
0: Doncs mira, estic molt contenta, de que ja t'hagis mullat. L'aigua ja està a 22 grauets, vull dir, ja comença a estar bastant agradable, encara no està freda.
1: No sé, freda, jo ho vaig trobar molt freda, m'hi vaig posar.
0: Però per celebrar que l'has tastat, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: Actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Escala acollirà el campionat de la classe MUZ 2026 que es disputarà del 16 al 13 de juny. Sergi.
2: Doncs sí, la competició reunirà una quarantena de regatistes, entre els quals destaquen, per exemple, els representants locals, com Marc Verdaguer i Gerard Marín. La majoria dels regatistes superaran els 18 anys i provindran de 14 països diferents dels tres continents, destacant especialment les potents flotes de França i Anglaterra. A més, també hi haurà una trentena de persones vetllant perquè l'esdeveniment es desenvolupi en les millors condicions possibles. Escoltem Narcís Carreras, president del Club Nàutic L'Escala, i Josep Bofill, alcalde de L'Escala.
3: Un campionat d'Europa de la classe MUZ és per nosaltres un repte exigent i una oportunitat per oferir un espectacle d'embarcacions voladores, que pot estar molt bé pels que no ho coneixem, i seguir construint la marca del club com a referent dels ports nàutics. Però el club és un repte i un orgull acollir el campionat aquí a L'Escala.
4: La gent que ve coneix l'entorn, coneix el poble i d'alguna manera doncs veu les potencialitats turístiques que té. Un esdeveniment esportiu, però també vinculat a la promoció turística del municipi, que és una mica aquestes sinergies que busca, no, aquest tipus d'activitats.
2: Per posar-vos en context, la classe MUZ són embarcacions individuals de fibra de carboni que destaquen per ser extremadament ràpides i lleugeres. Gràcies als foils, aquestes naus són capaces de volar literalment sobre l'aigua i arribar a passar els 70 km per hora. De fet, la classe està considerada com la Fórmula 1 de la vela. Pel que fa als calendaris, la inauguració oficial al Club Nàutic L'Escala serà el dilluns 8 de juny a les 6 de la tarda i l'entrega de premis el dissabte 13. En total hi haurà 5 dies de competició, del 9 al 13 de juny. Les regates es disputaran de l'una del migdia a 3 de la tarda per aprofitar el vent tèrmic, la marinada, que és molt agraït amb l'objectiu de córrer 4 proves diàries. Com a novetat tecnològica i ecològica, l'esdeveniment utilitzarà balises elèctriques i automàtiques. I aquest sistema permetrà senyalitzar els recorreguts de manera remota sense els fondejos tradicionals, reduint així l'impacte zero sobre el fons marí.
1: Comença el menú especial de la Gamba de Palamós amb 11 restaurants inscrits.
2: Apunteu perquè és a partir d'avui dilluns que ja està en marxa una tradició del menú de la gamba. Durarà fins al dia 14 de juny i se servirà en un total, com hem dit, d'11 restaurants, 3 més participants que en la passada edició. D'aquests establiments són 9, són de Palamós, un de Llafranc i un de Llofriu, i tots estan certificats amb la marca de garantia de la gamba de Palamós. Cada restaurant ha elaborat un menú propi en funció del tipus de cuina, compost com a mínim per un entrant, un primer, un segon plat i les postres. La marca de garantia de gamba de Palamós, que està impulsada per l'Ajuntament i la Cofradia de Pescadors, engega aquesta campanya aprofitant una vegada més la potència d'aquest producte gastronòmic de valor altíssim. Ens ho comenta Jordi Rissec, del restaurant L'Arcada i president de l'Associació de Restaurants, Tavernes i Locals d'Oci Nocturn de Palamós, en declaracions a Ràdio Palamós.
5: Bueno, la gamba encara és, diguéssim, el nostre estàndard, no? Vull dir, és un plat que ho hem de mimar-lo, cuidar-lo i protegir-lo i fer-ne més publicitat i fer-ne més difusió, perquè també és veritat que ens estan guanyant terreny a vegades doncs, amb altres pobles que també tenen gamba. Llavors hem de buscar això, de buscar de no perdre aquest valor que tenim a la gamba i anar amb el producte que és el que ens marca la pauta d'aquest poble.
2: La marca de garantia Gamba de Palamós vetlla per la qualitat d'aquest producte, assegurant la seva correcta traçabilitat i protegint el recurs perquè la captura sigui sostenible. Les mesures recollides en el reglament asseguren, com hem dit, la màxima qualitat de sabor, aroma, aspecte i frescor al llarg de tota la cadena fins a arribar al consumidor. El menú de la Gamba de Palamós se servirà fins al cap de setmana, en què se celebrarà la tradicional fira dedicada a aquest producte, que aquest any tindrà lloc el dissabte 13 de juny.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Mescla continua creixent i supera els 144.000 tíquets de degustació en una nova edició d'Èxit Cel.
6: Així és, Marina. Mescla ha tornat a convertir Deltebre en l'epicentre de la gastronomia del territori en un cap de setmana intens que ha omplert el municipi d'activitat i milers de visitants. La mostra ha tancat una nova edició d'èxit assolint un total de 144.293 tiquets de degustació, la xifra més alta registrada fins ara i que consolida el creixement constant que ha experimentat la fira en els darrers anys. Durant tot el cap de setmana, el Parc Fluvial del Delta de Deltebre s'ha s'ha convertit en l'epicentre de la gastronomia, el paisatge i el producte de proximitat, amb una elevada afluència de visitants que han pogut gaudir d'una àmplia oferta culinària i d'activitats vinculades al territori. Escoltem a Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
0: Una fira gastronòmica que ja és projecció de tot el territori arreu de Catalunya, que molta gent del territori esperem, com diem aquí en Candeletes, perquè aquí es troba el bo i millor de la nostra terra, el bo i millor de la nostra gastronomia, del nostre ambient, del nostre paisatge, de la nostra gent, i és un lloc de trobada on tots i totes estem esperant un moment de distensió i de gaudir que tanta falta ens fa tothom en aquests dies.
6: La fira es va inaugurar divendres amb la posada en marxa dels 56 estands participants, el servei del vaixell Mesclabor i els primers show cookings a càrrec de cuiners amb estrella Michelin. L'acte inaugural va anar a càrrec de l'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverter, i va posar en valor el treball conjunt dels municipis integrats a la Mancomunitat Delta Gestió. Entre els assistents a la inauguració també hi havia una representació institucional de la ciutat xinesa de Binzhou, amb qui Deltebre va formalitzar una relació de cooperació el juliol passat, reforçant així la projecció internacional de l'esdeveniment. Lluís Soler és l'alcalde de Deltebre.
7: Avui ens acompanya una delegació xinesa, en este cas la presidenta de l'Associació de Dones Empresaris Xineses a Espanya, i a més una delegació encapçalada pel vicealcalde de Binzhou City, una ciutat de 4 milions d'habitants, capital del delta del riu Amarillo i un exemple d'experiència internacional en protecció combinada del delta, un delta que ha progressat, no?, en oportunitats econòmiques i socials gràcies, pues, a una aposta decidida a partir de l'any 2001 i que avui, després de signar una aliança estratègica entre Binzhou City i Deltebre l'any passat al juliol, avui pues, manifestem aquesta aposta d'intercanvi de coneixement i sinergia també en el poble xinès.
6: Els parlaments inaugurals, que van comptar amb interpretació simultània en llenguatge de signes, van donar el tret de sortida a 3 dies centrats en la cuina en directe, la gastronomia de qualitat de quilòmetre zero i la promoció del paisatge del Delta. I amb aquest nou rècord de participació, Mescla reafirma el seu paper com a aparador gastronòmic i motor de promoció territorial.
1: Ara fins les costes del Garraf. Més de 200 experts de tot el món que estudien la contaminació acústica al medi marí es troben aquests dies a Vilanova i la Geltrú al Congrés Ocean Noise. Durant tota la setmana s'abordaran diferents problemàtiques que impacten acústicament al medi marí i com mitigar aquests efectes. Carla.
8: Els parcs eòlics instal·lats a alta mar tenen diversos avantatges a l'hora de generar energies renovables, però en canvi tenen un gran impacte acústic negatiu per les espècies marines que viuen a l'entorn proper, sobretot a l'hora de la instal·lació de la infraestructura. Aquest ha estat el punt central que s'ha tractat en la primera ponència de l'Oceanois, el Congrés Internacional que reuneix a més de 200 experts de 25 països diferents a Vilanova i la Geltrú per abordar la problemàtica de la contaminació acústica als oceans. Escoltem a Michel André, director del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de l'UPC, ubicat a Vilanova, i que s'ha convertit en un centre de referència en aquest àmbit a nivell europeu amb més de 30 anys d'experiència.
9: Tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas es que para implantar estas granjas de molinos, pues hay que plantar un clavo de 200 metros de largo con un martillo, que esto crea una energía acústica que puede destrozar el medio alrededor. Por lo tanto, hay unas medidas que hemos visto esta mañana que se están tomando para intentar reducir el impacto de esta energía acústica y sobre todo preservar toda esta fauna y la flora también en esa marina. La importancia es que nos demos cuenta realmente que todas las innovaciones que tenemos tecnológicas en pro de una energía más limpia tienen que tener en cuenta, por supuesto, estas fuentes acústicas que tienen un impacto mayor sobre el medio.
8: L'Oceanois ha esdevingut una plataforma on investigadors, enginyers, responsables polítics, representants de la indústria i ONGs comparteixen i debaten sobre els avenços tecnològics en l'estudi i l'avaluació dels efectes del soroll en la vida marina. De fet, tots els treballs i estudis que s'hi presenten han de ser nous per poder participar en el Congrés, que tindrà un total de 13 sessions, des de les quals s'aborden els efectes, les tècniques de mesura i, sobretot, com mitigar el soroll de, per exemple, el transport marítim o les prospeccions de petroli.
9: No es solamente un congreso científico, sino es una plataforma de intercambio donde están todos los actores del mar, porque se refiere al ruido, tanto las industrias que producen este ruido y que necesitan la ciencia para aportar tecnología para mitigar, los científicos que investigamos, los reguladores que trabajan para la administración y que son los que se encargan de poner en formato de ley los datos científicos que tenemos, y también las ONGs, que son los que también nos alertan sobre algunos problemas que están viviendo.
8: Al final del Congrés, que s'allargarà durant tota la setmana, la voluntat és fer una declaració d'intencions per tal d'influenciar administracions i governs a aplicar mesures que tinguin més en compte els sorolls al mar. La voluntat és que puguin conviure interessos econòmics i la conservació dels ecosistemes marins a través de la implementació d'una regulació que trobi l'equilibri acústic als oceans.
1: Aturada ara a les costes del Maresme. El Club de Pesca Maresport d'Arenys ha estat l'escenari on Joan Majó ha estat homenatjat com a arenyenc de l'any 2025. Molt vinculat a la cuina i la pesca, Majó ha rebut aquest dissabte l'almorratge de reconeixement per part de l'Associació d'Informadors d'Arenys de Mar, Oriol.
10: Doncs sí, Marina, Benet Maimí, com a conductor de l'acte, el president de l'AIA, Enric Sierra, la periodista Mar Sánchez i l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç, han compartit escenari i protagonisme amb l'arenyenc Joan Majó, que va rebre, davant desenes de persones, aquest reconeixement que deies com a arenyenc de l'any 2025. Ho va fer en un espai que coneix molt bé les instal·lacions del Centenari Club de Pesca Mar Esport, una entitat que presideix des de finals de l'any 2021. Joan Majó va expressar la seva gratitud per un reconeixement que li arriba a l'edat de 80 anys. En el moment de rebre el reconeixement, Majó va dir que era un premi compartit i va posar en relleu que posa en valor la seva implicació desinteressada per Arenys de Mar.
11: La gent que treballem per Arenys sense cap ànim de lucre ni res, sinó perquè estimes el poble i perquè t'agrada fer-ho. Perquè a més hi disfrutes. Bueno, jo estic molt més orgullós del que he fet, no? Perquè sempre, jo sempre he fet les coses perquè he disfrutat i perquè m'ha agradat, no perquè ningú m'hagi dit fem això. El senyor Pinya, jo vaig agafar la mà del senyor Pinya, i jo tinc molt de reconeixement amb ell i moltes coses els dic amb ell. Jo he arribat a ser, no? I el que he fet. Perquè ell també era una persona així, que era pel poble, ho feia tot.
10: Entre el públic hi havia la cuinera santpolenca Carme Ruscalleda, amiga del premiat, amb qui comparteix l'amor per la cuina i pel mar. La mediàtica cuinera va explicar-ho al programa dominical d'Enric Sierra.
12: Doncs mira, hi fa l'empatia que sento per aquest home. Un home que té un entusiasme pel territori, pel mar, i per aquella transformació que hi ha a la cuina d'aquests productes que ens fan molt singulars, i ell ho sap, això. Ara ha preparat un tast amb galeres, amb canades i amb gat, que serà una delícia. I n'hem parlat i li he dit, no ens hem de cansar de fer pedagogia, de fer-ho tastar, de fer-ho estimar.
10: El reconeixement anual per part de l'Associació d'Informadors d'Arenys és una realitat des de fa un quart de segle, quan el micòleg Belisari González va ser reconegut com a arenyenc de l'any 2000. Aquest 2025 ha estat el primer cop que s'ha utilitzat un procés híbrid de selecció del guanyador, amb el protagonisme compartit entre els 1.100 vots emesos per part de la ciutadania i també el vot de qualitat dels guanyadors de les edicions anteriors.
1: El ple de l'Ajuntament de Mar ha aprovat una moció conjunta per revocar el suport municipal al trasllat de la mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver, una actuació vinculada al Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua.
10: Exacte, la moció arriba després de les reunions mantingudes amb el sector agrari del Pla de Grau, on es va acordar impulsar un text consensuat per deixar sense efecte el posicionament adoptat anteriorment per l'Ajuntament. Durant aquella trobada, l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, va reconèixer que la gestió del projecte no s'ha fet bé des del principi, diu, i va defensar la necessitat de trobar solucions que garanteixin tant la seguretat davant possibles inundacions com la continuïtat de l'activitat agrícola. El projecte havia generat una forta oposició entre la pagesia, que alertava de l'impacte que podia tenir sobre la viabilitat de les explotacions del Pla de Grau. Amb l'aprovació de la moció, el consistori es compromet ara a obrir una nova etapa de diàleg amb el sector i amb l'ACA per estudiar alternatives al projecte inicial.
1: Acabem el nostre nostre repàs informatiu a la Costa Daurada. Expliquen que Magí Seritjol cedeix la direcció del Tàrraco Viva al Festival de Recreació Històrica Romana aquí a Tarragona a Julio Villar, amb un llegat de més de 80.000 espectadors. Villar assumirà la direcció de la 29a edició, que se celebrarà del 3 al 16 de maig del 2027 sota el lema Dones i Societat al Mediterrani Antic. Sempre tindràs un lloc al festival. Amb aquestes emotives paraules, Julio Villar ha agafat el relleu de Magí Seritjol, que ha estat l'ànima, l'impulsor i el director de Tàrraco Viva durant els últims 28 anys. Seritjol es jubila i es mostra feliç de veure que amb Villar al capdavant el festival que ha vist néixer tindrà continuïtat i futur, i l'ha encoratjat a impulsar nous reptes i formats. L'anunci del nomenament de Villar ja s'havia anunciat fa mesos després de guanyar el concurs públic convocat per l'Ajuntament de Tarragona, però no ha estat fins la cloenda del festival que s'ha oficialitzat el relleu. Ha estat en un emotiu acte al Moll de la Costa, entre els aplaudiments de més de 150 persones que omplien el Tinglador 1. Durant la cloenda, el ja nou director ha estat l'encarregat d'anunciar la temàtica de l'any vinent, Dones i Societat al Mediterrani Antic. Serà una edició que s'avançarà al calendari per evitar coincidir amb la campanya de les eleccions municipals del maig.
13: Emplaço tothom que ha participat durant aquests anys al festival, els que han vingut, els que tenen ganes de més, ja tenim dates, del 3 al 16 de maig del 2027, la 29a edició que dedicarem amb aquest tema que hem triat per aquesta nova edició, que és Dones i Societat al Mediterrani Antic, que és un tema que el festival ha anat tocant amb monòlegs, amb històries, amb espectacles, amb conferències, també amb presentacions de llibres ja durant edicions anteriors, també en aquesta mateixa, i que ara volem convertir en l'eix central de l'edició de l'any següent, que serà la 29a edició.
1: Magí Seritjol, visiblement emocionat, ha encoratjat a Villar a portar el festival més enllà. També ha agraït el suport dels mitjans de comunicació al llarg de les 28 edicions que ha liderat. Sota el lema Per què Roma, i durant els 15 dies del festival, s'han pogut veure gairebé totes les activitats exaurides. Els més de 500 actes han contribuït un any més al coneixement i l'experiència del festival i han omplert els dos caps de setmana tant del Port de Tarragona com els Jardins del Camp de Mar. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
14: Bona tarda. Situació completíssimament calmada i molt estancada, molt plàcida a tota la costa, des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre. Molt poca onada aquesta tarda, per tant, ondulació mínima. Estarem parlant de marejol a tot estirar, i el vent, a més, ha de ser molt feble. Estarem parlant de ràfegues màximes de 25-30 km per hora. Serà un palet més important ja fora de la costa, més cap al prelitoral, més cap a les muntanyes de Tarragona. A més, aquesta propera nit el vent quedarà gairebé en calma i això farà que hi hagi una bassa d'oli a tot el litoral, tot i que el dimarts al matí despertarem amb alguna boira cap a les Terres de l'Ebre. Després es desfaran aquests núvols baixos i al migdia i la tarda tornaran a ser d'una placidesa absoluta, de bona transparència de l'aigua, de bona temperatura i d'onades que com a molt arribaran als 40-50 centímetres d'altura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
15: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora va incrementant el volum de trànsit. Estem en aquesta operació retorn de la segona Pasqua d'aquest llarg cap de setmana per molta gent, si més no. I això pel que fa a la mobilitat es va notant. De moment no hi ha grans complicacions de trànsit, però sí que es va intensificant ja aquesta hora, sobretot a l'autopista AP7, que és una de les artèries, o l'artèria principal, que creu el país, i això es va notant pel que fa volum, sobretot a la zona de Vilafranca i també de Sant Sadurní en sentit nord, i el tram de la Roca del Vallès en sentit sud. Vies de costa com la C31 a la zona de Cubelles, o també a la Costa Brava, la C31 a Santa Cristina d'Aro en sentit Llagostera. A la resta de punts, de moment, com dèiem, sense complicacions especials. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

Només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Randa.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: I anem a parlar de la Swim for Ella, la travessia que aquest dissabte va tenir lloc arribant a Cambrils, una travessia solidària per recaptar diners per la investigació i pels malalts de l'ELA. Volem saber com va anar tot plegat i per això en parlem amb un dels seus organitzadors, Jordi Cervera. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Primer de tot, Jordi, hem de dir que vau tenir un temps espectacular.
2: Bueno, immillorable. Jo diria que es podia caminar pel mar. Estava un mar totalment pla, sense una gota de vent. Vull dir, va ser impressionant, brutal, brutal.
1: No vau tenir pràcticament vent, enguany sí, la vau poder acabar, cosa que l'any passat el vent i el mal temps ho va complicar una miqueta.
2: Sí, l'any passat hi queda enrere i bueno, quan fas un tipus d'aquesta prova de 7 o 8 hores de duració, doncs sempre penses que el temps no te l'espatlli, no? Però bueno, aquest any hem tingut la gran sort de que hem pogut disfrutar i ha sigut un veritable èxit. Tots els equips molt contents, amb ganes de tornar a repetir, i això és el millor que podem dir, no?
1: Uh-huh. Jordi, finalment, veu dir que teníeu els equips, una cinquantena d'equips, no?
2: Sí, sí, uns 150 nedadors, i bueno, cada equip té el seu patró, d'aquí agraïm-los que tots venen solidàriament a acompanyar cada equip i bueno, va anar tot molt bé.
1: Un cinquantena d'equips, quants nedadors m'has dit?
2: 350.
1: 350, déu-n'hi-do. Sí. Al final no veu haver de tirar d'equips que estaven a l'espera o que estaven allí de reserva, no? Tothom va poder participar.
2: No, tothom va poder participar i bueno, el patir sempre diem el mateix, que és el temps, i va ser una passada, vull dir, tots vam poder doncs, disfrutar d'una mar molt plana, i llavors doncs, havia nedadors doncs, que n'hi ha que ho van fer sencer, n'hi ha que van fer relleus, vull dir, havia nedadors de molta qualitat de llarga distància, i bueno, com a cosa, doncs, el primer nedador que va anar per l'Aila, el donostiarra Jaime Caballero, llavors havia el que ara va fa 15 dies el Jorge Cribillers va fer Argentina-Uruguai nedant des d'Alacant, i el Jeremías Mateo, doncs, que està intentant aquest any fer els 7 oceans, no? Havia tot tipus de nedadors, hi anava més ràpid, hi anava més lenta, però vull dir, tots van disfrutar molt i era impressionant tots quan sortim de l'aigua doncs, que tenim tornant a repetir. I llavors el premi final, que és que els malalts de l'Ella, doncs donen la medalla a tothom que ha participat a la prova. Uh-huh. Va ser un dia molt emocionant, emotiu i de solidaritat màxima.
1: Uh-huh. Ara parlarem d'aquests nedadors que hi havia, però abans de tot això, enguany hi havia diferents novetats. Una era l'arribada a les escales reials de Cambrils. Com va ser aquesta arribada?
2: Bueno, era un repte, i llavors bueno, el repte doncs va estar superat. I clar, arribar a les escales reals amb tot el passeig marítim, doncs això doncs també va ser que pogués haver molta més gent amb moltes activitats que es feien dins del passeig marítim, i clar, doncs va ser un èxit total, vull dir, bueno, és que semblava que fos un campionat d'Europa, un campionat del món, vull dir, és que va ser molt, molt bonic, molt bonic, inolvidable.
1: Uh-huh. En aquest sentit, entenc que la idea és poder-ho repetir, no? Vull dir que això es torni a fer, que l'arribada torni a ser en aquestes escales.
2: Oh, i tant. Vull dir, vam fer la prova, ha sortit molt bé, de moment no ens fem que rebre e-mails i missatges de que l'organització doncs, va ser decent i tots molt contents. Vull dir, un voluntariat enorme, un munt de voluntaris, més de 80 voluntaris que ven allí amb la seva solidaritat a recolzar tot el que és la prova, i després l'Ajuntament de Cambrils amb totes les facilitats que ens va donar per poder fer doncs, aquest event tan important. No? Uh-huh.
1: També enguany, normalment la sortida ho fèieu els més de 300 nedadors junts, enguany ho fèieu diferent. Com ha anat aquesta sortida?
2: Doncs ha anat molt bé perquè el que volíem era doncs, que per la seguretat dels nedadors, i bueno, sortia un de cada equip, els altres anaven a l'embarcació, i llavors quan van sortir, doncs a cap d'un moment doncs, cada embarcació es va situar al costat dels nedadors. Vull dir, els canvis que van fer van ser correctes, també era seguir les boies, van seguir, i que llavors doncs, cada patró doncs, també anés al costat de les boies. Per tant, els canvis doncs, que van ser un èxit, i, bueno, i sempre estem per millorar, no? Si alguna cosa doncs, que no ha sortit bé, doncs ara farem una reunió i es posarem doncs, les coses que es poden millorar i sempre doncs, millorar i la seguretat del nadador per davant de tot.
1: Uh-huh. Al principi ho comentaves, hi va haver uns convidats especials. Anem a explicar millor qui eren aquestes persones. Deies la travessia aquesta dels 7 oceans, no?
2: Sí, hi ha nadadors que com a reta es posen a fer els 7 oceans. N'hi ha dos. Un és Jorge Cribillas, que és d'Alacant, i l'altre és Jeremías Mateo, que és de Mataró. I, bueno, i els dos doncs, van venir aquí a disfrutar, ells ho van fer seguit, i després doncs, teníem doncs, el primer nadador que va nedar per l'ELA, que va l'any 2008, el Jaime Caballero, que és el 27 de l'ELA, i ens va proposar nedar-ho tot, creuar tot el que es pugui creuar. I també teníem doncs, el Daniel Rocinés, que va fer l'Upset Down, que ell doncs, sempre ha nedat pel seu amic Jano, que també ens va deixar per l'ELA. Per tant, doncs, teníem tothom que ha nedat, i doncs, diferents nedadors que han sigut olímpics o mundialistes que han participat i han vingut aquí a disfrutar i a gaudir de la prova.
1: Uh-huh. Entenc que aquesta gent la convideu vosaltres normalment, no?
2: No, ells fan el que fa tothom. Ells el que els fem saber que fem la prova i doncs, ens agafen i s'apunten amb un equip i aquí doncs, tothom ve a participar, tothom ve a cada equip i ja fan una aportació de 750 euros i a part pues, tot el que recolleixen de les diferents activitats que fan, que això fet que aquest any doncs, superéssim la quantitat de l'any passat, quasi doncs, uns 103.000 euros. No? Per tant, tot ha sortit rodó aquest any i esperem doncs, que l'any que ve doncs, almenys surti igual.
1: Uh-huh. Quants diners heu aconseguit recaptar?
2: El dia d'ahir eren 102.699. Encara estem rebent donacions, però sempre s'ha de dir la xifra del dia que es fa la prova. Bueno, molt contents, molt contents de tota aquesta solidaritat. I, a més, tots els sponsors, la gent que col·labora, no? I perquè n'hi ha tants que si haguéssim de sumar tothom el que col·labora allí a cost zero, vull dir, seria una xifra espectacular si poguéssim sumar tot el cost de tot el que es dona la gent i la col·laboració que rebem.
1: Mhm. Suposo que ara la intenció és continuar treballant, ja pensar una mica amb la de l'any que ve.
2: Ja. Nosaltres diem a tots els participants, sobretot a tots els patrons, cuideu-los bé, preneu el telèfon i que l'any que ve hi tornin, no? I perquè, clar, quan s'acaba la prova ja comença la següent, no? Per tant, jo crec que hi va anar molt bé i això també farà que l'any que ve doncs, puguem repetir. Uh-huh. Sembla una mesura dels 50 equips, d'aquí no volem passar, i també doncs, amb tota la màxima gent que es pugui ajudar, com sempre.
1: Uh-huh. Paral·lelament, mentre vosaltres nedàveu, també hi havia gent fent activitats extres, hi havia fins i tot una caminada. Com van anar aquestes activitats extres?
2: Sí, molt bé. A la caminada de Reus van sortir més de 300 persones, van sortir a les 9 del matí, i van anar a les 12 o quart d'una a l'Escala Real, i va ser un èxit. I, bueno, entenem també que és un dissabte, no? On té la caminada és diferent. Si fos un diumenge, doncs, segurament que tornaríem els caminadors, però, bueno, com que ens diuen molta gent que volen col·laborar i volen fer altres coses, doncs va fer la caminada, i doncs va fer la batucada, va fer zumba, va haver els balls country, activitats de lectives de la URB, vull dir, va haver moltes activitats doncs, que la gent va gaudir, i a part, doncs, el tema gastronòmic, no? Doncs la fideuada, musclos, tonyina, els peixos savall, vull dir, va ser brutal. Vull dir, vam agafar un dia tan bonic que tothom va poder disfrutar de les activitats que ens van marcar.
1: Uh-huh. Això és una competició, ho hem dit molts cops, que no és puntuable, que no és competitiva, però els primers amb quin temps van arribar? Que això sempre agrada saber.
2: 6 hores. Van ser 6 hores i va estar molt bé. Va estar molt bé.
1: 6 hores, bon ritme, 23 quilòmetres, vull dir que sí. Déu-n'hi-do, van anar rapidets. També el mar era molt favorable.
2: El mar el teníem molt pla, però també teníem una miqueta de vent a favor i això també va ajudar. Però bueno, ells van voler doncs, a fer... Sempre hi ha algú que vol quedar primer. La competició no hi és com tal, però doncs sempre hi ha algú que vol. I més eren quatre nadadors de prestigi. No, va ser... Va tindre de tot, eh? Que això és el bonic.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Jordi. Esperem que l'any que ve pugui anar igual de bé, almenys. Segurament tornarem a parlar.
2: Moltes gràcies, Marina, com sempre, perquè estàs, com sempre, arran de mar. I més que mai, doncs, necessitem que es faci difusió d'aquesta prova, que ojalà no haguéssim de fer-ho per una malaltia tan greu i tan important que de moment encara no té cura. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu.

0: Anem ara cap al Delta de l'Ebre, en concret a Deltebre, per parlar sobre el programa d'actes del 50enari del municipi. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb el comissionat dels 50 anys de Deltebre, Cel.
1: Sí, Marina, anem a parlar amb Elena Fabra, comissionada dels 50 anys de Deltebre, sobre el programa d'actes del 50enari del municipi. Una commemoració que culminarà l'any 2027, coincidint amb els 50 anys de la segregació de Tortosa i la Constitució del municipi. Elena, benvinguda a Arran de Mar.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Elena, esta setmana s'ha presentat, no, com deia, el programa del 50enari de Deltebre. Què representa per al municipi arribar a esta efemèride?
2: Bueno, pues per al municipi és un repte important. Pensem que en el moment que es va aconseguir la segregació, el municipi va haver de créixer tot sol, però en les eines que a poc van adquirint per aconseguir estar al punt on ha arribat ara, no? Als 50 anys, fent un balanç de tot el que s'ha aconseguit, que és moltíssim a tots els nivells, a nivell urbanístic, a nivell de serveis en tots els sentits i a nivell de qualitat de vida, també podríem dir. Per tant, és una celebració conjunta, és una commemoració que hem de fer tots junts, tota la comunitat, i hem de celebrar pues, que hagi passat això i que puguem continuar caminant en aquest camí.
1: I com heu treballat esta proposta? Perquè també heu volgut que tingui esta commemoració, no? Una mirada centrada en la memòria, la identitat i també el futur.
2: Sí, és una mica, inclou tot, vull dir, s'ha treballat des d'un eix termel transversal, intentant que sigui pues, una celebració plural, integradora, que tingui en compte el passat, però que també posi en valor el present, el punt on estem, i també pues, d'alguna manera ens pugui inspirar a continuar endavant en el futur. És a dir, ha sigut una mica ajuntar tots aquests elements que acabo de dir i crear pues, un programa que sigui commemoratiu, però en accions variades, de caràcter cultural, educatiu, participatiu, institucional, patrimonial. S'intenta que sigui el més transversal possible i que afecti a tot el col·lectiu i a tot el municipi.
1: Uh-huh. I també, en este cas, clar, són 50 anys i hi ha gent que sí que ho va viure, però ja és bastant gran, hi ha gent que ja se'n pot recordar que l'han explicat, però les noves generacions, no? És un procés d'explicació, no? De la segregació del naixement del municipi, també s'ha de fer un especial incís, no? Als més joves.
2: Sí, clar, perquè, bueno, és el que tu dius, vull dir, ja, la gent jove pues, ja li ve molt de lluny, això és com si és fer-los conscient que no ha sigut sempre així aquesta situació. Aquesta situació va fer una inflexió, va hi haure un punt important, que va ser l'any 1977, i que a partir d'aquí hi ha hagut una evolució molt ràpida. Però això també una part important de les accions que es presenten incideixen en una part didàctica o pedagògica i que implica també als centres educatius del municipi, a través d'una exposició que serà itinerant i d'un treball educatiu que intentarem fer conjuntament per a que les noves generacions puguen saber que això va passar i que això va ser significatiu i que va ser important i que és el resultat, és la situació en la que ens trobem actualment. Això és important, sí.
1: Uh-huh. Elena, de fet, el programa que vau presentar inclou 12 accions. Quines diries que són les que vols remarcar o les més simbòliques?
2: Vale, bueno, hi ha accions molt variades, n'hi ha que s'inclouran dins el que és una programació estable que ja ve desenvolupant el municipi o l'Ajuntament i que, per tant, donaran més identitat, però que ja s'afegiran a una programació que ja hi ha, però després hi ha unes accions que són més intrínseques d'esta celebració, podríem dir. I n'hi ha moltes a destacar, però, per exemple, a part del projecte pedagògic del qual t'he parlat, pues, també hi haurà una sèrie de podcasts sobre els 50 anys, tractats de diferents àmbits, que serà molt interessant, parlant des dels àmbits des de l'administració local fins al turisme, àmbit del comerç, per veure aquesta transformació que s'ha produït al municipi. També podríem parlar de que estem treballant en un joc per a descobrir els 50 anys de Deltebre, que serà també una proposta molt identitària, en un fort component d'identitat per als habitants del municipi. També estem treballant, hi haurà un acte institucional que serà important perquè serà més que res de reconeixement i de memòria històrica als membres de la Junta de Segregació i també a tots els col·laboradores i gent que va estar al voltant donant suport a tot aquest treball que va ser un procés de més de 40 anys. També volem fer, que es pot resultar molt interessant, una ruta pels espais de la segregació, és a dir, visibilitzar espais que poden quedar a la nostra memòria i que avui dia passem per davant i que no li donem cap tipus de sentit, però que en aquell moment va ser important i els volem visibilitzar d'alguna manera. I, bueno, també podríem dir que una de les accions importants serà una exposició commemorativa dels 50 anys del Tebre, que és una mostra que serà a partir de 50 objectes, d'una selecció de 50 objectes, és a dir, a partir del que podríem dir la cultura material, de documents, d'objectes, d'artefactes, etc., per intentar treballar una mirada que sigui diversa i heterogènia als marges del que és la història oficial i utilitzant diversos espais del municipi, etc. També es crearà un símbol, un element simbòlic commemoratiu dels 50 anys en què intentarem que siguin implicats artistes del municipi, en aquest cas escultors, perquè tothom hi pugui participar. I, bueno, altres accions que anirem descobrint al llarg de l'any i que s'aniran fent públiques a mesura que es vagin introduint en diferents actes.
1: Mm-hmm. Has dit moltes accions molt, molt interessants, Helena. Clar, una que m'ha cridat especialment l'atenció és aquesta exposició dels 50 objectes, perquè crec que és una proposta molt visual i que, clar, costa pensar igual que ahir trobarem d'estos 50 anys objectes, però clar, ja ho has dit, no? Seran com documents...
2: Exacte, a partir de la cultura material, molt diversos, o sigui, seran objectes molt diversos, però que representaran algo que ha sigut significatiu per al municipi.
1: Uh-huh. I després...
2: Intentant també que el públic faci la seva lectura, Volem una implicació de la gent, que hi hagi una interacció, per dir-ho d'alguna manera, i que hi hagi una lectura transversal i una lectura que sigui un aprenentatge i que a la vegada una reflexió per a la persona que ho està observant. És una mica complicat i difícil i potser ara explicat sembla una mica abstracte, però jo crec que la idea és bona i que serà una cosa impactant, no? Uh-huh. Que ens ajuda a reflexionar, que és també el que es tracta a tots els actes que s'han programat, que ajuden a la reflexió i a saber on estem i per què hem arribat aquí.
1: Clar, evidentment és el que t'anava a dir, no? Tu quan vas a una exposició, vale, sí, molt bé, veus el que hi ha allí, però que el que tracta és que te transmeto algo, no? Que t'invito a pensar, replantejar-te, a preguntar-te que, clar, per això estem aquí, no? Vull dir, la reflexió en aquest sentit és molt important.
2: Sí, exacte. Totes les accions estan pensades en aquest sentit, no? Que inviti a la gent a reflexionar, a pensar en comunitat i que siguéssim conscients de tot el procés que hi ha hagut. I a més que tots n'hem sigut protagonistes, eh? Vull dir que això és una suma d'intencions i una suma d'accions de moltíssima gent a tots els nivells, des del nivell més baix fins a l'àmbit institucional. Vull dir que és una suma de tot i això és el missatge que volem transmetre.
1: Uh-huh. Helena, una altra de les accions destacades és esta ruta, no?, pels camins de la segregació que, com us has dit, ens permetrà conèixer, no?, els espais clau del procés. Quins van ser aquests espais?
2: Sí, mira, ara és un treball que encara està per acabar de definir, però així a grans trets són espais o escenaris on van passar coses, o es van prendre decisions o simplement se va celebrar. Pues jo estic pensant, per exemple, en l'antiga pedania de la Cava, que actualment està totalment desapareguda, però que la podem ubicar al carrer Goles de l'Ebre i que allí, per exemple, van haver uns aldarulls els anys 61, quan va vindre l'alcalde de Tortosa en l'anomenament d'un alcalde pedani, i allí se va produir uns moments de tensió molt, molt forts que ja encaminaven cap a tot aquest tema de la segregació. O, per exemple, el primer Ajuntament de Deltebre, quan se va constituir la primera junta rectora, que és qui va governar el municipi a partir del 77, pues va haver provisionalment un edifici que feia les funcions d'ajuntament i que tampoc ara actualment passem per davant i ningú sap que allí va estar el primer Ajuntament de Deltebre, no? Perquè ja molt aviat se van comprar els terrenys on es està ubicat l'actual Ajuntament, i es va construir l'edifici i es va centralitzar tota la zona de serveis on actualment la coneixem. O, per exemple, els cinemes Coliseu i Rialto, que són cinemes on se feien juntes multitudinàries amb gent del poble, i ells recollien firmes, o es feien les parròquies del municipi, també van tenir un paper important. O, per exemple, quan se va aconseguir la segregació, el 20 de maig, pues, los sequers de la Càmera, que allí pues, va vindre el governador civil i es va organitzar una gran festa, gran celebració. I també, per què no, les cases particulars d'alguns membres de la Junta de Segregació. Estos serien alguns exemples que jo ja tinc pensat d'entrada que podrien ser la ruta d'estos espais o estos carrers o estos equipaments que volem visibilitzar perquè formen part de tot un procés i que avui dia són totalment anònims i desconeguts.
1: Mm-hmm. Molt, molt interessant això que ens estàs explicant, sí. Helena. I, a sí. més, una altra d'aquestes accions destacades que m'ha m'ha captat l'atenció, no? És la plantada, no?, de 50 arbres, el bosc del cinquantenari, i també la càpsula del temps. Això és una cosa que crida molt l'atenció.
2: Sí, bueno, això també és una idea que vam tindre consensuada que ens va parecer molt interessant fer una acció mediambiental, volíem incloure una acció mediambiental i crear un espai natural simbòlic. Llavors vam pensar pues, en un bosc del cinquantenari que simbòlicament se poguessin plantar 50 arbres i a més podíem introduir una càpsula del temps. Aquesta càpsula pues, seria un recull d'objectes i imatges perquè d'aquí 50 anys, l'any 2077, les generacions futures l'obriguessin i poguessin veure el que els han transmès estos 50 anys abans, una mica en la línia del que es fa quan s'inaugura un edifici, que a vegades se posa una càpsula en el diari del dia, en algun objecte simbòlic, i llavors pues, allò s'ha d'obrir al cap d'uns anys. I bueno, pues, pensem que també és una acció que pot estar molt bé. Uh-huh. No tenim ni el lloc ni el moment determinat, però bueno, és una idea que hem estat madurant i que creiem que pot ser molt, molt simbòlica.
1: I tant que sí, no? I esta mirada no cap al futur, què diem abans? Sí.
2: Exacte.
1: Uh-huh. Clar, tot això són alguns dels 12 punts que, clar, tot este programa combina actes institucionals, culturals, participatius. Busqueu implicar tots els perfils possibles que trobem dins del municipi.
2: Sí, de fet, ara començarem també en unes trobades de memòria històrica que també que són com una espècie de taula de reflexió i debat, com uns espais de memòria, perquè la gent pugui aportar la seva visió i que això nosaltres també ho poguéssim incorporar al llarg d'aquestes 12 accions que estan programades. És a dir, bueno, volem que la gent també s'impliqui i que formi part d'esta commemoració. I a la vegada aquestes trobades de memòria històrica, que seran diferents sectors, també volem tractar-ho com un document històric perquè quede constància per al futur. És a dir, que no sigui només trobar-nos i que això s'acabi aquí, sinó que tot el que allí surti, aquesta reflexió, aquest debat, se pugui incorporar i que pugui quedar com a document per a la posteritat.
1: Uh-huh. I tant que sí. I ja, Helena, per anar tancant aquesta entrevista, com t'agradaria que recordo del Tebre este 50è aniversari d'aquí a molts, molts anys?
2: Bueno, pues que ho recorde com un punt d'inflexió en què mos aturem, reflexionem, valorem a veure què ha passat des d'esta fita, que és l'any 77, i que això pues, ho puguem valorar i aplicar i utilitzar de cara al futur per a continuar creixent. Jo penso que el creixement ha sigut espectacular i que això pues, puguem continuar sempre sense perdre de vista d'on venim, quins són els nostres valors, quin ha estat tot el treball i tot el procés, perquè això no ha sigut fàcil, i que valorem també tota la tasca que han fet els nostres antecessors a tots els nivells, a nivell polític, a nivell de tots els aspectes i tots els àmbits del municipi, des del pescador i el pagès que ha posat el seu granet de sorra fins a la gent que ha pogut estar al davant governant el municipi. i que això pues, ho reconeguem i ho valorem i ens servisca com un aprenentatge per a continuar creixent, que és el que ha de fer Deltebre, continuar creixent.
3: I tant que sí, la història sempre és importantíssima recordar-la i tindre en compte, no?, per als passos que després venen. Moltíssimes...
2: Exacte, no hi ha una vareta màgica, sinó que hi ha tot un treball de transformació al darrere que penso que és el moment de tindre-la en compte.
3: I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Helena, per haver connectat avui al programa. Gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres per fer la difusió.
1: Doncs, Marina, el que està clar és que és una data molt important per al municipi.
0: Data important, ho apuntem tot. Moltes gràcies, Cel. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Posem punt final en aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
4: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Marta.
0: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
0: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
0: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
0: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Es equiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies de festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volans que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril addicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts del Departament d'Educació. Crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Brulla, a Osona, reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly. Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona la popular òpera de Puccini i farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: tarda, Arran de Mar. Aquest any la Arran de Mar fa ronda per les nostres peixateries i avui fem parada a l'Escala, Sergi.
1: Doncs continuem aquí a l'Arran de Mar en aquesta ronda que fem per les peixateries del territori. I avui parem a una peixateria, parem a peixos Joan Rimbau, i hem vingut a la peixateria que tenen aquí al poble de l'Escala. Ara mateix estem... Està buida perquè ens trobem gairebé a primera hora del dematí, acaba d'arribar o acaben de parar just la parada, una parada que fa molt i molt i molt goig. Després anirem repassant una mica el que tenim aquí a la parada, però primer de tot hem de saludar l'Àlex de la peixateria Rimbau. Àlex, benvingut i moltes gràcies per estar una estoneta aquí a la ràdio amb nosaltres.
2: Bones, molt bon dia.
1: Estem a la peixateria Joan Rimbau. Primer de tot, explica'ns una miqueta la història d'aquesta peixateria. Estem a la peixateria de l'Escala, però sabem que teniu, podríem dir, més sucursals i formeu com una mica de cadena de peixateries aquí a l'Empordà.
2: Aviam, nosaltres sí, vam començar fa anys cap allà a la zona de Torroella, on vam seguir el curs d'un altre peixater que ja hi havia hagut allà a Torroella i a l'Estartit. El pare, doncs, fa 15 anys es va voler quedar al negoci i a partir d'aquí, doncs, bueno, vam començar a expandir-nos una mica i ens vam anar moguent a la Bisbal, vam estar també fa temps a Girona, a Figueres i ara últimament aquí a l'Escala, que vam obrir fa 3 anyets i ja està. I de moment, amb això en tenim prou.
1: A veure, Déu-n'hi-do. Hi esteu en zones, per exemple, que... Bueno, ara estem a l'hivern, estem al febrer, hi ha una mica de calma, però en temporada alta, en temporada turística, etc., suposo que deveu tenir molta i molta feina.
2: Sí. O sigui, aquí, vulguis o no, estem a prop de costa, aleshores, quan arriba la temporada d'estiu és quan tenim la patacada forta de feina, però bueno, al final estem ubicats en pobles on hi ha força genteta i pues, la resta de l'any doncs, anem fent bé.
1: Ara, treballar a la Costa Brava deu ser força agraït, no?, amb el peix.
2: Sí, home, això sí. Tenim un bon, molt, molt bon peix, l'hem de cuidar, perquè cada vegada, pues, bueno, com ja s'ha sentit a la televisió, a la ràdio i tot, doncs hi ha molts problemes amb el tema dels pescadors i bueno, que no troben el peix que haurien de trobar per tots els peixaters, però bueno, tenim un peix, la veritat, que boníssim i esperem que segueixi així molt de temps i el puguin seguir pescant.
1: Ara veiem el peix aquí a la parada, molt ben posat, però explica'm una miqueta el camí, el procés, de quines llotges visiteu, d'on porteu el peix que veiem aquí exposat i quina cadena té fins que arriba aquí a la parada.
2: Bueno, nosaltres funcionem bàsicament com es funcionava una mica abans. Nosaltres, al estar a prop de la confraria de roses, que és on anem a comprar normalment, doncs tenim la gran sort de poder vendre el mateix peix que pesquen el mateix dia a la tarda. Aleshores, nosaltres, al migdia, que és quan comença la subhasta, que comencen a les 4 de la tarda fins a les 6:30, doncs estem comprant el peix, carreguem a la furgoneta i ens dirigim cap a totes les nostres botigues. Vull dir, una furgoneta se'n va cap a la Bisbal, l'altra cap a Torroella i l'altra cap aquí a l'Escala. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, nosaltres podem vendre el mateix peix que han pescat a la tarda, cosa que hi ha coses com, per exemple, doncs, la gamba i coses així que són de molt agrair, realment tot el peix, però bueno, la veritat és que és una gran sort poder gaudir del peix que acaben de pescar feia unes hores i doncs, no ha passat ni per càmeres, no ha passat ni per neveres i llavors doncs, aquest mateix peix nosaltres el reservem bé a dintre de la càmera ben guardat i l'endemà al dematí és el mateix que es ven. I així anem fent tot el procés de dilluns a divendres.
1: I com us ho repartiu? Entenc que aneu tu, ton pare, al llotja. Com formeu a l'equip? Suposo per repartir-vos una miqueta les feines, no? Perquè el de la llotja deu ser una miqueta, no sé si la part més important, però on us heu de fer valdre.

0: una miqueta més.
1: Sí, home. Clar, al final allà, doncs, nosaltres, la llotja, tu tens una subhasta de peix, que la subhasta, doncs, has d'estar-hi present, perquè si no, doncs, et pots quedar sense peix o pagar el peix molt i molt car. Aleshores, sempre hi has d'estar molt present, i un cop allà, doncs, sí, nosaltres, clar, arreglem el que va una botiga, el que va l'altra, perquè, clar, és una... una línia de caixes que va passant. Aleshores, doncs, nosaltres el que fem és, doncs, agafar aquest peix que arriba, el preparem ben posat amb gel i el posem, doncs, a cada furgoneta que va destinada a les botigues.
0: Parlem una miqueta. Tenim, com dèiem, una parada molt impressionant, no? Explica'm una miqueta com organitzeu la parada del peix o com classifiqueu, amb quin sentit ho feu?
1: Bueno, nosaltres... normalment a totes les botigues ens moguem una mica igual. Sí que cada botiga, doncs, per exemple, aquí l'escala és més grosseta, aleshores, doncs, hi podem tenir més peix i alguna cosa la moguem. Allà Torroell és una mica més petitota, però encara segueix sent grossa. I la botiga de la Bisbal, per exemple, és la típica botigueta de poble i més petiteta de fa 20 anys. Aleshores, sempre ens moguem, començant per la dreta, per exemple, amb tot el sector de fer els arrossos, sèpies, calamars, la canana, el pop, més peces de tinta, que diguem. I llavors, doncs, anem seguint de dreta a esquerra, doncs passem per tota la part de la fritura, llavors arribem a tota la part del tall, que tenim el salmó, on tenim el bonito, bacallà, on tenim la tonyina, on tenim el lluç, on tenim el rap, i ja llavors passem a la part una mica més maca, que és on tenim, bueno, doncs, totes les peces d'escata, tota la gamba, tot l'escamarlà, que hi vagi una mica més, que normalment això sempre, doncs, clar, vulguis o no, sempre queda una mica de més a cara a la galeria, a prop al vidre. I acabant amb, bueno, tot el que són els mol·luscs, on tenim, doncs, bueno, tot el musclo, on tenim les xirles, l'almeja, els dies que tenim ostres, els dies que tenim navalles, els dies que tenim cargols, i així s'acabaria més o menys.
0: Veiem, clar, veiem molt peix. No sé com deu anar. Entrem a parlar en temes de consum, de lo que us demana la gent. Per una banda, quins serien els productes estrella o les espècies estrella que acostumen a sortir més o que us demanen més?
1: Bueno, aviam, jo crec que com aquí, com arreu d'Espanya, una mica, els peixos que tiren més normalment són el llucets, perquè són peixos que no tenen gaire espina i són finets de gust. Aleshores, normalment a la gent que no li agrada el peix és un peix que sol menjar, perquè és un peix no gaire complicat de menjar perquè no tens espines. I llavors tot el que envolta una mica el peix de poca espina, perquè hi ha molta gent que és una de les coses que emprenya una mica més l'espineta. I després, doncs, passaríem per això, per el rap, passaríem per la tonyina, passaríem per peixos com d'aquest tipus que no tenen tanta espineta, el llangado. Llavors també tindríem, per exemple, calamar, que no tens gens d'espina. Doncs cosetes així que normalment són les que es consumeixen una mica més. Llavors, en el cas de cada poble, varia una mica en funció de la zona on estiguis. Ja sigui, per exemple, aquí a l'escala, doncs, es gastaran certs tipus de peixos més que, per exemple, a Torroella, i a la Bisbal se'n gastaran d'uns altres.
0: O sigui, això va variant de poble a poble.
1: Sí, sí, sí. Ja et dic, això va variant, sí, sí.
0: I no sé si vaig equivocat, però pot ser que últimament tot el que és el peix d'escata, peix de roca, s'hagi posat més en valor?
1: Bueno, sí, la veritat és que cada vegada més depèn de quins peixos, que també és cert que cada vegada en van pescant una mica menys, doncs van guanyant aquest valor, perquè al final, doncs, siguin els mateixos peixaters, potser, més o menys, sí que en van plegant, en van començant, i traient menys peix, doncs se li dona més valor a totes aquestes peces que són una mica més escasses.
0: Un altre dels temes que ha anat sortint recurrentment, fins i tot a les notícies informatius, és el tipus de clientela i sobretot segons l'edat que ve a les peixateries, que deien que cada vegada ve a comprar menys gent jove, que la marge d'edat de gent que ve a comprar a les peixateries cada cop és de més edat. Això també es nota aquí. I quina podria ser la via de solucionar el tema o ampliar-ho una miqueta que sigués més transversal al consum de peix?
1: Bueno, al final sí que és cert que, parlant en tots els temes, l'edat d'emancipar-se, de començar a tenir una economia més estable, ha augmentat. Aleshores, sí que és veritat que costa trobar-te joves de 20 anys comprant peix o fins i tot anant a la carnisseria perquè no tenen aquesta estabilitat econòmica com per poder-ho fer. Perquè al final, dintre de que tu vagis a comprar a la carnisseria, a la peixateria, a la fruiteria, doncs és potser un consum una mica més elevat. Però bueno, jo segueixo pensant que al final sempre hi ha l'estereotip de que el peix, per exemple, hi ha molta gent que el peix és car. Clar, dintre del món del peix tens molts de peixos que són cars i tens peixos que són més baratos. Aleshores, jo crec que, aviam, menjar peix se'n pot menjar sempre i fer-ne un consum mínimament habitual. Has d'anar alterant, òbviament, amb carn, has d'anar alterant amb verdures, has d'anar alterant amb diferents tipus d'aliments, però jo crec que és possible. I això, al final, doncs, clar, cadascú s'adapta a l'economia que té i dintre d'això, doncs, hi hem de jugar. Però jo crec que sí que costa una mica més tirant cap a la part jove per aquest problema, doncs, que al final la gent acaba d'estudiar als 25-26 anys, llavors comencen a treballar i costa una mica més, bueno, vas una mica més endarrerit a l'hora de començar a tenir una economia més estable.
0: Àlex, ara que no ens escolta ningú, digue-m'ho amb una mica de secret. A l'hora de vosaltres que esteu rere del taulell, del mostrador, a l'hora del client que us ve, que us demana certes coses, què és el que us fa més mal de caps o el que es fa una mica més de rabieta? Allò de neteja'm allò, finet, de no sé què...
1: Bueno, aviam, realment sí que hi ha peixos que... Jo, per exemple, que ja porto molts d'anys, doncs ja no me molesta, no m'emprenya cap, per així dir-ho. Però sí que, per exemple, que quan comences doncs hi ha peixos com, bueno, llenguado, que s'ha de pelar, o peixos així una mica més elaborats de fer, que si has de filetejar algun peix o així, doncs empipa una mica més. Però vaja, jo al final sempre ho dic, a vegades que clients els hi fa cosa demanar-me segons quines coses per preparar el peix, perquè veuen que hi ha altra gent. Jo al final sempre els he dit el mateix, que si no faig això estaré fent una altra cosa. Vull dir que al final si trigo un minut o dos més netejant peix, que al final és per als clients i entenc que així els hi facilitem una mica la vida, perquè n'hi ha molta gent avui en dia que clar, tu li dones una sardina i no sap com posar-se.
0: Potser faltaria més cultura d'això també, d'aprendre tant a netejar com a menjar peix. Jo recordo que l'avi m'ensenyava a triar el peix, no?
1: Sí, vull dir, hem passat d'una generació on, bueno, et donaven un pollastre i t'havies d'espavilar, on et donaven una orada i t'havies d'espavilar, a, bueno, arribar a certs punts que fins i tot, doncs, quasi ho donem cuinat. Aleshores, jo crec que estaria bé agafar com una mica de cultura, ja sigui en tema netejar peix, ja sigui en tema cuinar-lo, però sí que és cert que costarà tornar a... costaria molt tornar enrere a aquestes generacions on, bueno, on s'ho feien tot.
0: Els pescadors es queixen molt o posen el tret d'alerta, no?, en el relleu generacional, en el món de la pesca. És un dels temes que els preocupa més. En el sector dels peixaters, de les peixateries, estem parlant amb un peixater jove, això com va? Us esteu trobant que també teniu dificultats o aneu per millor camí?
1: Bueno, al final és un peix que es mossega la cua, per així dir-ho. Si cada vegada hi ha menys pescadors, cada vegada hi haurà menys peixaters perquè costarà més trobar peix. Aleshores, sí que és veritat que cada vegada doncs, van plegant més peixaters dels que van començant. Vull dir, és un fet així, és com passa a la gran majoria, jo crec que de sectors cada vegada més que són d'ofici. Ja siguin carnisseries, ja siguin peixaters, ja et dic, jo a dies d'avui ho vaig veient moltes vegades, sobretot doncs, quan parles amb altres peixaters que tenen ja l'edat de jubilar-se, que ells diuen que no tenen a ningú per darrere com per seguir el negoci, i que amb ells doncs acabarà el negoci. Són peixaters que tenen dos, tres peixateries, que vull dir que es guanyen bé la vida, però la gent de la meva generació doncs és una feina que costa, ja sigui peixater o sigui una feina d'ofici. Són feines que cada vegada es van perdent més, i jo penso que són feines necessàries en el món on vivim.
0: Ja per últim, Àlex, necessito algú avui per dinar, del que tens preparada. Què m'he d'emportar avui?
1: Bueno, avui la veritat és que tens forces cosetes. Ja que estem ara, bueno, aquests dies fa una mica de bon temps, però més o menys a l'hivern, doncs hi ha molta gent que optarà per fer suquets de peix, on podries avui posar-hi alguna escòrpora, on podries posar-li un tall de rap, on podries posar-li algun tall de lluç i fer-te un suquet amb patates, la veritat que la mare de bo.
0: Doncs fantàstic, m'ho apunto. Àlex, moltíssimes gràcies per estar aquí a la Randa Mar i per presentar-nos peixos Rimbau, Joan Rimbau, en aquest cas a la peixateria d'aquí a l'Escala.
1: Moltes gràcies.

0: Continuem arran de mar, però canviem radicalment de tema. Les nits d'estiu a Sitges tornen a tenir banda sonora pròpia. El Port de Sitges recupera una nova edició dels concerts de mitjanit amb música en directe gratuïta tots els dissabtes de juny i juliol. I un cartell ple de tributs, pop, rock i artistes reconeguts. Per conèixer tots els detalls d'aquesta edició 2026, saludem ara a la Carla des de Canal Blau Ràdio. Carla.
1: Doncs bé, avui parlem d'una de les cites més esperades de les nits d'estiu aquí al Garraf, concretament a Sitges, perquè tornen als concerts de mitjanit al Port amb música en directe gratuïta tots els dissabtes de juny i juliol. Una proposta que combina grans tributs, artistes consolidats i molt bon ambient davant del Mediterrani. Per parlar-ne avui una miqueta més en profunditat, ens acompanya Olga Vidal, responsable de comunicació del Port de Sitges. Olga, benvinguda.
2: Hola, Carla, moltes gràcies.
1: Mira, els concerts de mitjanit podem dir que formen part ja de l'estiu sitgetà des de fa diversos anys. Què representa pel Port consolidar aquest cicle any rere any de forma interrompuda?
2: Efectivament, els concerts de mitjanit del Port de Sitges tenen ja una vida de més de 20 anys. Sí que és veritat que van néixer amb un concepte diferent del que celebrem ara mateix, amb un concepte més clàssic, i han anat evolucionant, doncs, igual que el Port, igual que tots, any rere any, no? I ara mateix el que fem, doncs, el que oferim és un festival gratuït de música en viu, amb artistes tan reconeguts i tributs, sobretot amb una programació de tributs amb grans noms de la música. Això pel Port significa, doncs, poder oferir a la vila, poder oferir a sitgetans, sitgetanes i visitants una proposta cultural molt completa per totes les nits d'estiu.
1: I ara aquest any, parlaves de formats, no?, de com ha evolucionat, vosaltres aquest any torneu a apostar pel format de 2 mesos continuats de concerts per tots els caps de setmana. Què us fa repetir aquesta fórmula, mantenir-la?
2: Correcte, l'any passat va ser el primer any que vam fer 8 concerts, tots els dissabtes del mes de juny i tots els dissabtes del mes de juliol. Va ser un esforç molt gran que vam fer al Port de Sitges per celebrar el 50 aniversari del Port i també en un moment en el qual celebràvem que s'havia acabat la remodelació del Port. I la veritat és que va ser un èxit. El Port va estar ple, els concerts van estar plens de gom a gom i doncs ens hem decidit per repetir aquest format i fer això, completar una mica l'agenda cultural de Sitges durant tots els dissabtes de juny i de juliol, una altra vegada.
1: Sí, perquè dius agenda cultural, perquè, a més, no és només el fet de la música, dels concerts, sinó que hi ha aquesta combinació de gastronomia, de l'espai a l'aire lliure, d'aquestes nits d'estiu. Entenc que busqueu oferir una experiència completa, no?, més enllà de la música.
2: Correcte, com deveu saber, el Port de Sitges comptem amb una proposta gastronòmica també molt completa, amb restaurants, doncs, de cuina italiana, mediterrània, japonesa, així que sí, oferim aquest pla complet de venir a sopar al Port i després poder gaudir d'aquest concert gratuït a partir de 11:45 de la nit.
1: I què diries que té d'especial viure això en un port com el de Sitges a diferència d'altres espais potser més habituals per veure un concert?
2: Home, estem en l'aire lliure, estem davant del mar, estem en un entorn inigualable, el Mediterrani, a Sitges, estem a 10 minuts caminant del centre històric de Sitges, estem a mitja horeta de Barcelona, a 20 minuts de l'aeroport, o sigui, jo crec que la ubicació és idònia, és una experiència això a l'aire lliure i a més comptem amb una proposta musical molt atractiva.
1: Sobre aquesta proposta musical, aquest any no alterem res, seguim amb la tradició, no podríem dir, amb l'obertura, que és amb aquesta banda tan estimada ja aquí a Sitges, com és Veneno en la Piel, no? Era important per vosaltres mantenir la tradició de portar-los amb ells?
2: Sí, i tant, i tant. Jo crec que ja els seguidors dels concerts de mitjanit ja ho saben, que és això, és aquesta tradició que tenim amb Veneno en la Piel, que, com tu dius, és una banda aquí molt estimada i també per part nostra, pel Port de Sitges i tal.
1: I després també destaca molt la presència d'un cantant tan reconegut com és Ramon Mirabet, que actua per primera vegada, això sí, ell a aquests concerts de mitjanit al Port. Què us suposa incorporar un artista d'aquest nivell al cartell?
2: Efectivament, bueno, estem supercontents que ell també tingui ganes de participar en aquests concerts de mitjanit. Jo crec que és, bueno, és un tema que s'havia anat parlant anteriorment i les ganes estaven per part de dues bandes. Efectivament, és una proposta diferent als tributs i les versions a les quals estem acostumats, però al final és un cantant que aquí, precisament a Sitges, és molt estimat. Justament coincideix amb que acaba de publicar un llibre, està fent la seva gira, per tant, per nosaltres, doncs, un orgull increïble, la veritat.
1: Un llibre que va presentar a Sitges, també, o sigui, que és una persona, com dius, no només molt estimada aquí a la vila, sinó amb un lligam molt fort amb Sitges.
2: Correcte, sí, sí. I aquí tindrem la sort que el Port de Sitges, doncs, podrà, bueno, oferir el seu directe d'una forma íntima, però també a la vegada molt potent, així que amb moltes ganes, el 13 de juny.
1: Perquè aquesta combinació que feu d'artistes consolidats amb uns tributs molt potents, no? Perquè també parlem de bandes de tributs d'alt nivell, com és que funciona també aquesta fórmula? Perquè a la gent realment li agrada molt.
2: Sí, sí, la veritat és que sí. Vam començar fa uns anys a apostar pel tema dels tributs i sembla que, efectivament, a la gent li agrada molt. Jo crec que al final són grups que hem viscut doncs unes quantes generacions, no? Perquè al final, per exemple, el tribut a ABBA, que ja van estar aquí fa un temps, funciona molt bé amb diverses generacions, no? I jo crec que al final també aquí la gent ve a passar-s'ho bé, a ballar, a escoltar temes que els agraden, que els transporten a viure altres experiències, emocions, i jo crec que aquí, doncs, el format tribut funciona per això, no? Perquè es pot conviure amb diferents generacions i són temes molt ballables i molt coneguts per tots.
1: Clar, perquè a part del d'ABBA, quins altres tributs hi haurà?
2: Doncs mira, el mes de juny tenim el tribut a Rafaela Carrà, el tribut a ABBA, com dèiem ara, també a finals de juny, i el mes de juliol l'obrim amb l'Oreja de Van Gogh, que ja van estar aquí l'any passat i va ser tot un èxit, per tant ens vam decidir a repetir-lo. Tindrem per primera vegada un tribut a Bon Jovi, el 18 de juliol als Beatles, i tancarem el festival també com fem cada any amb Pop and Roll, que fan també versions rock dels anys 70 fins als 2000.
1: Bé, aquest tribut a Oreja Van Gogh, no?, amb Son de Roses, precisament aquest any, clau, no?, suposo, per fer-los tornar amb tot el rebombori que està venint, amb la tornada de Maya i tot el ressorgir, sí, aquest de l'Oreja de Van Gogh.
2: Sí, sí, era una cosa que ja teníem previst, perquè efectivament, com et deia, l'any passat va funcionar molt bé, va venir molta gent, a la gent li va agradar molt, i ens hem decidit a repetir. O sigui, que realment ha coincidit que sí que és veritat que és una banda que està sent molt noticiable, no?, durant tot aquest any amb això, amb el retorn de la Maya com a solista principal. I sí, sí, però ha coincidit. La veritat és que ha coincidit i, bueno, esperem que això faci que també la gent tingui ganes de tornar a repetir.
1: I, escolta, Olga, si haguessis de definir aquesta edició amb tres paraules, què em diries?
2: Vibrant. Et diria que espero que sigui un festival molt vibrant. Tres paraules. Ara, Carla, sí que m'has posat difícil.
1: Ara t'ho he ficat difícil, no? Bueno, doncs ens quedarem amb una. Ens quedarem amb vibrant.
2: Vibrant. I et diria, mira, et diria per també aquí fer un guinyo a un dels nostres patrocinadors d'aquest any, Mediterràniament. Crec que és un festival molt mediterrani i esperem que sigui tot un èxit.
1: Jo crec que ho serà, com ho és cada any. Vull dir, per aguantar 20 anys fent un programa de concerts, és que ha de funcionar. És que no hi ha més secret. més que res perquè això ja és una proposta cultural que no només interessa al sitgetà, sinó al final a tot el públic del Garraf, inclús tota aquesta gent que ve de Barcelona, de Tarragona, no? Com per això suposo que tu em remarcaves, no? Que és un port tan ben connectat i tan accessible. Vosaltres noteu que hi ha cada vegada més gent de fora que s'interessa per venir a fer aquestes activitats al Port de Sitges?
2: Sí. O sigui, al final, aquí molta gent ve a passar el cap de setmana i això es nota entre el públic, i tant. No només són persones d'aquí de Sitges, sinó visitants que venen de tot arreu. I també et diria, al final, a Sitges tenim molts visitants estrangers i que venen aquí al Port de Sitges a sopar i després ja coneixen aquest pla i es queden, no? I si no el coneixen, al final també estem fent molt esforç a nivell de comunicació i intentem arribar a tot el públic que visita aquí el poble.
1: I a part, vosaltres des del Port de Sitges us esteu consolidant últimament com un espai ja cultural, estable, durant tot l'any, perquè ja no és només les activitats que feu a l'estiu, que potser és el més evident per un port nàutic, però realment durant tot l'any esteu fent actes i activitats. Entenc que és una aposta estratègica que esteu fent des del port, no?
2: Sí, correcte. O sigui, al final ens agrada liar-nos a fer esdeveniments. No, i la veritat és que sí que intentem doncs, mantenir aquesta agenda d'esdeveniments. Tenim esdeveniments de tot tipus, ja ho hauràs vist, no? Però al final sí que és veritat que completem una mica doncs, la proposta cultural de tot Sitges, no? Del poble. Sí, fem totes aquestes activitats que ens agrada que arribin a tothom.
1: I entenc que per fer un festival gratuït com aquest també a nivell logístic no deu ser fàcil i aquí deu haver-hi un gran factor, no, de patrocinadors, de col·laboradors que teniu per organitzar-lo, no?
2: Sí que és veritat que hi ha molts col·laboradors perquè evidentment són uns concerts que amb el temps han anat agafant el caire de festival, com comentava. Vam començar amb un format molt més petit i a poc a poc hem anat evolucionant. Són uns concerts que sí que és veritat que aquest any precisament comptem amb alguns patrocinadors, hem fet un esforç comercial important, però són concerts que, com bé saps, són gratuïts. Per tant, això implica una important inversió pel Port de Sitges i molt esforç a nivell de recursos humans, perquè el Port de Sitges al final és una empresa petita i són poques persones i fem un esforç important del qual n'estem molt orgullosos, perquè al final ens agrada molt poder oferir i poder al final retornar sobretot al poble de Sitges doncs, les visites que fan al port i que al final oferir aquesta experiència cultural i gastronòmica i de les nits d'estiu.
1: Mm-hmm. Doncs, Olga, no sé si ens pots fer un repàs de dates i horaris d'aquests concerts de mitjanit al port de Sitges?
2: Us esperem tots els dissabtes del mes de juny i del mes de juliol a partir de 11:45 de la nit. El primer concert de mitjanit serà el dissabte 6 de juny amb Veneno en la Piel.
1: Perfecte. Doncs ja ho sabeu, tots els dissabtes de juny i juliol, música en directe, gratuïta al Port de Sitges i, bé, una activitat que jo us recomano moltíssim perquè és un espai inigualable, podem dir, perquè poques experiències com aquesta tenim aquí a tocar de casa. Olga Vidal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos tots aquests detallets d'aquests concerts de mitjanit i fins la propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Ara passem a parlar de les embarcacions. La vida a mar sempre ha estat molt dura, amb moments d'angoixa al vaixell per les tempestes, per agafar bon peix, per tornar sans i estalvis a terra. Aquesta duresa i incertesa ha fet que els pescadors tinguin un univers propi de creences, tant religioses com paganes, i ara en descobrirem, Oriol.
2: Doncs sí, Marina, rituals de mar, creences religioses i paganes dels pescadors. És una de les comunicacions que s'ha presentat en aquesta trobada dels arxius comarcals del Maresme, de l'Arxiu Comarcal del Maresme, que s'ha fet a Sant Pol. I aquesta comunicació de rituals de mar, creences religioses i paganes dels pescadors ha anat a càrrec d'Agustí Martí, del Centre d'Estudis Vilassarencs, i el tenim en línia perquè volem parlar-ne del contingut d'aquesta comunicació. Agustí, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Bé, Agustí, parlem d'aquesta xerrada, d'aquesta comunicació, sobre rituals del mar, de les creences religioses i paganes dels pescadors. Explica'ns una mica què és el que has analitzat en aquest treball, Agustí.
3: La conferència de Sant Pol estava dedicada a les supersticions del mar i també a les devocions. I per començar a explicar una mica, era un exvot que ve del llatí, que significa a partir d'un bot. I això era una cosa molt comú des de l'edat mitjana. No és una cosa del segle XIX ni del segle XX. La gent el que feia, la gent del mar, els pescadors, els mariners, el que feia era una promesa, un bot, i sempre significat del segle XIX, que és els vots, les divinitats eren mares de Déu. La Mare de Déu del Vinyet, que està a Sitges, la Mare de Déu del Vilà, que està a Blanes, la Mare de Déu de l'Esquisa, que està a Premià de Dalt, o l'església de Sant Simó, o ermita de Sant Simó a Mataró. També hi ha molts exvots dedicats a Sant Pere i a Sant Telm. Sant Telm, que és el patró dels navegants, i Sant Pere, el patró dels pescadors. A partir d'aquí, hi ha tres grans tipus d'exvots. Uns eren aquells que la gent del mar s'encomanaven a una divinitat abans de sortir d'un llarg viatge. Per exemple, quan anaven cap a Amèrica o quan anaven un dia de pesca que fèiem, prevenien que hi hauria mal temps. També hi havia els exvots que es feien en el moment en què es trobaven amb la gran tempesta. En aquell moment de la tempesta que la vent bufava per tot arreu, era quan feien aquesta promesa, aquest exvot. I la tercera és aquella gent que contínuament feia exvots per demanar aquesta protecció de forma més continuada. L'exvot acostumava a ser els exvots mariners, o bé una pintura sobre un tros de fusta, on sempre acostuma a sortir la Mare de Déu, la part més humana, que seria l'embarcació, i un escrit on figura el que s'està demanant o que s'implora. I a l'altre cantó tenim els models reduïts d'una embarcació a escala reduïda, o sigui, el que seria una barca, un vaixell, que són molt macos perquè es troben normalment penjats a les ermites, a les esglésies, o en alguna paret, en alguna estanteria. Aquests n'hi havia moltíssims. Tots tenien el mateix sentit, o sigui, de protecció, demanar protecció a una divinitat. Això són molt diferents dels exvots que coneixem de la gent de terra, perquè la gent malalta, la gent que l'han operat, que ha passat una malaltia, acostuma a portar un exvot, però són bastant tètrics, perquè de vegades és un cor fet de cera, un braç d'una escaiola, un bastó, tot això és bastant tètic. No tenen res a veure amb els exvots mariners, que són obres d'art sense massa qualitat ni respectant mides, no, ni proporcions, perquè s'ha fet per la gent del mar, per pescadors i mariners, i de vegades sí que n'hi havia algun de molt fet, molt ben fet, d'aquests exvots, perquè l'encarregava directament un capità amb algun tallista o un armador també l'encarregava, i hi havia gent que feia exvots, però de molta qualitat. Uh-huh. En quant a les supersticions, és diferent. Les supersticions venen de molt, molt antic, i la gent del mar sempre ho ha sigut, especialment amb el que és que és, per exemple, la part més llatina d'Europa, que és Espanya, també Itàlia, aquests llocs així, hi ha hagut molta superstició. I n'hi ha moltes. Des que una embarcació es construeix, que solen col·locar a la base del pal, a la paramola, una moneda, moneda que els donarà sort, o de vegades n'hi ha aquí de molt tradicionals, que és, per exemple, que no es pot embarcar amb una barca, amb un vaixell, amb un paraigües, perquè el paraigües porta mala sort. En realitat, el paraigües podria traure un llamp.
4: Sí.
3: També hi ha tradicions molt, molt, molt curioses a la pesca, que no podien embarcar capellans amb una sotana, amb el seu hàbit. Per què? És molt senzill, perquè, per exemple, al segle XVIII i XIX, els pescadors que anaven a mar anaven quan podien, no quan volien, perquè de vegades fa mal temps.
4: Clar.
3: I si el diumenge fa un temps dolent, no surten, però si fa bo, surten a pescar. Si un pescador sortia a pescar, per exemple, al segle XIX, amb la barca un diumenge, no hi havia problema, però havia de pagar el delme a l'església.
4: Uh-huh.
3: Amb aquests delmes, sí, hi ha molts diners, perquè amb delmes i delmes acumulats es havien fet moltes esglésies de la costa. O de vegades, ells també... I què passa? Que quan veien el mossèn amb el seu hàbit negre? El veien en els funerals, perquè ells sí que eren creients, però clar, quan tenien que anar a pescar, primer era la pesca, si no, no hi havia menjar. I quan anaven a un funeral, hi anaven a tots, dels pescadors o de la gent o de la família, no en fallaven, això sí que no fallaven. I clar, veien el capellà vestit amb el seu hàbit negre. Per tant, assimilaven la sotana i l'hàbit amb la mort.
4: Clar.
3: I la mort no és benvinguda en una embarcació. No. Perquè sempre ells... I no volien, i molts no volen, un capellà amb hàbit negre que pugi en una embarcació. I n'hi ha molts més, perquè vam explicar que hi ha unes tradicions molt, molt antigues, que és quan una embarcació surt de la platja feta, d'una drassana que estava a la platja, i es feia una benedicció. De vegades diem bateig, però a mi em va corregir una vegada mossèn Galbany, que era un mossèn molt bo de Vilassar de Mar, i em va dir una vegada, Agustí, les embarcacions no es bategen, només es bategen els nens i les nenes, la canalla i les campanes. La resta tot es beneeix. Un edifici, una embarcació, un pont, són benediccions.
4: Ah,
3: i em va quedar al cap.
4: Ah.
3: Perquè
4: abans
3: ho veig, no? El bateig i el vaixell, no.
4: Sí.
3: Bé, des del punt de vista de l'església, eh? O sigui, una altra cosa és que... Però clar, el bateig és per l'església. Però de vegades el bautismo del mar, no. És la benedicció. És
4: clar.
3: La benedicció.
4: Clar. No,
3: jo vaig estar llegint i és així. I aleshores les benediccions són molt, molt antigues perquè no deixa de ser un acte... També n'hi havien de... que no tenien res a veure amb l'església, d'actes de la fusa o llançament d'una embarcació. Però sempre hi ha hagut alguna activitat relacionada amb demanar protecció a aquesta embarcació, i la benedicció és una forma més.
4: Clar.
3: Aquí a Vilassar, per exemple, vam explicar que l'embarcació es posava a la platja, primer mirant cap a muntanya, i al costat de l'embarcació es col·locava el patró i a l'altre costat el remitxer, el mariner. I entremig un porró de vi, de vi negre, sobre d'un quarter de la barca, i penjat a prou a la roda un bacallà. Aleshores, el bacallà representava la sal del neòfit, del nen que acaba de néixer, quan el bategen, la sal. I el vi negre era la sang de Crist. Molt maco, perquè el patró agafa el porró i dona a veure el remitxer, veu ell, i llavors escampa una mica de vi per la coberta de l'embarcació, perquè també begui el vi, o la sang de Crist. I a partir d'aquí fan la baldufada, que és donar la volta 180 graus a la barca perquè miri cap al mar. I llavors ja tothom l'empenya i ja fa la seva primera navegada. I tot són... activitats d'aquesta mena, de creences que són molt antigues. Perquè això mateix, si ens anem a la Costa Brava, fan algú molt semblant, que hi col·loquen una pell d'un xai acabat de matar la proa, i aquesta sang era com representava la sang de la llei de Déu, o la sang de Crist. Uh-huh. I era també molt semblant. I si ens anem a Roma, o qualsevol poble costaner d'Itàlia o costaner de Grècia, també veurem tradicions de ancestrals molt maques. Bueno, són curioses, almenys.
4: I tant.
3: I això és el món aquest de la superstició, de les creences, el que vam estar parlant en aquesta conferència, i també vam explicar més coses, perquè de vegades hi ha paraules que no es poden dir a bord, perquè criden el mal temps. També durant molts anys, a les embarcacions de treball, les dones tenien prohibit l'entrada amb un vaixell en navegació perquè portava mala sort. Clar, aquelles coses que són molt antigues, i els amulets, els tatuatges... Mireu, jo ja de molt jovenet, quan estudiava nàutica, sabia que aquells homes, perquè abans eren homes de mar del segle XIX, quan passaven al Cabo de Hornos, a Sud-amèrica, el que feien era col·locar-se una argolla, una anella, a l'orella, i era per distingir-se, i això també els donava bona sort. Mm-hmm. Però només podien portar-ho ells.
4: Clar.
3: Hi ha moltes coses d'aquestes. És per escriure un petit llibre sobre això.
4: I tant. I què t'anava a preguntar, Agustí? Tot això, com ho has trobat? Com ho has anat sabent? Com ho has anat recollint? Perquè tot això és una feinada, anar-ho recopilant.
3: Doncs jo tinc bastanta informació de fa bastants anys que he anat recollint, de coses locals, dels meus anys que vaig estar també navegant per Sud-amèrica, i on vaig aprendre, per exemple, que hi ha molta gent que portava, molts pescadors portaven un dent de llop marí o d'algun animal penjat al coll, i era per protegir-se. I després, amb les tradicions més d'aquí, jo vaig escriure un llibre que s'assembla molt al vostre programa, que es diu Ran de Mar.
4: Ran
3: de Mar. La història dels... Ran de Mar. Si no Ran, sinó Ran de Mar. Mm-hmm. I en aquest llibre també hi ha un capítol que explico totes les... aquestes supersticions i creences dels mariners, perquè n'hi havia moltes. També les dones, que aleshores tenien un paper molt diferent, perquè ara una dona pot ser capitana, pot ser patrona, pot ser marinera, però en aquella època feien molta feina, però no la mar. Feien aquella feina de terra, de vendre el peix, d'encarregar-se de comprar material, de remendar les xarxes, de fer palangres, de fer nanses. Feien molta, molta feina i portaven tota la casa i la canalla. I aquestes dones també tenien les seves creences. Hi havia un dia a la setmana que en el meu poble, Vilassar, i a molts pobles del Maresme, passaven el rosari a la porta de casa, al carrer, assegudes amb cadires, o amb cadires de mim d'aquella època. Uh-huh. Allà passava, i això era, els donava com una certa, com un alivi, no? De dir, mira, ja tenim els homes que segurament no els hi passarà res. Uh-huh. Doncs n'hi ha moltíssimes, o d'encendre els ciris quan pertoca, i aquest tipus de coses. Hi ha moltes... moltes tradicions, i a cada país té les seves,
4: Uh-huh. I tant. Doncs, Agustí, si algun dia em fas un llibre, en tornarem a parlar, perquè és molt interessant i segur que ens n'han quedat moltes per explicar.
3: Perfecte, doncs moltes gràcies.
4: Perfecte.
3: Ens veiem.
4: Agustí, moltes gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda.

I així arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93-792-3546.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
8: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
7: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
9: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
7: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Prat d'Hip i Coll de Jou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
10: English Center patrocina aquest programa.

0: I ara en Simona i en Eric ens parlaran de One Piece.
1: Hola, som en Simone i l'Eric. I avui faré una entrevista a l'Eric de One Piece.
2: Sí.
1: Hola, Eric, com estàs?
2: Bé.
1: Comencem amb l'entrevista. Quina és la teva fruita del dia preferida a One Piece?
2: La Gomu Gomu.
1: Vale. Quin és el teu personatge preferit de One Piece?
2: Luffy.
1: Vale, i si poguessis tenir una fruita del diable a One Piece a la vida real, quina tindries? Quina voldries?
2: La Gomu Gomu.
1: I si poguessis ser un personatge a One Piece a la vida real, quin series?
2: Luffy, perquè em podria estirar molt.
1: Si poguessis tenir una de les katanes que té Zoro, quina tindries? Bueno, no. Si poguessis dominar una de les espases de One Piece, de una, dos, tres, quatre espases, quin dominaries?
2: Les que tenen... Les que té Zoro.
1: Les tres katanas, el
2: sí,
1: Santoryu.
2: I les que tindria, les següents katanas que tindria després.
1: Bueno, i ara una pregunta en general. Quina fruita elegiríeu per tenir a la vida real de One Piece? Nil?
3: La veritat és que... Diran que és inservible, però no, perquè a mi m'agrada, perquè és molt graciós. És la del Sona, el Mr. 3, crec que era, que tenia el
1: sí,
3: moco...
1: Sí, la cera... Ah, no, era el no, Mr. 5.
3: Sí, el Mr. 5 tenia el moco explosivo.
1: Sí, la fruita bomba, bomba. Cañón de capricho de nariz! I tu, Martí?
0: No em sé cap.
2: Bueno, vull canviar la de... Quina és la meva fruita preferida?
1: Vale.
2: La pieza a pieza, la que té Baggy.
1: La dispersa dispersa, Baggy.
2: Sí. Però bona. La que...
1: Bona. Max, quina és la teva?
0: Jo la que menjaria seria la mera mera, la de l'Eix. La de fer-te foc.
2: Jo la que menjaria seria la de Luffy, però la meva preferida és la Gomu Gomu i la pieza a pieza.
1: Jo em menjaria, en meva opinió, jo em menjaria, pues, crec que la Ope Ope Nami. La de Lau. La de Lau. És molt guapa. Bueno, i quin és el vostre personatge d'ànime preferit, en general? Eric?
2: Espera, passa al Nil.
1: Nil?
2: Per què m'hi pensava?
1: Quin és?

0: Ho sóc.
1: D'ànime en general?
0: Sí, sí, ho sóc, m'encanta.
1: Martí?
2: Com no he vist quasi ningú ànime, l'únic que puc dir és Eren.
3: Bueno, jo... Ah? Jo al final... Luffy.
1: Max, si vols dir-lo?
4: Pues yo, mira, yo se lo lienzo y diría Goku o Vegeta. Que
1: no.
4: Son de la época de mi mara y a mí me agradan mucho también.
1: Bueno, muy guay.
5: Yo posaria el Vegeta. L'eix de One Piece. No sé, encara que tinc un amor molt tràgic, em segueix agradant.
3: El Vegeta, elige el Enzo, el Vegeta.
1: Vegeta. Jo elegiria o Karun de Dan de Dan. Mai he arribat al col·le. Sempre he arribat al col·le i mai arribaria sent Ocarun. Em transformo i...
3: Ja arribes.
1: Sí, ja arribo. Vaig a 5 km per hora. Sí. Arriba. Bueno, i fins aquí la nostra secció.

0: Jo li agafo.
1: Tot el dia
2: sí. Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera en música.

0: I ara el Nil parlarà de futbol.
1: Hola, bona tarda, sóc el Nil i parlarem sobre la rua i parlarem amb els nens que estan a la ràdio. Parlarem sobre què passa a la rua i farem una reflexió. Primera cosa, parlarem sobre la Minya Mal, va portar la bandera palestina. Què penseu vosaltres sobre la bandera palestina que ha portat la Minya Mal? Eric?
2: Jo no sé.
1: No?
2: No.
1: Tu què penses? Perquè hi ha molts israelis que han criticat a la Minya Mal per i gent amb Israel que trenca la camiseta de l'amic. Tu què penses?
2: No sé, la veritat és que no sé.
1: O sigui, què penses? Si és malament que fan el que fan els nois, la gent israelí, tu què penses?
2: Que ho fa malament. Ho de criticar a la Minya Mal.
1: També perquè és una persona jove que apoya un genocidi, bueno, que no es fica en política, més o menys, per mi. Martín, tu què penses sobre lo de la Palestina o lo de la Minya Mal?
3: Jo no sabia que havia passat això, però no sé. Jo diria que el que ha fet la Minya està bé, perquè al final és... perquè al final ha apoyat a un país que està sofrent una guerra. I els,
2: bueno,
3: i,
2: vull canviar-ho. El no mateix que ha dit el Martín.
3: I els israelis diria que potser estiguin una miqueta equivocats.
1: I Simone, tu què penses sobre allò de la guerra, allò de Palestina, que la Minya Mal va pujar la bandera palestina, apujant la seva guerra, el genocidi?
4: Jo crec que malament i que tindria que fer que aixecar que les dues banderes i que facin la pau. Intentar simbolitzar això, en meva opinió.
1: I, bueno, també Alenzo parlarà sobre allò de la Minya Mal.
5: Doncs que no sé per què ho ha fet, perquè la Minya Mal segurament serà pel seu pare que li hagi dit o alguna cosa, perquè li controla moltes. Però la veritat no ho sé.
1: Bueno, ara parlem, deixem lo de... Ara parlarà lo del Max, com sembla lo d'això?
6: Doncs a mi m'és igual, que facin lo que vulguin. Total, jo no sóc el seu pare ni visc la seva vida.
2: Sóc el seu pare.
1: I bueno, ara deixem lo de reflexionar, perquè ara parlaré jo la informació. La rua ha sigut bellíssima. No es pugui fer la Rambla, està en construcció, com quan gana un títol al Barça. Bueno, han passat per l'autobús. La Minya Mal també va portar algo superguai, que era una camiseta del Barça que posava al darrere "Thanks God I'm not madridista". O sea, traducció de l'anglès al català, que gràcies a Déu no soc del Madrid. Perfectament, que és més culer que no sé, que el meu avi. Després, Chesney i Lewandowski, Chesney el fumeta, de tant fumar, no para de gritar lo de Joan García des de la Masia, del partidàs que es va fer, la veritat, i Bellingham va respondre lo de la foto de la Minya Mal amb la camiseta "Thanks God I'm not madridista". Respon que almenys nosaltres no sempre estem pensant sempre a la Sexta, perquè vosaltres mai guanyeu. Però bueno, fins aquí, la rua ha sigut molt guai del tot i bueno, us recomano veure el vídeo. Moltes gràcies per escoltar i seguim, bueno, ja acabem la sessió, no?

Compartint la música de Ràdio Arenys. Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.

0: I ara parlarem amb Martín amb la seva vostra informació sobre videojocs. Comencem!
1: Hola a tothom i benvinguts a una nova secció de Martín, el país dels videojocs. Avui parlaré de Age of History 2, un videojoc. En aquest lloc pot ser un país de l'edat antiga, de l'edat contemporània o de qualsevol edat. I l'objectiu és aconseguir succeir com un país, però no serà tan fàcil, ja que t'hauràs d'encarregar de l'economia del país, de les enfermetats, de l'inflació, de les relacions diplomàtiques, del gas militar, bla, bla, bla. Ja sembla un lloc molt difícil i hi ha moltes coses que la veritat és que costa molt d'aprendre. Com per exemple, a mi em va tomar com una setmana veure com podia fer pau amb un país. Però bueno, hi ha moltes coses més i una cosa que m'agrada molt d'aquest lloc és que hi ha molts països interessants. Com per exemple, ara estava jugant amb un que es deia Webern Brown o algo així, Webern Game o algo així. I altres com Baviera, la República de Venècia o la República de o Gènova, que eren països històrics que van ser molt xulos i per mi que bueno era i que bueno que són així i que si cuides la teva economia pots ser molt poderós, guanyar molts diners i aconseguir molts de diners per aconseguir coses com militarització o a vegades pots falla increïblement fatal en invadir un país. Però bueno, això era tota la secció de videojocs i adeu.

0: I ara l'Enzo parlarà del Barça.
1: El Barça guanya la Lliga. Hola, soc l'Enzo i avui parlaré de com el Barça ha guanyat la Lliga. Va ocorrir el clàssico Barça-Madrid el dia 10 de maig del 2026, aquest any. Va acabar 2-0 amb un gol de Rashford al minut 8 i Ferran Torres al minut 17. El gol de Rashford va ser de falta i el de Ferran, amb una assistència de tagol de Dani Olmo, va ser un gol espectacular. I el Barça ja ha guanyat la Lliga amb avantatge del Madrid, perquè va, crec que més de 10 punts del Madrid i només queden 2 jornades. I fins aquí la meva secció i fins la setmana que ve. Adéu.

0: Ràdio Arenys.
1: Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música.
2: Ràdio Kids. El programa fet per i pels nens i nenes.
3: Hola, bona tarda, sóc el Max i avui us parlarem de la inflació de les consoles de Nintendo. Comencem. Avui celebren els 11 anys de la Wii U, que quan va sortir valia 299 euros i 3 anys després va sortir la Nintendo Switch, la U, que valia 329 euros, 30 euros més. Unes consoles amb jocs de primera, com el Mario, el Sonic i molts jocs. Després va sortir la Switch OLED, o com tothom diu, la Switch blanca, que valia 350 euros. I per l'última Switch, que és la més recent i que tothom la coneix, és la Switch 2, que val 509 euros. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima.

0: estem aquí amb unes quantes conselleres del Consell d'Infants que, com cada mes, ens venen a veure, o nosaltres els anem a veure què estan fent aquesta setmana. Tenim, bueno, aquest mes, tenim amb nosaltres aquí la Júlia. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Arlet, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: També tenim a l'Analia, com estàs?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. A la Gisela, com estàs?
4: Bé.
0: Escolteu-me. Com ha anat aquesta setmana al Consell d'Infants?
4: Bé.
0: Què heu fet? A veure, què heu fet avui? Gisela.
4: Hem llegit les propostes que hem enviat a tots els col·les i hem decidit el top 3 de quines volem fer.
0: Analia, que és una altra cosa que vulguis explicar.
3: La primera proposta és...
0: Què? Explica.
3: És com tenir jocs,
0: sí,
3: com d'inflables, xocolatada...
0: Molt bé.
3: Coses per infants.
0: Molt bé. L'Arlet?
2: I la segona és ficar unes xarxes d'alcalissai perquè les pilotes quan juguin a futbol no...
0: Això és bona idea, perquè després s'escolen i se'n van per la carretera.
3: O li donen algú.
0: O li donen algú, aquestes cosetes. La Júlia?
5: Bueno, bàsicament és que havia vingut una persona que es diu Núria.
0: Sí.
5: Irene,
0: la això. Irene.
5: Que ens porta les comptes, bueno, els diners del Consell d'Infants.
0: Molt bé.
5: I de, bueno, i de...
6: És la regidora...
5: Bueno, és la regidora de...
6: De participació
5: de...
0: De l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
5: L'Ajuntament d'Arenys de Mar. I, bueno, hem anat dient propostes.
0: Sí.
5: I ella ens anava dient que si les podíem fer o no.
0: Molt bé.
5: I, bueno, les propostes són...
0: A veure, quines propostes, a veure.
5: Més activitats infantils, jocs per al parc de Lourdes, xarxes de, bueno, xarxes de bàsquet, que seria, bueno, com arreglar una mica...
0: Cistelles, bueno,
2: sí,
0: però
2: sí,
0: les xarxes.
2: A la plaça de les Palmeres.
5: A la plaça de les Palmeres.
0: Que les arregli.
5: Sí. La posar com una xarxa aquí en el Calissai perquè les pilotes no se'n vagin.
2: A la brossa, a les brosses, en algunes hi ha una petita caixa on es fiquen bosses per als gossos. I, clar, ara ja no hi ha.
0: Ja, que
2: ens han
0: acabat.
2: I hem demanat doncs, que ens fiquin més, perquè
0: també
2: llavors anem caminant.
0: Els animals, i llavors ens trobem sorpreses, no?
2: Sí.
0: Pel carrer,
2: sí.
0: Pel camí.
2: Sí.
0: Molt bé. L'Analia vol dir alguna cosa?
3: No.
0: No?
3: No.
0: I escolteu com heu començat. Avui heu fet algun joc?
3: Sí.
0: Què heu fet avui? A veure, qui m'ho explica. Vinga, Analia.
3: Hem jugat a un joc que teníem que... Un nen o una nena començava l'1 i tenia que acabar el 10. I qui acabava el 10 tenia que dir, per exemple, el 8. I dir... El 8 era Consell d'Infants. I tenien que comptar 1, la següent persona 2 i així fins al 8. Quan deien 7, l'altra persona tenia que dir Consell d'Infants.
0: Molt bé.
3: I així... 9,
2: i 10...
0: I així successivament,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
0: Molt bé. I, en definitiva, a veure, perquè jo m'aclari, què és el que s'ha decidit per fer aquest any amb els diners del Consell d'Infants? A veure, anem a fer una ronda. Comencem per la Gisela i fem ronda. Vinga, Gisela.
4: Doncs ficar més activitats com, per exemple, a Sant Roc, ficar activitats com a la platja o així, també a dies festius o... A, com es diu? A la Festa Major, ficar jocs de taula aquí a la placeta.
0: També,
4: i així.
0: Molt bé. Molt bé.
3: I bueno, als parcs? Ficar més coses, com jocs, jocs de taules, llibres, coses que puguin entretenir els nens.
2: I en segona posició hem triat ficar les xarxes del Calissai.
0: Molt bé.
5: I per finalitzar el Consell d'Infants, bueno, hem parlat sobre la sessió que vindrà ara en el 18 de...
0: El juny.
5: De juny.
0: Que ja s'acaba, això.
5: Sí,
0: serà l'última.
5: Serà la cluenda.
0: Sí. I què
2: doncs
0: fareu?
2: Farem activitats, convidarem a les mestres, a amics, a alguna gent de l'Ajuntament, parlarem, explicarem doncs, tot el que hem estat fent i al final farem un pica-pica.
0: Que també és important.
2: Sí.
0: Sí?
5: I tenim també uns temes, bueno, que avui hem acabat de parlar, sobre de què parlarem en allà.
0: Molt bé. O sigui, fem una mica de resum i de blocs per saber què dirà cadascú.
3: Sí.
0: No,
3: sí.
0: Diguem. I això què es farà aquí al Calissà i a la sala Josep Maria Arnau, ho sabeu?
3: Sí,
0: sí,
3: sí.
0: No? Molt bé, perfecte. Ho apunta la Laia, que està aquí. A les 6:30.
1: Tota la població està convidada. Està convidada,
0: sobretot.
3: No sé, sí, que qui vulgui venir.
0: Recordem el dia?
3: El 18 de juny.
0: 18 de juny, que no falti ningú. I per anar acabant, que... Sí, en Júlia, abans d'acabar.
5: I també m'he deixat una cosa, que era que també ha vingut l'Eric, i ens ha començat a parlar, que era com... No sé com es deia, però era com un Consell d'Infants, però a Catalunya.
1: És el CENIAC.
5: El CENIAC,
1: que és el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya. És el que estaves dient, Júlia.
5: I a cada poble ve com un representant a, bueno, a parlar sobre què es podria fer o què fer. I l'any passat crec que ha dit que es va parlar sobre el maltractament.
1: Assetjament.
5: Això.
0: Molt bé. Sí, i la, i no, si no recordo, es va anar, va, algú d'aquí va anar allà o algú així.
1: L'Eric, sí, que, que és el que ha vingut a explicar-nos què es fa en el CENIAC. I també a motivar de que la gent que ara passa de cinquè a sisè, que l'any que ve estarà encara...
3: Que si algú es vol apuntar.
1: Molt bé. Que, per aquí ja tenim algunes persones.
0: I algú s'anima o no?
1: Molt bé. Sí, està motivada.
0: Que guai.
3: Clar, jo m'he motivat una mica, però quan ens han dit les hores ha sigut una mica...
0: De 10
3: del matí fins a les 5 de la tarda.
0: Estan unes jornades, clar.
3: Clar, una mica...
1: On, evidentment, hi han d'anar tots els representants de cada un dels pobles.
0: De cada un dels pobles. Home, això és heavy, Això és gran, ja,
5: O a vegades, en vez de centre setmana, al cap de setmana ja es queden a vegades a dormir allà.
0: No, caroi.
5: En un hotel.
3: Sí.
0: Que guai.
5: I es queden allà a menjar i...
0: Onda?
1: No, si és que són més coses... Onda,
0: escolta, molt bé, m'encanta. Bueno, ja us ho preguntaré l'últim dia, però... sempre m'agrada preguntar què us està semblant la vostra experiència en el Consell d'Infants fins ara.
3: A mi m'ha semblat molt bonica, que podria repetir l'any que ve, perquè podem prendre decisions i conèixer més companys que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: Sí. A mi m'ha semblat també, bueno, m'ha semblat molt bé, estic molt contenta per això. I una mica trista perquè és el meu últim any.
0: El teu últim any, els de sisè, malauradament.
5: Sí.
3: Jo que,
0: això ja s'acaba.
3: Jo que acabo de començar, a mi m'està agradant molt reunir-me i decidir coses.
0: I conèixer nens d'altres escoles, no?
3: Però clar, també em fa una mica de pena que
0: se'n vagin.
3: Que se'n vagin alguns...
1: Però,
0: clar, que sí, hem d'anar canviant, hem d'anar renovant una miqueta.
1: I que ho veus, que aquestes persones són del poble i les veuràs pel poble i les saludaràs i podràs jugar amb elles.
0: Exacte.
3: Sí.
0: I què més? A veure, qui falta? Tu ja m'ho has dit.
3: Sí.
0: La Gisela, què t'ha semblat de moment fins ara participar amb el Consell?
4: Doncs molt xulo, perquè he pogut estar més temps amb altres persones d'altres escoles que no són les meves, que coneixia de petites, i mentre he anat creixent, he pogut anar a veure-les tant, i també he conegut més persones. Jo l'any passat ja volia fer el Consell d'Infants, però com no em van votar prou, doncs no vaig poder anar. Però almenys aquest any sí que he pogut.
0: Ja has pogut viure l'experiència.
4: Sí.
0: I t'ha agradat, que això és el més important. Doncs escolteu-me, moltíssimes gràcies a les quatre. Bona feina la que esteu fent. I, com sempre diem, escoltem més els nens, que també tenen moltes coses a dir.
3: Veritat.
0: Una abraçada. Fins ara.
3: Moltes gràcies.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Ràdio Kids, un programa realitzat pels nens i joves del Casal Digital.
2: I fins aquí el programa d'avui. Fins la setmana que ve. Adeu.

0: English Center ha patrocinat aquest programa.
1: Ràdio Arenys.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, Perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart, hi ha un cinturó d'asteroides i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: L'UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de l'UDEF i el jutge instructor del cas.
1: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat de l'Habitatge.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
1: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració el pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la Terra Ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè hem vist el dimarts, la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida 5 persones, 3 d'elles motoristes.
2: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany n'ha mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45.

0: Barcelona, hi ha dos carrers tallats i d'aquí uns 2 quilòmetres de retenció a la C58 per entrar a Barcelona i uns altres 4 a la C33, amb més força compactes aquestes cues, també en sentit Barcelona. A l'autopista P7, en aquest cas, a la zona de Vilafranca del Penedès, tocant a Santa Margarida dels Monjos, hi ha hagut un accident. Els vehicles, però, s'han retirat ràpidament al voral, però ha quedat el trànsit ja tocat en una autopista que ja registrava molta intensitat. Ara mateix, entre Llorenç o Banyeres del Penedès i la zona de Santa Margarida dels Monjos, hi ha trams intermitents fragmentats de lentitud i aturades en tota aquesta zona en sentit Barcelona també. En general també molt de trànsit a les vies de costa, C31, per exemple, a l'altura de Cubelles, o també la C32 entre Gavà i Viladecans, o en el cas de la Costa Brava, la zona de la C31 de Santa Cristina d'Aro, en direcció Llagostera. Acabem, per últim, amb l'autopista de Maresme. No registra grans problemes, però sí molta intensitat, especialment a la zona de Cabrera en sentit de sud. I és tot. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada. Màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
2: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
2: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
3: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
2: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. La Miel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
1: Precisament el Brull a Osona reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
4: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
5: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
4: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'altre titular de la tarda, la UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
7: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el lideratge de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També assegura que la direcció de la trama no es circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
1: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueix al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ell a Televisió Espanyola.
7: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions

0: Contra ell, ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez, i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
1: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
0: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
1: Esther Minguell.
2: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
3: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas, s'ha de mirar a mitjà termini, i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
2: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
1: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats.
0: 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluita així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
4: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
0: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
5: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
6: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
5: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
0: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
1: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
7: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
8: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
7: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
1: I encara en l'àmbit laboral, preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO ha augmentat més d'un 36%.
0: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
1: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
10: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis.
9: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que, segons les dades de l'Observatori, han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Doncs precisament els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
0: Ho ha dit Pau Pérez, portaveu voluntari de la Global Summit Flotilla, en declaracions a la xarxa.
12: La Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
0: En un comunicat fet públic aquest matí, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
1: I en successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
0: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
1: També els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
0: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
1: I en la plana social, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
0: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: Maite Polo.
13: Tots els marroquins globen.
14: Ens treuen treballs.
15: Com a trans, et veuen com un monstre.
16: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
17: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
18: Una soledat. La gent gran.
19: Són gent que roben.
20: Paràcid. Marimatxo.
21: Estic solo.
22: Terroristes.
23: Ve a menjar plàtans.
24: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Així comença la campanya anomenada És Odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
19: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
20: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
2: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona, Ràdio, Laura Casas.
21: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
22: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
21: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
1: I Premià de Mar es prepara pel Rebombori, el Festival de Cultura Popular impulsada per The Bòlit, que aglutina totes les generacions i aquest any arriba la 23a edició. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
23: Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, els carrers del municipi s'ompliran de foc, música i tradició en una de les cites més consolidades del calendari festiu del Maresme. El Rebombori va néixer ara fa més de 2 dècades amb la voluntat de reivindicar la cultura popular des del carrer i des de les entitats locals i amb els anys s'ha convertit en un espai de trobada entre colles, famílies i públic de totes les edats. La festa combina activitats tradicionals i propostes musicals amb una clara aposta per la participació i el teixit associatiu. La programació d'enguany inclourà correfocs, tabalades, cercaviles amb colles convidades d'arreu de Catalunya, tallers, concerts i espectacles de foc. El Rebombori es tancarà diumenge amb la cercavila infantil, mantenint així una de les essències de la festa, apropar la cultura popular també a les noves generacions.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
24: Bona tarda, Lali. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquesta combinat, en aquesta llista, volíem dir, en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria del porter del Barça.
25: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
24: El cap de setmana ens deixava les celebracions del Barça a l'Avinguda Maria Cristina després de guanyar la Champions dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Marsella per 4... Olímpic de Lió? O no, Olímpic de Marsella per 4 gols a 0. Una de les protagonistes d'aquestes festes era Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
4: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
3: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
24: En canvi, la mala notícia del cap de setmana va ser el descens a segona del Girona. Els gironins van empatar un amb l'Elx i consumant el descens en categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Gárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. El president del Girona, Delfi Geli, avisa que ara venen setmanes complicades.
5: Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
24: I a la fi de la segona federació, els tres equips van assolir l'objectiu. Sabadell i Europa jugaran el playoff d'ascens a primera federació i el Nàstic va aconseguir la salvació.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
11: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins...
11: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
8: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
7: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
8: Dilluns, dia de descans.
7: Telèfon 93 792 35 46.
8: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
11: Nou Confort, Lampisteria General.
8: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
11: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
8: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
11: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
8: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
11: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15. Ràdio Arenys, la primera en informació. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals. L'any passat, a aquestes alçades, en tenien 21 i ara, en aquests moments, en tenim 20 de víctimes mortals.
0: La UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de la UDEF i el jutge instructor del cas.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
0: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
0: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració del pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè en vista el dimarts la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna nuvolada al Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes.
2: Un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Fins a les 6 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit.
0: En qualsevol cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària ara mateix. Eduard Sánchez, bona tarda.
10: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ens queda, per exemple, parlar de l'autopista C33, on queda lentitud amb aturades a la zona de la Llagosta i de Montcada i Reixac, a causa d'un accident de fa ja una estona en sentit Barcelona, ara ja retirat. En el cas de l'autopista AP7, sobretot el tram sud és el que queda més ple, la zona entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida els Monjos, tot i que de forma fragmentada i intermitent, en sentit Barcelona. En el tram nord, sobretot hi ha intensitat, a la zona de Llinars o de la Roca, però sense aturades. Vies de costa també que es mantenen encara en diferents punts carregades, l'autopista del Maresme, a la zona de Cabrera de Mar, en sentit Barcelona, o la C31 a la Costa Brava, ara ja més puntualment a Santa Cristina d'Aro, en sentit de Llagostera. Tenim també en el cas de la Costa Daurada algunes vies amb encara volum de trànsit, com és la C31, la zona de Cubelles, també la Nacional 340, del punt de l'Arbós, de forma puntual, o la C32, la zona entre Cava i Viladecans, tot plegat en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Ho dèiem en portada, màxima prudència encara a la carretera, especialment després d'aquest cap de setmana llarg que Trànsit qualifica de tràgic. Mont Carvajal.
11: Aquest cap de setmana llarg ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat aquestes alçades en tenien 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
11: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
3: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
11: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Precisament el Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat. El 9FM, Guillem Rico.
12: L'Ajuntament del Brull, a Osona, reclama mesures a la carretera de Collformic després de la mort de 2 motoristes en un mes. El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
13: Ens preocupa perquè la via de carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. He reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
12: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'altre titular de la tarda, la UDEF, situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: El jutge ha aixecat aquest dilluns el secret de sumari del cas que evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influir a les administracions a favor de tercers, sobretot la companyia Plus Ultra. El sumari inclou nous informes policials que insisteixen en el liderat de Zapatero a la xarxa de comissions que rebia a través d'empreses pantalla, com la companyia de màrqueting d'una de les seves filles. També s'assegura que la direcció de la trama no circumscriuria només a l'oficina, sinó que se desplaçaria a l'entorn del seu domicili per tenir més control de la informació, un espai idoni, diu, per a la canalització i custòdia de la planificació estratègica de les instruccions que comportin més sensibilitat.
0: Doncs l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha mostrat molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i als informes de l'UDEF. Diu que són conjectures desdibuixades que atribueixi al context polític. Ho ha explicat un portaveu autoritzat per ella, de la televisió espanyola.
2: Segons aquest portaveu, Zapatero considera al·lucinants i ridícules les acusacions contra ell. Ha explicat que va cancel·lar la hipoteca de 500.000 euros perquè va vendre un habitatge i ha criticat que la policia no ho digui en el seu informe. D'altra banda, l'expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades, cosa que descarta Pedro Sánchez i es mostra tranquil davant de la imputació de Zapatero.
0: I també la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
2: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats.
2: El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat.
0: Esther Minguell.
14: L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques, en aquest cas, s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els 2 darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
14: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb diners europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
2: 4.700 milions seran per a la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluita així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
2: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català aprovarà demà l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornaran a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmos.
16: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó, confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
16: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Doncs un altre col·lectiu en vaga és el del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
2: Denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La de Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
18: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
19: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
18: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
0: En successos, els bombers han rescatat un home de 70 anys després de caure a una zona de roques a Begur, al Baix Empordà.
2: L'home ha hagut de ser traslladat en helicòpter fins a l'Hospital Trueta de Girona, on es troba ingressat en estat crític.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen també una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau, a l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
2: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels efectius, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
0: I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis, els vestuaris i lavabos, i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui dur a terme la neteja corresponent. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
20: Quan s'han obert les instal·lacions del camp de futbol, s'han trobat diversos extintors buidats als vestuaris, als lavabos, als passadissos i a la infermeria. El regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que no poden determinar l'hora dels fets, però suposen que s'han produït aquesta matinada de diumenge a dilluns.
21: És una cosa que no té cap sentit, no acabo d'entendre qui pot perdre el temps fent una cosa així, que l'únic que fa és perjudicar a les entitats que faran ús dels vestidors, que ara estaran uns dies sense poder-los fer servir, i a més, és que la persona que ho fa no entén quina finalitat busca, perquè el més normal que li pugui passar és que s'intoxiqui amb aquesta pols, que és tòxica.
20: A hores d'ara es desconeix l'autor o els autors d'aquests fets i s'ha demanat la col·laboració ciutadana per aclarir-ho. La instal·lació no disposa de càmeres de vigilància, més enllà de les que utilitzen els clubs per enregistrar els partits. Des de l'àrea d'esports ja s'havia plantejat instal·lar-ne i després d'aquest episodi es preveu tirar endavant aquesta mesura.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Notícia d'última hora. Sanitat ha detectat un nou positiu d'antivirus entre els espanyols que estan confinats ara mateix al Gómez d'Ulla. La persona afectada ha estat ja traslladada a la unitat d'aïllament d'alt nivell de l'hospital, en la que també encara hi ha el primer i fins ara únic positiu afectat pel brot detectat a principis de mes en un creuer. Més qüestions. A Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
2: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés de l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Biafanyer.
5: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona amb un 19% i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
6: L'estudi confirma que l'era del Girona Rai ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
5: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I en territori, el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, al Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar-hi plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
22: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars, però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
23: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20% que s'omplís un 1%, del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb aquest, amb l'objectiu que tenen del Plàter.
22: En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments tenen la potestat de donar permís o no de continuar ampliant el nombre de camps fotovoltaics que es proposen al municipi. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva. Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava Torredembarra. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
25: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compra-venda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
24: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Nou jugadors catalans jugaran, estan cridats a disputar el Mundial de Futbol, que es disputarà als Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola. A més, 8 jugadors del Barça estaran també en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana en aquesta selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatòria del porter del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque estamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny, amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. El cap de setmana es deixava la bona notícia de la victòria del Barça a la Champions a Oslo davant l'Olympique de Lió, que guanyava per 4-0. Ahir celebraven aquest títol les jugadores del Barça a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: La mala notícia va ser el descens a segona del Girona. Ara el futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. A la segona federació, tres equips van assolir l'objectiu. El Sabadell es va classificar com a segon i jugarà el play-off descens sempre amb la tornada a casa. Començarà amb el primer rival, amb el Real Madrid Castilla. L'Europa també es va classificar per aquest play-off, ho va fer com a cinquè i se les veurà en la primera eliminatòria amb el Celta Fortuna. I el Nàstic va aconseguir la salvació. En quant als hoquells patins, el Vilassana aconseguia guanyar el primer partit de les semifinals davant el Palau per 5-1. En el primer partit de la sèrie, el millor de 3, Luchi Agudo, Salvanyà, Bea Jaete i Aina Florenza, que va fer 2, van marcar els gols del Vilassana, mentre que Laura Puigueta va anotar el gol de l'honor del Palau. I a la que fa l'hoquei lliga masculina, el Liceo es va classificar ja per les semifinals. Les altres 3 eliminatòries d'aquests quarts de final arriben al tercer i definitiu partit, que jugaran demà dimarts a partir de 8:45 del vespre. Els partits decisius seran Barça-Noia, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. La
6: les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: Finques Blaumar.
9: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
8: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
9: 93 792 0440.
8: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
9: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
10: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
11: Com pot ser, si sempre feu fotos?
10: Sí, però no són de veritat.
11: I si li regalem un reportatge?
10: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
12: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
13: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
14: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
13: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
16: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos, on hi ha hagut un accident també a l'institut amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. No ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
1: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de l'Ondius van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment, com el que ha permès localitzar aquest positiu després de fer-se una prova PCR. I el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per la implantació d'una via quàdruple al tram de Castelldefels al Prat i l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat del tram al Prat Sants. L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i formar part d'aquest pla de rodalies. I la campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Ras Matas. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
3: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys. Avui és dia 25 de maig. Passen uns minuts de les 8 del vespre. Això és Arenys en joc. Com cada dilluns, repassarem els resultats esportius del cap de setmana, ara ja poquets i bastant interessants. L'hoquei masculí ja va ser campió la setmana passada, ha acabat la Lliga guanyant. Les noies del sènior femení també d'hoquei, ara sabrem com estan. Han empatat a 3 al darrer partit i en voguei femení han perdut i arribaran terceres a la fase d'ascens. Parlarem també d'atletisme. Dissabte es va celebrar la jornada d'atletisme a la platja. Zenon Tomàs, president de la penya Panimi, ens explicarà com va anar. Baixarem també al mar per parlar de rem, de la regata sardineta interna del club de rem que es va disputar fa uns dies i que obre la temporada de rem lúdic un cop aparcada la competició. I arran de mar també ens quedarem una estona més per parlar de voga i platja i dels cursos que ha preparat el club voga i platja d'Arenys per a infants i joves. Parlarem també de futbol i de les jornades de portes obertes a tot el futbol base del Club de Futbol Arenys. Ho comentarem amb Carlos García, nou coordinador del futbol base de l'entitat. I acabarem el programa parlant de Goalball, un esport creat i pensat únicament per a invidents o persones amb discapacitat visual, i parlarem amb una noia d'Arenys que hi juga, la Núria Arestinho. Doncs som-hi, comencem, com cada dilluns a aquesta hora, amb l'Arenys en joc.

0: Xavier, l'entrenador d'aquest equip. Xavier, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, Xavier, s'ha acabat ja la temporada, la Lliga regular, l'Arenys ha acabat en desena posició, les noies han acabat en desena posició. Això què significa, Xavier? S'ha mantingut la categoria?
1: A veure, realment encara no sabem la posició perquè falta un partit del Bigues contra el Mataró.
0: Uh-huh.
1: Val? Llavors, depèn d'aquest partit, podem acabar o desenes o una posició més avall, onzenes.
0: D'acord. I en aquest cas, la onzena posició baixaria?
1: A veure, això és un altre dubte que tenim. Vale? Ara mateix la federació està pendent d'ascensos i descensos d'altres categories. I ara mateix no ho sabem.
0: Uh-huh.
1: O sigui, hem enviat correus i no ens ho saben dir la federació en aquest moment, perquè falten acabar algunes lligues.
0: Clar, per tant, diguem-ne que encara no podem dir ni que l'Arenys hagi mantingut la categoria ni tampoc que hagi acabat en desena posició, perquè, com deies, això tampoc encara no se sap.
1: Correcte.
0: Mm-hmm. Perfecte. Quan es preveu que la posició de l'Arenys final, si això, quan se sabrà?
1: Pues el partit que falta jugar no ens han dit quan el jugaran.
0: Caram, no se sap res aquí.
1: Perquè veu que el Mataró, que és un implicat, està també fent la fase d'ascens al que lliga, i es veu que hi ha jugadores que juguen a la categoria primera catalana i pues, no ho sabem. Uh-huh. O sigui, és un dubte que tenim ara mateix.
0: Déu-n'hi-do, no? Per això, Xavier, la situació d'incertesa quan t'hi estàs jugant tant i no saber quan se sabrà amb quina posició acabareu, no se sabrà si la onzena posició en cas que hi arribéssiu, o si aquella posició baixa, si no baixa, això és una entropia, una incertesa bastant gran.
1: Sí. Ara mateix et dic que tenim una federació que, bueno, que ens fa anar així.
0: Mm-hmm.
1: No hi ha més.
0: Bé, doncs volíem confirmar aquest extrem, perquè tampoc volíem dir una cosa per una altra, per tant no volíem donar per salvat el senyor femení de l'Arenys d'hoquei, si no ho està, i de moment veiem doncs, que encara no se sap. Esperem que sí, esperem que es pugui acabar amb desena posició i per tant se salvin, o si acaba amb onzena, que tampoc baixi.
1: Correcte, perquè pot ser que acabem onzens i que tampoc baixem.
0: Mm-hmm.
1: I ara mateix és una incertesa tant de posició com de si mantenim la categoria.
0: Uh-huh.
1: A veure, jo crec que durant aquesta setmana tindrem resposta de la federació, perquè et dic, la setmana passada vam enviar correus i no ens hem contestat.
0: Uh-huh.
1: Aquesta setmana tornem a enviar correus, tornem a trucar i a veure si aquesta setmana us ho podem dir.
0: Perfecte, doncs n'estarem al cas perquè ens interessa molt saber si l'Arenys manté la categoria. De fet, Xavier, quan parlàvem, recordo l'estiu passat, a principi de, o començar la temporada o just abans de començar-la, que ens deies, bé, aquest any, malauradament per la qüestió dels entrenaments i els horaris, l'objectiu serà mantenir la categoria. Doncs bé, ara que fa un temps i ha acabat pràcticament la Lliga, aquí estem, intentant mantenir la categoria, tenies raó.
1: Sí, no, ha sigut un any complicadíssim. Això dels entrenaments que us vaig comentar fa ja molts mesos, pues, bueno, no anava desencaminat. I de cara a la temporada que ve, pues, l'Ajuntament ja ens ha dit que mantenim els mateixos horaris. Sí, que tornem a tenir la cosa complicada.
0: Bé, esperem que pugui ser mantenir la categoria. Almenys que no sigui baixant. Això seria una llàstima.
1: Sí, i tant. Esperem mantenir la categoria.
0: Perfecte, doncs Xavier, gràcies per actualitzar la informació en aquest moment. Esperem al llarg d'aquesta setmana poder dir per la ràdio finalment com queda l'Arenys i si baixa o no baixa, que esperem que sigui que no, però s'haurà de confirmar això.
1: Esperem que sigui que no. Vinga.
0: Moltes gràcies, Xavier. Bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Futbol, bàsquet, vòlei, hoquei sobre patins. Els equips aranyencs juguen a Ràdio Arenys.
0: I també fora de casa, en aquest cas a Badalona, ja ha acabat la temporada, el senyor masculí d'hoquei patins. Ells sí que saben exactament la seva situació, saben com han acabat, han guanyat la Lliga, són els campions, per tant, es tractava d'un partit ja totalment intranscendent, però mireu quina set té l'Arenys de guanyar, que han guanyat aquest partit per 2-7. L'entrenador Xavi Gallén explica que va ser un partit per gaudir del fet que són campions.
3: Bueno, el partit davant del Badalona, l'últim partit de Lliga, vam rodar molt la banqueta, és una pista molt dolenta, una pista descoberta, amb un terra de ciment molt, molt, molt, molt dolent, on costa patinar, on costa dominar la pilota, els equips

0: tècnics els hi costa, però bueno, resulta clar, un 2-7 i disfrutar d'aquesta última victòria, disfrutar de ser l'equip màxim golejador, de ser l'equip amb millor gol a baraix, d'haver pujat de categoria, però pensar immediatament en la propera temporada. Ja disfrutem aquesta setmana, però d'aquí una setmana tots a treballar pensant en la propera temporada i en l'il·lusionant que pot ser.
1: Doncs aquest ha estat l'últim partit de l'Arenys a tercera. L'any que ve debutaran a segona catalana.

0: I seguim, ara parlem de volei. L'Arenys femení de volei ha perdut la segona posició en el seu grup, de la promoció d'aquesta promoció d'ascens. Anaven segones i han perdut aquesta plaça perquè van perdre el seu partit a 3-2 a la pista de les franqueses verd. Sort que ja estaven matemàticament classificades per a fases, però la setmana passada ho explicava més. Si eren segones, vol dir que després en els encreuaments de les fases d'ascens els tocaria un rival a priori més assequible. Si eren terceres, els podria trucar un rival a priori doncs més complicat. Serà així, serà aquesta segona opció. Acaben terceres, per tant, el rival que els pot tocar a les fases pot ser més complicat, més difícil. Tenen el factor camp a favor, això sí, perquè les fases es disputaran aquí a Arenys, al camp de, bueno, a la pista del Fondo de les Creus, i això serà el cap de setmana del 6 i 7 de juny, per tant, d'aquí a un parell de setmanes.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Nou Confort, lampisteria general.
2: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
1: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
2: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
2: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Aviat ens traslladem a la Riera Pare Fita 15.
4: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
5: Buena onda, Frankfurt!
4: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
5: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
4: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
5: vermut de 12 a 14.30.
4: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
5: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
6: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
7: Busques roba i complements de dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Seguim el Garenys en joc i ara parlarem d'atletisme perquè tenim novetats d'aquest cap de setmana amb la jornada a la platja, també campionats de Catalunya, la preparació de la marxa popular. Bé, en tot cas, anem a pams i comencem saludant el president de la penya Apenemis, Anon Tomàs. Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, la veritat és que amb ganes de saber començar una mica pel començament, eh? Comencem per dissabte, teníem aquesta sessió ja clàssica, eh? D'atletisme a la platja de la Picòrdia, Arenys. Bé, com ha anat? Com ha anat aquesta sessió atlètica arran de mar?
1: Bé, doncs, diguem que molt contents, doncs, tant per com va funcionar tot com per la participació. I aleshores també doncs, el poder fer doncs, el mateix dia a l'Iron Kid doncs, va fer que molts més nens i nenes d'aquí d'Arenys i de pobles del voltant doncs, també vinguessin a visitar-nos, estar amb nosaltres. I ja dic, va ser una matinal molt agradable i des de les 10 fins a la 1 doncs, que els voluntaris que teníem a les diferents proves doncs, no van parar. Sí, vam tenir gent des de primera hora fins a última hora. O sigui que molt contents i esperant una propera edició, ja.
2: I tant, sí, sí, no, sens dubte que hi serà, aquesta propera edició, perquè, com dèiem, ja és tot un clàssic aquí a Arenys, aquesta pràctica esportiva a la platja, que, de fet, Zenon, ha de ser especial tant per qui no ho ha fet mai, que s'hi podia acostar i, mira, a la platja doncs, fer algun salt, fer alguna cursa, com també per aquella gent que fa atletisme habitualment, que, clar, fer-ho a la platja és molt diferent.
1: Sí, bé, per un cantó doncs, tenim els que normalment doncs, fan atletisme. Vam tenir, doncs, a part de la gent de la penya Panemi, doncs, va venir bastants atletes de l'Esport Canet i del Calella. I, esclar, estan acostumats a fer-ho doncs, a les pistes o quan fan crossos o així, doncs, fer-ho a la platja és una zona diferent que normalment doncs, no ho fan i que, a més, doncs, com que és una jornada lúdica i ningú competeix contra ningú, sinó que competeixen contra si mateixos, perquè podien fer les proves 3-4 vegades i cada vegada se'ls agafava el temps o se'ls media el salt o el llançament, i el que tenien que fer era superar-se a si mateixos, i al final, com cada any, s'hi acaben apuntant pares, s'hi acaben apuntant avis, o sigui, s'hi apunta tothom. I, com bé has dit, gent que fa atletisme, gent que no fa atletisme, i gent que ho fa per primera vegada i, doncs, els hi agrada, i que ara la temporada que ve han dit que ens vindran a veure, i potser, doncs, algun atleta més doncs, podrem tenir degut amb aquestes jornades d'atletisme a la platja.
2: Clar, és que això us dona molta visibilitat, Zenon, perquè les pistes d'atletisme, diguem-ne que al mig del pas no estan, les pistes. Per venir-vos a veure...
1: No ens veu ningú.
2: Ara. I, per tant, fer una jornada d'aquestes així a la platja, home, això us dona visibilitat.
1: Sí, sí, no, és una manera de donar visibilitat i després també tenim que pensar que aquestes jornades són com a cluenda del programa doncs, que fa 14 anys que estem fent a les tres escoles d'Arenys d'atletisme a l'escola amb hores lectives, amb hores d'educació física. I aleshores els nens i nenes que tenim a les escoles, allò que han fet en el pati del col·legi, doncs ho poden fer a la platja. Mm-hmm. O sigui que també és que ells vegin la diferència que hi ha de fer la mateixa prova doncs, en el pati del col·legi, de fer-lo doncs, a la sorra de la platja. I sí, això sí. També els agrada molt.
2: Clar, sí, sí, no, ha de ser molt, molt diferent, el fet de córrer damunt sorra de la platja, de saltar també, evidentment. Mira, el llançament també ha de tenir les seves especificitats. En qualsevol cas, també la platja i aquest cap de setmana, que feia un bo ja increïble, un bo d'estiu. Per tant, devíeu passar calor.
1: Sí, bé, sobretot els voluntaris van quedar una mica morenos.
2: Bé, si només és una mica.
1: La sort que vam tenir que a les 12 va entrar una mica de boira de mar i de 12 a 1 doncs, vam estar millor, però sí, sí, vam tenir calor. Però ja et dic, els nens i nenes ells corrien per allà, els pares estaven més aviat a l'ombra i doncs, es va suportar. Potser millor aquest any, que no pas l'any passat, que vam tenir el perill de pluja durant tot el dematí, inclús alguns moments ens va ploure i això va fer que molta gent no baixés.
2: Clar.
1: Mm-hmm. I, o sigui que aquest any hem tingut molta més participació que no l'any passat i degut precisament a això, en el temps. Clar. Al final la majoria acabaven a mar, eh? O sigui, a la que acabaven de fer les proves es banyaven tots, eh? O sigui que la calor ja se la feien passar.
2: Sí, sí, sí, no, això quan estàs arran de mar i a la platja, el més normal és acabar amb una bona remullada i, per tant, sempre ens queixem de la calor, quan fa calor, però sempre és millor que faci un bon dia, faci sol, faci calor, que no pas això, que plogui i la gent no pugui sortir de casa.
1: Sí, sí, ja et dic, amb aquest any, doncs, amb la participació es va notar i, més que res, amb la continuïtat. O sigui, ja va ser des de primera hora fins que vam tancar. Que l'any passat, doncs, el que s'hi veien, que en els moments que semblava que plouria més o que plovisnejava una mica, doncs no venia gent i llavors quan parava de ploure ens en venien uns quants. O sigui, aquest any ha sigut una cosa molt continuada i això ha fet que no es fessin llargues cues. O sigui, els nens i nenes no tenien que esperar molta estona per passar de prova a prova.
2: Mm-hmm. Això és important. I no et pregunto si hi haurà edició de l'any que ve, perquè ja m'ho has dit, que s'està esperant, ja hi esteu pensant, i a més, com ho dèiem, tot un clàssic, 14 edicions ja fetes, per tant, no podria ser que l'any que ve no n'hi hagués.
1: Ah, això mateix, no. En principi, la idea és fer-ho, i ja dic, com que l'any que ve, doncs, ja sabem que el tema de l'atletisme en les escoles es tornarà a fer doncs, l'any vinent, ja ho tenim parlat amb l'Ajuntament, doncs la cloenda també la tindrem que fer. I la cloenda doncs, és aquesta de l'atletisme a la platja.
2: Perfecte, doncs aparquem aquesta qüestió de l'atletisme a la platja, perquè també hem tingut atletisme a altres nivells, ja a nivell competitiu. En aquest cas hem tingut la final del Campionat de Catalunya de 3.000 amb el Riyad Esul. Zanon, com ha anat?
1: Bé, doncs, al Vendrell i la tarda vam tenir el campionat de Catalunya sub-16, on hi va haver-hi per un cantó doncs, el Riyad Esul, i va fer una desena posició, que és una posició molt meritòria, perquè l'hem tingut un mes i mig lesionat. O sigui, per entrenar aquesta final o per poder-se classificar, perquè jo considero que són més difícils les semifinals que les finals, doncs només va tenir una setmana d'entrenament.
2: Compte.
1: Mm-hmm. O sigui, amb tan poc entrenament, primer classificar-se per poder anar a la final i ahir fer una desena posició, doncs és molt bon resultat pel Riyad.
2: Mm-hmm.
1: I per un altre cantó, amb la categoria femenina, teníem a la Caral Lladó, doncs que va fer també una meritòria sèptima posició i, a més, va millorar la seva marca que tenia en 3.000. O sigui, que molt bé el Riyad, molt bé la Queralt.
2: Fantàstic. Doncs bons resultats que ens han arribat també aquest cap de setmana. I el següent, segur que també fareu atletisme, però sobretot el que fareu segur i que muntareu, que organitzareu, és la marxa. És la marxa d'Arenys. Ja la tornem a tenir aquí.
1: Sí, sí, ja hi tornem a ser. El diumenge vinent doncs, ja tenim la marxa popular d'aquí d'Arenys de Mar. És la 47a edició, o sigui que fa 47 anys que l'estem fent. I aleshores, en principi, avui he estat mirant el temps i sembla que el temps doncs, també pinta bé. Doncs esperem això, que sigui un èxit com han sigut aquestes altres edicions. La gent doncs, és una cursa doncs, que ja la té molt seva, sobretot la gent de Quirenys. Doncs, els últims anys eren més del 50% doncs, de participants de la nostra població i després doncs, gent de l'entorn, gent de fora, doncs que ja la tenen en el calendari, que a finals de maig, primers de juny, depèn de com vagin els anys, doncs venen visitants a Quirenys, doncs aquest cap de setmana també els tindrem per aquí.
2: I tant. Pel que fa al funcionament, Zanon, es manté el funcionament d'aquests darrers anys, Les diferents tipus de curses, tot això, no heu variat res.
1: No, no, en principi tot és igual, el circuit és el mateix, amb unes modificacions que ja vam fer doncs, l'any passat, i després hi haurà la cursa competitiva, que aquests sortiran a 8:45 i 5 minuts després doncs, sortirà la cursa popular, la lúdica, que també el que la vulgui fer corrents que la faci corrents i el que la vulgui fer caminant que la faci caminant i qui la vulgui fer corrents i caminant doncs, que ho faci corrents i caminant. L'únic que els primers doncs, sí que es fa una classificació i els lúdics doncs, l'únic que es fa és donar-se'ls el temps de la seva arribada. Uh-huh. O sigui que es poden fer les dues modalitats com venim fent aquests dos últims anys.
2: Fantàstic. I el recorregut, em dius, tampoc l'heu variat respecte a l'any passat. Això vol dir anant cap amunt, no? Cap a Can Jaupí, Arenys de Munt, fent la volteta.
1: Cap a Can Jaupí, això mateix. Cap a Can Catadal, llavors cap al Remei, i llavors hi anar baixant per arribar a Lourdes una altra vegada. Uh-huh. Sortida i arribada a Lourdes, que allà és on te farem doncs, a l'esmorzar i el pica-pica quan s'arribi, els sorteig dels regals que tenim, les xerrades, les trobades doncs, dels amics, i cadascú explica una mica la seva aventureta que ha tingut doncs, durant el circuit, durant el recorregut.
2: I tant, i que gratificant, que és aquest moment, aquesta arribada, aquest esmorzar, aquest retrobar-se. Vaja, la gent que li agrada, que us agrada caminar, gaudiu molt caminant, però aquest moment d'arribar i esmorzar, crec que el gaudeix tothom,
1: Sí, sí, no, i a més allà al Parc de Lourdes, a sota els pins, és molt agradable, encara que faci calor allà sempre passa una mica d'airet. A més, doncs allà tindràs begudes, hi haurà cervesa, i ja et dic, hi haurà pica-piques, hi haurà aigua. O sigui, el tema de refrigeri el tenim controlat, també.
2: I tant, i tant. I més enllà d'aquesta marxa, no sé si algun atleta té alguna prova important destacada aquest proper cap de setmana.
1: No, aquest cap de setmana, precisament, potser també el vam triar per això, perquè hi ha moltes competicions de campionats de Catalunya de les diferents categories, sub-12, sub-14, sub-16, però és per clubs. Uh-huh. I com que nosaltres amb això no tenim prou atletes per fer doncs, campionat per clubs, aquest cap de setmana la majoria aniran a fer la marxa, que els servirà d'entrenament, perquè sí que a partir del dia 6 del mes de juny ja comencem a tenir semifinals de campionats de Catalunya d'aquestes categories pels més petits.
2: Uh-huh. Perfecte.
1: O sigui, aquesta setmana faran la marxa en plan lúdic, en plan entrenament, que això no vol dir que n'hi hagi més d'un, més de dos i més de tres que la facin tota corrent.
2: Oh, ja, clar. Mm.
1: Perquè són així. I aleshores, doncs sí, l'altra setmana, la que entrem en el juny, ja comencem a tenir semifinals i finals de campionats de Catalunya.
2: Fantàstic, doncs, com sempre, n'estarem pendents des d'aquí, des de l'Arenys en Joc. Joan Tomàs, president de la penya Panemi, moltíssimes gràcies
1: sí,
2: per atendre'ns.
1: Si et permets dir a la gent que durant aquesta setmana que es pugui apuntar a la caminada, perquè si és que ho vol fer corrent, té que fer-ho a través de la pàgina de G-Sport, uh-huh. Però si vol fer la caminada es pot arribar aquí a l'Urban Sports, que aquí és on apunten a la gent que vulgui fer doncs, la marxa popular.
2: Perfecte, tens raó que...
1: Doncs, si n'hi ha algun doncs, que encara no ho ha fet, que s'arribi a Urban Sports i que s'apunti, i el diumenge ens veiem tots i gaudim tots doncs, d'una bona matinada esportiva.
2: Perfecte, tens raó que no t'ho havia preguntat, perquè com que tot era igual que els altres anys, ja ho donava per fet, però és veritat, calia dir-ho.
1: Sempre va bé recordar-ho una mica, sempre va bé.
2: I tant que sí, convé recordar-ho. Ara sí, Joan Tomàs, president de la penya Panemi, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona i sort, que vagi tot molt bé.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.

0: I ara també parlarem de rem, perquè recentment hem tingut ja una regata fora de la competició. Hem estat tot l'any pendents de la competició de rem, de llagut català, de llagut mediterrani, i ara podem parlar d'un rem ja més lúdic, que ha sigut aquesta regata Sardineta. En parlem amb el president del Rem d'Arenys, amb el Dani Ribó. Dani, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, ho dèiem, hem tingut aquesta regata a Sardineta, una regata, doncs, per la gent del club, no? Per mica per tancar la temporada. Com va això?
1: Sí, bueno, és una regata que fem a nivell intern, pràcticament. Va? En alguna ocasió hem convidat algun club, bueno, anat canviant una mica el format, però la idea és celebrar una mica o gaudir nosaltres del rem. Uh-huh. Val? Llavors, fem... Al final és al matí, dediquem a remar, no? Muntem un parell de boies i competim entre una mica nosaltres, allò, a veure, saps? Però amb equips muntats al moment, una cosa una mica més tristesa i tranquil·la, per gaudir del mar i del rem, i després doncs, fer un dinar de germanor i passar tota la tarda doncs, xerrant, conversant i gaudint de la platja d'Arenys de Mar.
0: Mm, i tant, i una mica fent club, eh? Una mica fent germanor.
1: Correcte. Sí, perquè dic, aquest any vam valorar, com que està entrant gent nova, no, de rem lúdic, doncs vam valorar que potser seria interessant, doncs, això, fer una mica de cohesió de grup i muntar la festa a nivell intern només, per tal de que els socis ens generar un espai de coneixença per als socis, no, els que portem més anys i a tots els socis que van entrant al club. Mm. I bé, molt bé, va anar molt bé.
0: Home, això és bo, que puguis muntar-ho, diguem-ne, amb aquest pretext, amb aquesta excusa, vull dir, és que ens està entrant gent nova, això, només per ell mateix és una bona notícia.
1: Sí, ara, mira, aquest dissabte tornem a fer un tas de rem express, la secretària, la Laura, i Dani, que ja tenim 15 persones en llista d'espera un altre cop, dic, ostres, doncs correm, som-hi. Val? Perquè bueno, hem de donar això, hem d'anar donant sortida, no? O entrada a la gent al club, i doncs, la via d'entrada que estem fent per tenir una mica més endreçat, fem un petit tast, els expliquem com és el club, les característiques, què és el rem, i ja sortim a fer una mica de volteta que agafin una mica l'aire de què vol dir remar, i llavors decideixin si entren o no entren al club. Uh-huh. Tant, et dic, 15 persones a més en llista d'espera. I que això, bé, estem contents, però clar, també ens fa una mica de basarda, perquè... No? Hem d'anar incorporant gent i no és fàcil. I a més, com sempre hem dit, som un club bastant, no?, de socis autogestionat, que ens ho fem tot nosaltres, ningú té no hi ha sous pel mig. Llavors, bueno, és feina, però es fa amb ganes. Mm-hmm. Llavors, bueno, també un gran repte de creixement i de projecció de futur.
0: Està bé. I tant. I ara pensava, quan... Teniu molta gent, per exemple, a vegades, potser amb segons quin esport, dius, mira, podem practicar tots alhora encara que siguem 60. Clar, vosaltres no, depeneu de les embarcacions que tingueu. És a dir, no podeu sortir 100 persones a remar de cop perquè segurament no teniu tant vaixell per remar.
1: Bueno, per això anem incorporant la gent a poc, doncs perquè, bueno, per anar estabilitzant una miqueta els grups, no? Hem de plantejar-nos ja a obrir més grups, però també hem de formar timoners, que també ens ho fem una mica self-made, no? Gent que s'hagi amb ganes i que es vegi capacitada per portar el timó i per anar, bueno, per treure les embarcacions, no?, de forma més endreçada. Mm. Però sí, bueno, estem en ens ve un petit moment de repte interessant, d'això, de creixement i de reorganització del club. Ja he dit més d'una vegada, necessitaríem, evidentment, però això sempre estem demanant, una embarcació nova, ampliar el pantalà una miqueta, perquè no ens hi cabrem, coses que ja... que vam aprofitar, de fet, sense incés, que va venir l'Estanis, l'alcalde, a qui agraïm, no?, la seva visita, no?, que va dinar amb nosaltres, ja vaig aprofitar per...
0: No, per anar demanant,
1: no? Mira, que estem aquí en un moment distès i tranquil, no?, amb la paella superbona que van fer una gent d'Arenys amunt, doncs dic, bueno, Estanis, jo, mira, vaig fer llista. I també agraïm Pau, al regidor d'esports, que va ser divertit, que va venir a remar.
0: Ah, molt bé.
1: S'estrenava remant.
0: Ah, mira, home, això està molt bé, almenys.
1: Això està molt bé.
0: Clar que sí, tastar una mica també aquest esport. I dius, vaig fer llista, vas fer una mica carta als Reis. Dani, local també, perquè a terra també alguna vegada ens ho has dit, que també les instal·lacions de mar, evidentment, les podríeu millorar, també les de terra.
1: Sí, llavors, jo penso molt encertadament, va dir Dani, per escrit i ben endreçat. Dic, vale, d'acord. Ben obedient. Dic, sisplau, si m'ho pots tornar a fer una mica de... No? Crear una mica o escriure una mica de projecte no? Amb les coses endreçades, amb les necessitats, amb les prioritats, doncs perquè de, bueno, posem-hi bons ulls i mirem a veure què es pot fer.
0: Exacte.
1: Val? I alguna cosa jo crec que ja podrem anar fent. Ja podrem anar fent, bueno. No vull avançar massa res, perquè també hem d'anar parlant, però alguna cosa ja... Aviat jo crec que tindrem algun espai a terra perquè com a mínim pugueu guardar les embarcacions d'una manera més segura.
0: Perfecte.
1: Que en tenim, sempre en tenim una fora de l'aigua.
0: Clar.
1: I sempre pateixo per aquesta, perquè clar, està una mica, la tenim en un lloc ara que bueno, poden passar coses, una mica a l'intempèrie, i llavors això seria fàcil, ja ens han comentat, de poder-la guardar en un lloc una mica més arrasarat, més protegit, i tots estarem més tranquils.
0: Perfecte. Doncs ens ho expliques el dia que tingueu aquest nou lloc on guardar aquesta embarcació. Mira, també ho comentarem.
1: Sí.
0: Estupendo. Doncs, Dani, gràcies a un dia més, per atendre'ns, per explicar-nos ara ja una regata lúdica, perquè s'ha acabat la competició, però tot i això ens volíem fer ressò aquests 5 minutets d'aquesta regata lúdica de rem, perquè també doncs, ens va agradar veure'n els cartells, veure'n el resultat, i ho volíem comentar.
1: Molt bé, doncs gràcies, com sempre, per estar al cas i donar-nos aquest espai, no?, de poder comunicar totes les actes que anem fent al club, no?, a veure si aconseguim també això, obrir el rem a la comunitat i aconseguir més socis.
0: Perfecte, doncs aquí estem en contacte, Dani, moltes gràcies, bona tarda.
1: Molt bé, moltes gràcies, adéu, bona tarda.

0: Doncs avui al programa Arenys en Joc volem parlar d'un esport que està pensat per gent amb discapacitat visual, amb problemes de visió. I hi ha una noia d'Arenys que hi juga, i aquest esport és el goalball, i ella és la Núria Arestinyo, i la tenim aquí amb nosaltres a la ràdio. Núria, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé.
0: Perfecte, Núria. Explica'ns una mica bé això que estem, aquest esport que puguem conèixer, el goalball. Dèiem que és un esport doncs, per persones amb discapacitat visual, no? Sí. Amb problemes de visió. Exactament, a què es refereix? Com s'hi juga?
1: Val, doncs aquest esport bàsicament es juga amb els ulls totalment...
0: Tapats?
1: Tapats. Uh-huh. A jugar amb un antifaç,
0: sí.
1: Que aquest antifaç prèviament hi ha els àrbitres, que són les persones que et miren per estar segurs que no veus absolutament res. Uh-huh. Llavors, l'instrument o el material que utilitzem principalment és una pilota que porta picarols,
0: sí.
1: I que això el que ens fa és el que ens ajuda bàsicament a poder sentir la pilota.
0: D'acord.
1: Llavors és indispensable que dins del pavelló on juguem doncs estigui totalment en silenci quan la pilota està en joc.
0: Clar.
1: Uh-huh. Fins que l'àrbitre per exemple, doncs, no marca el gol, la gent que està a la grada ha d'estar en silenci.
0: Clar, sí, sí.
1: I res, bàsicament això. Uh-huh. I, vale, això, els partits, uh-huh, es juguen dues parts de 12 minuts, normalment, i hi ha un descans,
0: sí,
1: d'uns 5 minuts. I res, bàsicament, els jugadors som 6, uh-huh, però dins de la pista doncs només juguem 3 persones.
0: D'acord.
1: Una com a central, una altra, i, bueno, i dos laterals, un lateral, uh-huh, esquerre i un lateral dret.
0: Sí.
1: I la porteria doncs és de 9 metres. O sigui, és una porteria molt gran.
0: Sí,
1: i res, això, bàsicament.
0: I es tracta d'això, 3 i 3, no? Dos equips de 3 i 3.
1: Exacte.
0: Defensant, no? I intentant marcar un gol i que no te'l marquin a tu.
1: Sí, bàsicament és això. Uh-huh. Llavors, pues, bueno, sí que és veritat que quan tu comences a jugar en aquest esport, doncs potser tens una mica de por, uh-huh, perquè pensa que encara que jo tingui discapacitat visual, doncs sí que veig.
0: Sí.
1: Llavors, en el moment en què et tapen totalment els ulls i no veus, pues, pot ser al principi una mica estressant, però anar avançant dins l'esport i poder veure que amb unes normes, bueno, no normes, però com unes directrius molt clares, com per exemple les línies, uh-huh, estan marcades amb una cinta que té com relleu. Llavors, quan nosaltres ens volem orientar dins la pista, el que utilitzem normalment són aquestes línies i també tocar pues, la porteria per tal de saber on estem i cap a on llancem.
0: Clar.
1: Per tal de també no tirar fora.
0: Clar.
1: Llavors, pues, això, que al principi pot costar, però que després pues, a mi em va passar al principi, no m'acabava de convèncer potser pel fet aquest de que és una mica angoixant perquè tot ha d'estar focalitzat a la vista, no pots... O sigui, no depens d'un altre sentit que no sigui el de la vista. Ai, el de l'oïda, perdó.
0: Sí, sí, clar.
1: I llavors, pues, pot ser estressant, però al final t'acabes acostumant i aprens a que has d'estar molt concentrada i que no et pots distreure amb pràcticament res, perquè si no... pues t'entra el gol, o sigui, és així.
0: Sí, sí, clar. I això de l'antifaç, Núria, entenc que ho fan una miqueta per igualar-vos a tots, no? Perquè,
1: clar, esclar,
0: de graus, sí, de discapacitat visual poden haver-n'hi molts, algú potser no hi veu res, tu, per exemple, ens deies, jo sí que doncs, tinc dificultats, però hi veig, per tant, diguem-ne que amb aquest antifaç esteu tots iguals, ningú veieu res.
1: Exacte. A més, abans de començar el partit, ens posen com uns pegats en els ulls, sí?
0: Sí.
1: Perquè, bàsicament, doncs... perquè hi ha persones que abans podien arribar a veure movent-se les ulleres d'alguna manera,
0: va,
1: o sigui, òbviament dissimulat,
0: clar,
1: però
0: van trampa,
1: sí, va. I van decidir pues, posar aquesta norma per tal de que les condicions siguin el més iguals possible. Llavors, pues, els entrenadors són les persones que ens posen aquests pagats, i llavors quan ve l'àrbitre, 3 minuts abans que comenci el partit, doncs et mira pues, cap a dalt, cap a baix, per veure que 100% no estàs veient res i que no faràs trampes.
0: Clar, clar, clar. I m'ha cridat molt l'atenció, Núria, això de que, clar, evidentment és una evidència, però clar, quan penses en un esport, no t'imagines tot un pavelló en silenci, callat. Normalment sents la gent animant, cridant, i vinga, no sé, cap aquí, cap allà. Clar, això, en aquest cas... No pot ser.
1: No, o sigui, sí que és veritat que és una mica complicat en el sentit de que, per exemple, els meus pares estan acostumats a que la meva germana ha fet bàsquet i que tota l'estona estan animant i que jo els havia... O sigui, sobretot el meu pare, que era com... Fins que a l'àrbitre no piti que és un gol, tu no pots cridar. O sigui, no crec que et facin res, però és una falta com de respecte per als jugadors perquè estem molt concentrats i... Bueno, és el que he dit, que com que depenem tant del sentit de l'oïda, en el moment en el que, o sigui, qualsevol soroll ens pot distreure, llavors pues, és respecte cap a les persones que estan jugant.
0: No, i tant, per descomptat que s'ha de respectar, i clar, quan no ho has vist mai ha de ser una cosa que sobta, que xoca, sí. Diguem-ne.
1: Sí, totalment.
0: I Núria, com te n'assabentes que existeix aquest esport? Perquè, per exemple, jo el desconeixia. Com t'arriba el fet de saber que això existeix i com t'entra l'interès per provar-ho?
1: A veure, o sigui, jo sóc afiliada des de que pràcticament pues, vaig néixer a la 11. Uh-huh. I sí que coneixia una mica per sobre l'esport, però va haver un moment que jo anava un cop al mes allà a la 11, que fèiem com unes complementàries, que bàsicament era que ens juntàvem amb infants que tenien la mateixa edat, o sigui, tenien més o menys la mateixa edat, i llavors fèiem diferents activitats. Uh-huh. I hi havia pues, un mes sí, un mes no, que fèiem esports, i pues, un dia sí que vaig escoltar aquest nom del golbal, tal, i bueno, no sabia molt bé ni com es jugava ni res, i algun cop havia jugat, però no m'havia com cridat molt l'atenció. O sigui, vaig dir, bueno, està bé, però...
0: Allà està.
1: Sí, allà està. I llavors, pues, un dia vam fer com una jornada que era com per fer tot tipus d'esports que allà es fan, que, bueno, òbviament han de ser esports que es puguin adaptar, com sigui la natació, l'atletisme. Uh-huh. Llavors, pues, bueno, vam fer golbal. Uh-huh. I llavors, pues, em van dir que, bueno, que no era dolenta, que estava, o sigui, bueno, que podria tenir...
0: Bé, eh?
1: Sí,
0: bé.
1: Que podia tenir un potencial. Llavors, doncs, els meus pares doncs, es van fer un pensament, perquè sí que és veritat que aquests entrenaments es feien els dissabtes, en principi. Llavors, suposava que, no sé, vaig començar quan tenia 16 anys o alguna cosa així, ara tinc 21. Sí. Llavors, en aquell moment, els meus pares m'havien de portar, depenia d'ells. Llavors, els hi va costar al principi una mica com el fet de dir, vale, a ella li ve de gust fer això, però també ens hem com de comprometre nosaltres a portar-la.
0: Clar, clar, evidentment.
1: Llavors, pues, bueno, finalment es van comprometre i, bueno... Ja està, o sigui, després ja quan he estat més gran i més independent, doncs...
0: Ja pots anar-hi sola.
1: Sí, vaig sola i ja està.
0: Això passa a tots els esports, eh? Per això, que la mainada, tant és que faci futbol, que faci bàsquet, que faci qualsevol cosa, els pares, si no hi són a darrere per portar-te amunt i avall, malament rai.
1: Ja, a veure, sí que és veritat que en altres esports, jo què sé, si hagués fet un esport més, entre cometes, normal, doncs podria haver-lo fet aquí a Arenys. Però, clar,
0: això sí, clar.
1: Aquest esport només es fa, o sigui, jo els entrenaments els faig a l'ADT de Catalunya de la 11, que està a Barcelona.
0: Clar.
1: Mm-hmm. Llavors, pues, sí, pues sí. És com, bueno, més complicat de portar, però bueno, si et ve de gust fer-ho, pues, jo què sé, ara abans només entrenava els dissabtes i ara també com que he començat la universitat aquest any i tal, doncs puc anar els dimecres també a entrenar, llavors tinc un altre dia més i com que ara pues, això soc més independent, doncs puc anar.
0: Perfecte.
1: I tinc l'oportunitat.
0: Clar que sí, anar millorant. I quan jugueu, és a dir, d'això, d'aquest esport, se'n fan tornejos, se'n fan competicions, és a dir, no només entreneu, també competiu.
1: Sí, a veure, dins de, del que és Catalunya, doncs tenim algunes jornades que són, pues, no són tan oficials, però és una mica més com una patxangueta així entre nosaltres, mm, per poder tenir una mica de rodatge durant tota la temporada, ja que sí que hi ha una lliga que és nacional, que no hi ha, o sigui, no hi ha un equip a cada comunitat autònoma, però bueno, hi ha uns quants. Mm-hmm. En el cas de les noies, pues, hi ha dues divisions, primera i segona, i re, bàsicament es fan, pues, tres jornades a l'any, llavors com que són molt poques, el que fan des d'aquí, des de Catalunya, pues, és fer algunes lligues entre nosaltres, pues, això, per poder tenir més rodatge i saber una mica com és el món de la competició, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar. Mm.
1: I re, això, bàsicament, o sigui, fem... potser tres lligues d'aquestes que són catalanes, diguem-ne, uh-huh, i llavors després pues, tenim tres jornades més, uh-huh, que són de, a nivell nacional.
0: D'acord, que allà representeu Catalunya, no? Vindria a ser.
1: Sí, sí, sí. Uh-huh. I re, pues, això, bàsicament. Sí.
0: Home, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Vull dir que... teniu prous oportunitats, diguem-ne, per practicar aquest esport, entrenar-lo i després també, doncs, d'alguna manera competir, encara que doncs, pugui ser més o menys amistosament, teniu aquestes oportunitats de competir.
1: No, sí, sí, realment, o sigui, bueno, també he deixat una part que també és bastant important i és que a nivell de Catalunya, com a selecció catalana, mm, doncs, òbviament no podem fer tornejos europeus perquè no som un país com a tal, mm, però sí que, per exemple, fa dues setmanes vam poder tenir l'oportunitat com a selecció catalana a participar a un torneig que es feia a Portugal.
0: Ahà, molt bé.
1: Llavors, pues, bueno, és la meva primera experiència fora, perquè sí que s'han fet tres com campionats internacionals de Ciutat de Barcelona de golbal, mm-hmm, aquí, però mai havia tingut l'oportunitat de sortir. I re, fa tres setmanes pues, vaig poder tenir l'oportunitat i em va agradar molt l'experiència.
0: Home, i tant, i a més això, representant la selecció catalana, que tu deies no podem competir internacionalment en cap esport perquè malauradament doncs, no hi ha aquesta possibilitat, no ens deixen, però sí que en les petites ocasions, oportunitats que podeu, com és en aquest cas d'aquest esport i aquesta competició que ens deies, doncs mira, aquí sí que heu pogut, sí, anar amb Catalunya.
1: Sí, sí, llavors, pues, sí, molt contenta.
0: Mm, perfecte, i a seguir entrenant, no? A seguir practicant i seguir millorant.
1: Sí.
0: I ho pots combinar bé, em deies, amb la universitat, vull dir que tot fantàstic.
1: Sí, o sigui, òbviament alguns dies pues, no... Però perquè realment, o sigui, jo m'ho intento prendre en sèrio, però realment és un esport que... O sigui, el noto com que no hi ha molta pressió per part dels entrenadors perquè també saben que no tothom viu a Barcelona, o sigui, potser de les noies amb les que jo entreno només hi ha dos que viuen a Barcelona ciutat, les altres vivim lluny, uh-huh, llavors és una mica complicat compaginar-ho amb, bueno, pues, la vida de cadascú.
0: Exacte.
1: Llavors, pues, no són tan rígids en aquest sentit perquè, bueno, jo... O sigui, hi ha amigues meves o experiències que he escoltat que és com que si no vas a entrenament, doncs tens una pressió a sobre dels entrenadors, uh-huh, de què has d'anar. Però, o sigui, òbviament no ens diuen que no, però tenen com una mica més de... Una mirada
0: com... flexibilitat, no?
1: Sí, una mica... Sí.
0: Ho entenen, clar, és sí, normal. Sí. Clar, tampoc es poden allò marcar aquí, veniu cada dia, perquè també estem, sí, estem parlant del que estem parlant i això doncs, també treu aquesta pressió i fa que gaudeixis també de l'esport. Un esport ja de per si prou complicat, que has d'estar molt concentrat, sí, doncs almenys que quan hi juguis i quan entrenis que puguis gaudir-ne.
1: Sí.
0: Perfecte. Sí, sí. Doncs ens ha agradat molt conèixer aquest esport, el Go-Bow, pensat doncs, per persones amb discapacitat visual, i la Núria Arestinyo d'aquí d'Arenys, que hi juga i que hi competeix internacionalment, que fa poquet doncs, que ha anat a Portugal. I bé, doncs ens alegrem moltíssim de que puguis gaudir d'aquest esport, que l'hagis descobert i que ens l'hagis ensenyat a nosaltres, perquè de veritat que el desconeixíem, i tenir una persona d'Arenys que hi juga doncs, ens ha fet molta il·lusió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Perfecte, merci, bona tarda.

Doncs així, fent màgia, eh? Abracadabra, de la Lady Gaga. D'aquesta manera arribem al final d'aquest programa d'avui. Us hem acompanyat Marina Cabrera des del control tècnic, jo mateix, Oriol Leó. Ens trobem dilluns vinent a les 8 i també ens escoltem a la secció d'esports de l'informatiu diari. Que passin una molt bona nit. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. Hi ha intensitat a la xarxa i alguns punts amb retencions. Entre els incidents més destacats cal citar un accident a la C-58 que ha obligat a tallar dos carrils i ha provocat retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També s'han registrat 4 quilòmetres de cues a la C-33 entre aquests dos punts. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO's, els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment d'expedients d'extinció, els més durs, que ja comporten tancaments de plantes. Rashid Khurum, economista consultor, en estratègia empresarial i anàlisi, en parla a la xarxa.
3: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
2: Encara a l'àmbit econòmic, el Banc Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció un cop tancada la venda de la seva filial britànica TSB per 2.863 milions de lliures esterlines, uns 3.000 milions d'euros. L'ingrés dels accionistes es formalitzarà el proper 29 de maig. Els sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per aquesta setmana i que havia d'arrencar demà dimarts. Segons s'expliquen, la direcció del cos hauria acceptat ja algunes demandes dels representants dels treballadors. Els sindicats demanen que Interior doni llum verd a una proposta de complement retribuïts als mateixos imports que els Mossos per als festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis a vestuaris i lavabos i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui fer una neteja, corresponent en aquest espai. Els Mossos estan investigant l'autor dels fets.
1: Ràdio Arenys. Així sona la música a Ràdio Arenys.

0: primavera, també amb bona música.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: Connecta. Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera, la primera música. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.

0: Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera.
1: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintes i Sergio Sánchez.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a l'operació Tornada de Segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. La mobilitat registrada ha estat un 2% superior a la mateixa operació especial de l'any passat i un 8,4% superior al 2024. Tot i això, les retencions totals s'han reduït un 11% respecte a anys anteriors. Enguany, el pic màxim de retenció ha estat de 39 quilòmetres, un 27% inferior a anys anteriors, que va ser de 54. Durant aquest pont, malauradament, han mort 5 persones en les carreteres catalanes, 3 de les quals eren motoristes. I el govern aprovarà demà el Consell Executiu de l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arribarà el mateix dia, demà, que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Esther Niubó és consellera d'Educació.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
2: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat avui un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins del seguiment activat pel brot al Creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics. I 7 de cada 10 gironins canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Tot i així, la dada del 24% de gironins que mantenen el català està per sobre de dades d'altres comarques de Girona. L'enquesta també exposa que un 94% de la població entén el català i prop d'un 60% el fa servir com a llengua única. I Premià de Mar es prepara pel rebombori. 3 dies de cultura popular compliran carrers de foc, música i cercaviles. Serà del dia 5 al 7 de juny. És tot. Molt bona nit i fins demà.
0: Ràdio Arenys. Benvolguda audiència. Benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra. Avui a la línia vermella tractarem un assumpte molt sensible. Probablement sigui a tots els nivells dels temes més delicats i que més commouen a la societat quan esdevé notícia. M'estic referint a l'abús infantil. I crec que no m'equivoco si dic que tots i totes ens commovem quan a les notícies apareix un nou cas. I per parlar-ne, tenim amb nosaltres a la doctora Rosa Maria Isnard, que ha estat cirurgiana pediàtrica de l'Hospital dels Germans Trias i Pujol, Can Ruti, de Badalona, ja retirada de la vida laboral, encara que em penso que metges i metgesses mai deixeu de ser-ho i d'exercir d'una manera o d'una altra. Hola, Rosa Maria.
4: Bon dia.
0: Tot t'agraïm molt que hagis volgut venir a la línia vermella. I també t'agraïm que hagis volgut parlar davant dels nostres micros i respondre les nostres preguntes, que són moltes, sobre aquest tema tan delicat. És veritat, això de que els metges i metgesses realment no jubileu mai?
4: Això és veritat. Jo soc cirurgiana pediàtrica i me'n sentiré sempre, però a part formava part de la que es diu la unitat de pediatria social, que era una unitat que vam... Doncs jo vaig estar 22 anys i 23 que se n'havia format a Can Ruti, i sempre, i continuo anant, fins i tot la setmana passada encara vaig anar a una reunió de la Societat Catalana de Pediatria en la qual es parlava d'aquest tema. Jo no opero ja, però sí, enyoro molt els nens. Vull dir, soc cirurgiana i fins al final.
0: Molt bé.
4: Això sí.
0: I ja entrant en matèria, aquí hem de distingir entre abús infantil i maltractament. Realment, nosaltres parlarem del que es coneix com a abús infantil. Encara que en els dos casos es tracta d'un tipus de violència.
4: Sí, però és abús sexual infantil o maltractament infantil. El maltractament infantil és físic. I l'abús sexual infantil, doncs, és abús sexual, no? Però la paraula sexual és el que ens diferencia a les dues coses.
0: Vale, o sigui, quan parlem d'abús ja implícitament hi ha la paraula sexual darrere el fons.
4: De fet, nosaltres fem servir sempre abús sexual, sempre.
0: Sí, perquè a vegades com a eufemismes intentem evitar la paraula, no?
4: Nosaltres sempre posem abús sexual.
0: Així com amb la violència de gènere tenim un degoteig constant

0: estudiants de, crec que eren de primera psicologia de la UB, i un 21% havia patit abusos de diferents tipus, és que n'hi ha molts tipus, però un 21%, això és un 1 de cada 5 persones ha patit abusos sexuals.
1: És molt.
0: És moltíssim.
1: Mm-hmm. En camí...
0: Però és que els abusos també poden ser tocaments, eh?
1: Ja.
0: Clar, els tocaments, físicament no hi ha res, però això és un abús.
1: En qualsevol cas, és un cas en què és un acte indegut.
0: Exacte.
1: Una qüestió clau. Què porta certes persones a aquesta mena d'actes?
0: Mira, jo això no t'ho puc dir. Jo ja us he dit que soc cirurgià pediàtric i que m'he dedicat a l'abús sexual com a bitxo raro. Això ho ha de dir un psicòleg. Un psicòleg o un psiquiatre. Això ja no sé qui dius-ho, però jo això no m'hi puc posar. Mm-hmm.
1: A qui s'ha d'acudir primer? Quan hi ha una sospita d'abús, el pediatre, l'hospital, serveis socials...
0: En primer lloc, el pediatre. Pediatre de nens. Anar, si passa el cap de setmana o així, es pot anar a un hospital infantil, en què hi hagi un... Si pot ser, que hi hagi unitat de pediatria social, o si és que són tres, que són Germans Trias, on estava jo, el Vall d'Hebron o Sant Joan de Déu. O sigui, són els tres que tenen unitat de pediatria social. Els altres, doncs, tenen. Però, si no, ha de ser a urgències de pediatria. Però el primer... a pediatre. I si no hi ha lesions i no hi ha res i són sospites, primer, protegir el nen, el primer que hem de fer és protegir el nen, si sospitem doncs, que és un veí això, el nen protegit, i esperar el dilluns que vingui el pediatre, que és que qui millor coneix el nen i qui sap, no, però sempre el pediatre.
1: En infants molt petits, que no poden explicar-se, que els hi passa... Quins indicadors poden alertar a pares, familiars i a professionals, també?
0: A veure, els pediatres ens hem format amb clients que no parlen. Això és normal. Per nosaltres no és estrany que no ens parlin. Però llavors sí que hi ha, doncs, pot ser que parlin doncs un nen d'un any i mig, que tampoc parla, doncs que hi ha canvis de caràcter, que hi ha canvis de comportament, que és un nen que de cop i volta té una enuresis, que és un nen que està trist, que és un nen que no vol anar a algun lloc. Però nosaltres ens hem de fixar molt en la història clínica. Una història clínica ben feta amb algú que sigui capaç de ser objectiu, no? Perquè en aquests casos doncs, hi ha un malestar general. Però bueno, són canvis, sobretot canvis de caràcter. Però clar, amb un lactant de 9 mesos no hi ha canvis de caràcter. Amb un nen de 2 anys, sí, que ja diu que no vol pujar a l'autocar perquè va a l'escola, perquè allà passen coses lletges.
1: Sí, però bueno, parles de lactants, però bueno, entenc que és a partir de certa edat que hi ha els abusos...
0: Hi ha abusos amb nens de 2 i 3 anys, però bastants, vull dir que... Hi ha casos d'abusos a nens petits i sobretot és l'exploració física. Si té un hematoma en un lloc... A veure, tens un nen de 3 anys que té un hematoma a les costelles i un hematoma al periné. Ai, de 3 anys, de 3 mesos. Aquest nen no es mou. Com pot ser que tingui aquest hematoma? Perquè si no es mou... Ha caigut. Ha caigut. Però i d'on ha caigut? Del sofà. L'endemà ha caigut del llitet. Bueno, ara va molt bé... que tenim la història clínica compartida de Catalunya, en el qual si tu portes un nen a urgències a un hospital, tu pots treure la història clínica d'aquell hospital i veure què va escriure el pediatre en aquell moment. I llavors bueno, doncs veus que ha anat aquí, ha anat allà i ha anat allà, perquè aquests nens amb maltractament físic o amb abús sexual... ronden per molts llocs. O sigui, van a urgències, van al pediatre, van a urgències d'un altre això, van a urgències d'un altre poble...
1: Clar.
0: Llavors, amb la història compartida de Catalunya, si tot on te van està, que no està tot arreu, això ens dona molt ajut.
1: Quins protocols teniu? O si hi ha protocols als hospitals per actuar en aquests casos?
0: Per això insisteixo molt que es vagi al pediatre, o que es vagi als hospitals, perquè si no, dansen per tot arreu, no. Hi ha protocols per tot i sabem tots molt bé què hem de fer i què hem de seguir.
1: I què heu de fer? Quan ens trobem un cas, què feu?
0: Bueno, és que això és variat. És variat i, bueno, doncs s'ha de... Depèn. Primer, protegir el nen. Això, el primer.
1: I com ho feu, aquesta protecció? És...
0: Home, però si tu sospites que l'abusador... Poso per aquí.

0: exemple, és a l'avi, aquest nen no ha d'anar a veure més a l'avi. Això ho fan els pares.
1: Vale.
0: O sigui, el que queda clar és que no s'ha de judicialitzar, no s'ha de jutjar. Nosaltres no hem de jutjar ningú. Nosaltres hem de, el primer, protegir el nen, estudiar-lo, mirar-lo, a veure què passa, i donar-li a qui estigui segur. Segur acostuma a ser la família, no? Bueno, aquests els separes de l'abusador, que pot ser el veí de dalt, els separes, no el veu, i llavors ja entra. Avises. Es pot avisar a Mossos. Això és el que queda, el que està enredat. O sigui, els metges sabem molt clar què hem de fer. Si veiem això, quin cultiu hem d'agafar, com hem d'explorar la criatura, què hem de fer, el psicòleg ho té claríssim també. Però la justícia, doncs bueno, hi ha aquí. Diu que s'ha d'avisar els Mossos diuen que ells, a Fiscalia, al jutge, el, que la persona sigui, tingui més feeling o li sigui més fàcil l'entablir la relació, doncs aquella és la que hem de triar. Això no està molt, molt clarificat encara.
1: Mm. Però com que hi ha aquesta diversitat de parers de qui has d'anar, jo què sé, pots tenir problemes. Si vas a Mossos...
0: No, és que els pares han d'anar al pediatre. Els pares no han de fer la denúncia, la comunicació,
1: sí.
0: No, que comunicar no és denunciar, nosaltres
1: vale.
0: Comuniquem.
1: Vale.
0: La comunicació l'ha de fer el pediatre.
1: A Mossos. O a qui sigui.
0: A qui li sembli...
1: A l'autoritat.
0: Al qui li sigui més proper.
1: Vale,
0: el que li sigui més còmode.
1: D'acord.
0: Nosaltres teníem bona relació amb Mossos i, doncs, Mossos.
1: Mm-hmm.
0: Però hi ha altres hospitals que... Fiscalia, doncs Fiscalia de menors. Vull dir, qui faci la feina, però que la faci. I bé.
1: També, seguint aquest fil, i sobre els mites dels casos d'abús infantil, que es diu que una gran part sorgeix del nucli familiar o de l'entorn familiar. És així?
0: Sí. És del nucli familiar, no, és de l'entorn familiar. O sigui, l'entorn és la família, els veïns, l'escola... El parc on el nen va jugar, aquí està el 95-98% dels abusadors.
1: Mm.
0: I abusadores, que també n'hi ha.
2: Ràdio Arenys.
1: Això és... La línia vermella. En algunes cultures o entorns familiars... estan normalitzats determinats contactes físics o expressions d'afecte. No deu ser fàcil distingir quan aquest afecte està traspassant una línia vermella, no?
0: No, no és fàcil. Hi ha moltes cultures, a veure, això, hi ha que diuen... Míreme si tiene el himen, la puerta sagrada, l'entrada de la puerta sagrada. I dius, bueno, pues això, però això hi ha moltes cultures. Però això és... fins que estorba el nen, fins que torba el nen, no? Llavors, quan el nen aquestes costums culturals li produeixen un patir o una vergonya, aquí és un temps de parar.
1: Mm. Un cop s'ha portat a judici a la persona, a les persones causants d'aquest abús, les condemnes són justes, són proporcionades...
0: Jo no puc contestar això perquè hi he protestat molt, perquè nosaltres som els que al cap i a la fi doncs, denunciàvem, no?, a Fiscalia, qui fos, no? Es feia el judici al cap de 6 o 7 anys, també és veritat. Anàvem allà, no és agradable anar a un judici, amb tot l'entorn i tot, però mai la justícia ha tingut el detall d'enviar-nos el resultat. De dins hem condemnat aquesta persona amb tants anys, no l'hem condemnat per saber si nosaltres ens hem... Si jo m'he equivocat al denunciar aquella persona, és molt fort. Però el que sí que queda clar és que si m'he equivocat, sempre és millor demanar perdó amb un adult que demanar perdó amb un nen.
1: Yeah.
0: Sempre és molt més fàcil.
1: Mm-hmm.
0: Però no ho sé mai, eh? No ho he sapigut mai. En 22 anys ningú ha tingut el detall de dir-me què.
1: Déu-n'hi-do. Mm. Abans ja una mica ho has comentat, no? Que els abusos tant poden ser per part d'homes com per part de dones. Clar, tots tenim bastant coll avall que és l'home el principal culpable, però que hi hagin dones són casos també residuals o també o és l'home principalment?
0: És l'home principalment. El que passa és que la dona està encobert per l'instinte maternal, no? Mm. O sigui, l'àvia m'estima molt, l'àvia em toca, l'àvia, la veïna de dalt, m'estima... Això està encobert, però hi ha abusos sexuals per dones. Ho hem de tenir clar, també.
1: Mm-hmm. I també comentaves abans que també hi ha abusos entre menors.
0: Sí, ara, entre menors, i a més és molt difícil perquè depèn de quina edat, no són ni penats. Con lo qual, bueno, pues això és important. Però, bueno, per què es produeix això? Doncs perquè actualment hi ha una capacitat de que els nens, els adolescents, vegin porno prematur. Bueno, vamos, hi ha una pèrdua de valors. Hi ha una pèrdua de valors. Els adults hem de saber dir no als adolescents. Hem de dir prou. Però n'hi ha d'abusos bastants, eh? Que nosaltres sempre tenim la idea del senyor gran, el veí, l'avi, el capellà, el no sé què, que ho fa. No, no, hi ha moltes branques.
1: Mm-hmm. Sí, bueno, justament ara has anomenat un sector de la societat. Sí. Ara està a l'ordre del dia, o sigui, hi ha hagut un munt de casos que han commocionat a la societat sobre abusos per part de religiosos. Vale? Aleshores, bueno, el vot a aquesta edat, aquest vot que es fa, que es fa la promesa, sobretot, bueno, bàsicament a la religió catòlica, perquè altres vessants del cristianisme sí que accepten el matrimoni, vale? Però en la religió catòlica, doncs, has de fer com una promesa de no tenir vida activa i viure, doncs, de l'afectivitat i tal. Aquest vot de castedat, que jo crec que podem anomenar com una mica antinatural, potser, pot influir en que derivi en aquesta mena de comportaments, d'abusos envers infants?
0: La vida sexual és fisiològica. A veure, és una part de la fisiologia nostra, com moltes altres coses que fem. Llavors, jo diré una opinió personal de Rosa Maria Isnar, no del que es pensi. Jo penso que el vot de castedat, no em senti la meva mare, que ja no em pot sentir, s'ha d'abolir. S'ha d'abolir. És que no és fisiològic, això. No és normal. D'altres religions no tenen vot de castitat i són menys religiosos que els catòlics. No. Pues, per tant, això s'ha d'abolir. Però això és una opinió meva.
1: Evidentment. Per això,
0: no
1: per
0: sé
1: això
0: si s'ha rasgat moltes vestidures, però...
1: Bueno,
0: no sé.
1: Tant de bo.
0: Ojalà.
1: Tant de bo.
0: Hauria de ser així.
1: Mm-hmm. Bueno, ja per anar acabant, Rosa Maria, quin missatge hauríem de donar, per un cantó, als pares i mares que ens escolten? Per una altra banda, als infants o als adolescents que puguin estar vivint una situació d'aquestes. I després a la societat en general.
0: Bueno, jo penso, primer, que hem de creure els nens. Quan ho diuen, els hem de creure. Això per començar. I els hem d'escoltar. Hem de crear un espai d'intimitat, de nosaltres callar i que el nen ho deixi anar tot, que el que pugui, que parlin. Dir-los, si m'ho vols explicar, jo crec que això t'anirà bé, digue-m'ho. I a crear, doncs, això, un entorn de calma. Hem de canviar les lleis, això sí, però sobretot hem d'educar els nens.
1: Amb això de les lleis, i perdona que t'interrompi, clar, perquè clar, de repente que les lleis les fan polítics, no sé fins a quin punt els polítics o els que legislen s'assessoren de gent competent amb això. Clar, això tampoc ho podem saber, oi?
0: Jo no puc parlar d'això. O sigui, he donat la meva opinió sobre la castitat. Sobre això, bueno, és que penso que no ho fan gens bé.
1: Ja.
0: Que no ho fan gens bé. Ha costat que hi hagués una unitat de Mossos de menors, la guerra, la Bíblia, no sé quants anys. Que hi haguessin jutges de menors, no n'hi ha. Bueno, és que no. No, ja. Funciona, això. La justícia, ho sento, però no funciona.
1: Mm-hmm. I, bueno, i ara els adolescents, infants, que que puguin estar en una situació d'aquest tipus, que se'ls hauria de dir, quins missatges els hi haurien d'enviar?
0: Que parlin. Que parlin quan puguin, eh? Que no sempre poden, eh? Els hi costa molt, eh? No és fàcil, això. Costa moltíssim. I llavors, doncs, ell no ho explicarà, els nens no ho explicaran fins que no estiguin preparats, perquè tenen por, perquè no ho entenen. I se'ls ha de fer veure que han de parlar. Jo crec que quan parlen, jo discutia amb una companya, jo crec que es lliberen. Però a la vegada tenen por de la reacció dels adults. O sigui, els adults hem d'estar amb calma. Els hem de recolzar. Els hem de creure, ja us ho he dit abans. Però els nens tenen molta sensació de culpabilitat, un sentiment de culpabilitat, sobretot si són grans, evidentment, si són petits, no. Però si ja són grandets. O sigui, la que li hau. I això no els hi treu ningú. I això és molt trist, perquè a sobre d'haver patit, pateixen més. Mm-hmm. O sigui, que els hem de recolzar totalment, totalment.
1: I
0: nosaltres no som ningú per jutjar.
1: Està clar.
0: No som. No hem de jutjar nosaltres.
1: I a la societat, en aquest sentit, quin missatge li voldries fer arribar?
0: Pues que eduquem els nens. Que eduquem els nens. Eduquem a que parlin. Eduquem. Perquè els adults ja és difícil que els eduquem. Això ja se'ns ha caducat. Llavors, que els creiem i que els eduquem i que ho fem. Que no callem. Que no callem. Que ho hem de dir. S'ha de saber. Mm. Llavors, educar. Perquè...
1: Clar. Abans dèiem... abans, fora de micro, doncs, bueno, que el penis se li ha de dir penis i...
0: Ah, bueno, clar, és que això, les parts del cos tenen un nom. I el penis és el penis, la vulva és la vulva. El penis no és epítola, titola, no sé què, no. Malgrat que jo, com a cirurgia pediàtrica, ho he vist tota la vida. Però no és això, però no és el xochete, no. És la vulva, la vulva. Però jo recordo quan la meva neboda va dir per primera vegada vulva a casa. La meva mare per convulsiona l'àvia. Però què és això? Mamà, això és normal. Ja. No? Pues els cos... I això només ho toca qui ho ha de tocar. Mm-hmm. Primer tu, els teus pares, el teu pediatre i qui et cuida. Ningú més.
1: Mm-hmm. Sí, podríem dir que la societat actual hi ha falta de cultura en general i específica en aquest sentit.
0: Molt, molt.
1: Mm-hmm. Bueno... Doncs res, doctora Isnard, t'agraïm profundament que hagis fet possible aquesta entrevista i que la nostra audiència, a part d'haver-se esgarrifat una miqueta i sentir dins seu el dolor dels infants que han patit o pateixen d'abús, que la nostra audiència hagi pres consciència de com encarar i actuar davant els casos d'abús infantil i que hagi servit també per fer que entre tots fem desaparèixer aquesta lacra a la nostra societat. Gràcies, Rosa Maria.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Espera, la pregunta per any que fem a tots els nostres convidats i convidades. Perquè ens agrada tancar els programes amb alguna cançó o una peça musical que ens hagi suggerit.
0: Hi ha una cançó del Miqui Núñez que es diu que això no va ser fàcil. No és fàcil. Hi ha una part que diu això no serà fàcil. Realment està dedicada a una persona que falta, però... És això. Això no serà fàcil. A mi em serveix molt aquesta cançó.
2: Escriurem que tot no va ser fàcil.
1: Doncs tanquem el programa d'avui amb aquesta cançó que ens has recomanat, que realment no es diu això no va ser fàcil. En realitat, el títol de la cançó es diu Escriure'm i que és del Miqui Núñez. Endavant.

0: La línia vermella, Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. We were good.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, nova setmana i noves històries musicals per compartir a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries d'aquí, però històries també de l'altre costat, és a dir, de travessar fronteres i d'escoltar algunes novetats interessants que ens arriben des d'altres indrets del món. Comencem a casa nostra, comencem amb un quintet de pop-rock tarragoní. Ells es diuen Sodi, és una de les propostes amb més projecció del moment, amb un primer disc sota el braç que es diu Havia de ser així, format per 11 cançons, entre les quals hi ha aquesta que escoltarem per començar avui aquest estrena. Es diu Marieta, és el nou de Sodi des del seu primer disc, Havia de ser així.

Marieta, aquesta és una de les cançons que trobarem amb Havia de ser així, el primer disc d'aquests tarragonins que es diuen Sodi i que ens han obert doncs aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge, en aquest cas anem fins al Canadà per escoltar el cantant i compositor canadenc Alex Samson. La cançó es diu How Lucky Am I?

Cowboy de mitjanit. Aquesta és una de les noves cançons de Yung Rajola, aquest raper i artista lleidatà, per al seu nou disc, El món no està fet per als romàntics. Seguim viatjant, ara anem fins a Gran Bretanya. El cantant i compositor britànic Blair Davy ens acompanyarà en els propers minuts amb la seva nova cançó. Es diu So What?

So What, aquesta és la nova cançó de Blair Davy. És aquest cantant britànic que ens acompanya també en aquestes estrenes amb la seva nova cançó. Parlant de noves cançons, tenim ara mateix el més nou del trio d'Aigua Freda, Els Catarres. La cançó es diu Diumenge sense drama, així publica aquest nou senzill just abans de començar la seva gira d'estiu amb 50 concerts. Diumenge sense drama, el més nou dels Catarres.

0: que vindran.
1: Diumenge, sense drama. Aquesta és la nova cançó de Els Catarres. Abans, just abans de que comenci la seva gira d'estiu, com us deia, amb 50 concerts. Dels Catarres, els Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà, i amb la seva nova cançó, Pictures of You.

Pictures of You, aquesta és la cançó dels Buffalo Traffic Jam, aquest grup nord-americà que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir el més nou de Loa. Ella és una artista emergent catalana, Loa és escrita amb dues os, i ens presenta la cançó Somriu, una cançó molt personal sobre la pressió en la indústria musical. Ella és compositora, cantant, actriu i model, i així l'escoltem ara mateix. Somriu és la cançó de Loa.

Somriu, així ens ha acompanyat ara mateix la nova cançó de Loa, amb dues os. Aquesta és la seva cançó d'aquesta artista emergent catalana. Anem seguint. Es diu Delta. És mig britànic i també mig grec. La seva cançó es diu Daydream.

Es diu Delta, és la seva cançó que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Daydream, una altra de les interessants novetats de la setmana. Tornem a Catalunya, anem fins a la Bisbal d'Empordà per escoltar a Miquel Abres, nova cançó que es diu El meu país és l'Empordà.

La cançó es diu Hit the Wall, és la més nova de Gracie Abrams, aquesta cantant i compositora nord-americana que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes. Històries que així van seguint, acompanyant-te, siguis on siguis, i ara mateix tornem a Catalunya per escoltar els quatre amics de Granollers sota el nom de Savannah i amb la seva nova cançó, Jo també, alguna vegada. Ells fan música sincera, fresca i també delicada. Els escoltem, Savannah i Jo també, alguna vegada.

Es diuen Savannah, aquesta és la cançó Jo també, alguna vegada, una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Martin Garrix, és DJ holandès i amb la col·laboració de Ed Sheeran, junts ens presenten aquesta, anomenada Repeat.

La cançó es diu Repeat It i és una de les noves de Martin Garrix, el DJ holandès, amb la col·laboració del cantant britànic Ed Sheeran. Aquesta col·laboració junts que ha portat com a fruit aquesta peça que hem escoltat. Es diu Sara Roy, és cantant i compositora que va formar part del grup de música infantil Macedònia del 2012 al 2017. Nascuda a Manresa, ens arriba ara mateix amb la seva nova cançó sota el braç, El balcó amb geranis.

El balcó amb geranis. Aquesta és la nova cançó de Sara Roy, aquesta cantant i compositora nascuda a Manresa i que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant. Es diu Top Lou. És una cantant sueca. Nova cançó que té aquests dies i que ara escoltarem. I'm your girl, right? I'm your...

I'm Your Girl Right, aquesta és la cançó més nova de Top Lou, aquesta cantant sueca. Seguim, es diu Soc un bohemio, és l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes. La cançó que escoltarem és Un lloc.

Un lloc, aquesta és la nova cançó de Soc un bohemio, l'àlies del jove barceloní Artur Vinyes, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Es diu Tucker Whitmore, és nord-americà, i ara l'escoltem amb el seu nou èxit, Sunburn.

Sunburn, aquesta és la nova cançó de Tucker Wetmore, aquest cantant i compositor nord-americà que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja arriba a la seva part final. Avui acabarem a Catalunya, a casa nostra, amb la barcelonina Txell. La seva cançó Passen els anys posarà el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Així doncs, acomiadem aquestes estrenes. Gràcies per ser-hi una setmana més i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
3: Juguen amb els dits, dec, dec. Em pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.